0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Defo.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això, mentre ahir al vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu, per tant ara seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors pot ser la família el titular de la concessió i si ell autoritza es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34 4 a 27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers a 8:15.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això, de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans. Cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic

0: està tot tan digital que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar pues, una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres del meu propi terrat, eh?
1: Sí, però tu tira.
0: Però és cert, no? Llavors, també pots contractar a persones que et portin pues, la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres, o sigui, no,
1: el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical està més, és més complicada que mai. També és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
0: Sí, a part que tens molta llibertat. Jo per això també vaig decidir crear pues, el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
1: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve, que veurà la llum el 2027, hi ha una col·laboració meravellosa,
0: sí.
1: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir
0: al
1: moment, perquè se faria la guitarra.
0: Sí.
1: Però
0: te la vaig deixar escoltar.
1: Sí, me la vas deixar escoltar, sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
0: Doncs mira, depèn de com vagi, torna realment, perquè això va una mica... Cada single pues, funciona d'una manera i com vagi, torna. Si torna, va molt bé, pues, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
1: No, no.
0: Si m'escalfo...
1: No, ja et dic ara que no. Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
0: Si m'escalfo... No. La meva intenció, la nostra intenció, és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal pues, la gent està molt més, és molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors a molta gent.
1: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvalem el secret, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
0: Sí.
1: Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Edu, cuida't.
0: Adéu.

0: Molt bon dia, matiners. Arrenquem el divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar ara mateix, Edu Esteve, en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu, i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah! Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana, o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà, què passarà?
1: Que tinc moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demà anem oques grasses.
1: Vaig a oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: He de dir-te coques ja no els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
1: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
2: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
2: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.

0: Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu
1: gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatja a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
2: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
1: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus.
0: Estàs bé? Va tot bé?
1: Saps què és això?
0: Rovelló mig.
1: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
1: No, però el rovelló li encanta a tothom, llavors saps com
0: equilibra. Molt bé, Lara, molt bé.
1: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
1: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira sobre els bolets, quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom, demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas i llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, és que ens vas presentar
1: perquè vaig mecànica. Perquè vaig al Cap Grasa, no puc anar tot. És que estava a punt de canviar el pla. No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries, eh?
1: Sí, això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Oques Grasses per anar a buscar bolets.
1: No, però el diumenge,
0: ja
1: saps?
0: Ja està.
1: No, a Oques no renuncio.
0: Tot dit, va.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Matiners. Què passa, Marxa? Bon dia.
1: És que tenia més a la Lara i he pensat, mira, també posa ahí música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
1: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la 5a Sinfonia de Beethoven, Maiol Roget et matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
1: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: quin comentari de Maiol Roger al respecte.
1: Ai, pobre Ludwig. Si aixequés el cap, es voldria tornar a quedar sord.
2: A mi m'agrada,
0: eh? A mi
2: també.
0: Sí,
2: és un clàssic
0: corro. Sí. Un clàssic corro, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí, bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele. No, el so que ens ha deixat la tele.
2: El so del dia, eh?
0: Perquè és, és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a dormir com nosaltres. I amb tota probabilitat no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
2: Doncs l'hem sentit parlar català, amb Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
3: Puta mare, com ho dic en català.
4: La puta mare, eh?
3: La puta mare.
4: Hables català?
3: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols.
3: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
3: En Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
3: Sí.
4: ¿Qué te fas?
3: ¿Pero qué fas, tío?
4: ¡Ah, Dios!
3: ¿Qué fas?
4: Y la gente en Miami está poseída. ¡Ay, Virgen Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
3: Milan, Milan, parlem després. Parlem després.
4: Milan, estic molt enfadat amb tu.
3: Sí, estic molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
3: Jo tenim que parlar d'això.
4: I ells
3: sí,
4: ells
3: no s'enteren.
4: Ells parlen català?
3: No, hablen mucho inglés entre ellos.
4: Sí,
3: sí, sí.
4: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
3: Sí. En inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan también
3: en catalán. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
4: Muy bien. A mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
3: Sí,
4: sí,
3: porque tú eres de Barcelona.
4: No,
3: ¿tú dónde eres?
4: Jaén, Andalucía.
3: ¿Y tú por qué hablas catalán?
4: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
3: ¿Y tuviste aprender... una novia catalana?
4: ¿Algo? También ha pasado,
3: ah,
4: sí.
3: Ah, ¿ves?
4: Nos ha pasado lo mismo los dos.
3: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
4: Los dos hemos pasado por bueno. Eso.
0: Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja una miqueta. Em passo els dies esperant. Escolta, m'està fent bé Shakira pel català.
2: Sí,
0: hi ha molts catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia. I els titulars de Shakira parla català aniran no només aquí, sinó per tot el món.
2: A Twitter ja és viralíssim, el tall aquest.
0: Viralíssim.
2: Viralíssim.
0: Viralíssim. Una cosa mai vista. Una cosa mai vista.
2: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
2: I ha acabat veient això.
3: I mira,
2: i diràs...
0: Servil i acabat. Vinga, va, seguim. Ah, que per cert, el Sopi Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
2: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
5: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep?
6: Sí, senyor.
5: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
2: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà. Fix!

0: no sabia que cantava tan bé. Sí, han dit que jo no havia explicat coses, però ja tampoc ha explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Va, molt bé, eh? Escolta, m'ha de cantar molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. Jo he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixant això.
3: Lo único que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat. No.
1: Com vaig llegir però quan vaig llegir la notícia vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: Per si de cas, no?
1: T'imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
2: Sí, home, hagués sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas, bé, evidentment, no tan evident,
2: no.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys, i no en vol parlar molt més, doncs justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Yo como soy tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
4: Hay gente que le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
6: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto. Sabes también lo mucho que te quiero y te admiro. Y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista... Hay un poema que me gusta bastante de Mark One que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
7: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la Lluna entra a Balança i ja ens prepara per la Lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana ha preguntat què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema Albert Serra. En fa 51.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa'm ara una miqueta de Chucho Valdés, home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
10: Molt bon dia, matiners.
7: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
10: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu un molt bon dia.
7: Els més matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid, i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
3: Guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29-N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, a Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol seure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
4: Jo porto d'anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: Mare meva, i ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Sí.
1: Ara veuràs tu.
2: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mitja milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de controls que hi haurà.
6: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: Només d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
1: Paciència, poc a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
2: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones, poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
1: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
2: No, no, no, em quedo per aquí, em quedo per aquí. Per no fer la cua.
1: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, cinc minuts, ells de moment no marxen. Ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
7: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clavant avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes als indignats de la Puerta del Sol.
8: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
7: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna. Un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a crematòrs.
8: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
1: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
7: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per habitatge.
8: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
7: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules girades, sinó amb pactes.
8: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
7: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
8: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
7: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
8: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
7: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia. Què et rius?
1: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de
9: bueno,
1: posar-se davant del micro i em fa molta gràcia.
9: Clar.
1: L'altre dia no sé si li passava.
9: A mi em va passar ahir, però l'estudi de dalt feia fred.
1: Però
9: avui...
1: Sí, clar, però jo soc molt partidari que us moqueu davant del micro.
9: Home, tampoc cal, no? Exacte.
1: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
9: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos, per exemple. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
1: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
9: Sí,
1: digo.
9: Els Franco.
1: Apa, venga, bon divendres.
9: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge, El Mundo, que veiem, d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
1: Et dic que això se subhasta en hores?
9: No, clar, no em sorprendria.
1: Ai, Déu meu, els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
9: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar a Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
1: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
9: Sí, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida, ara sí, com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, a Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, Barcelona, número 16, el bar Sips, al carrer sí. Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també a Barcelona. Llegim al País.
1: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També, per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
10: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes, venen els bombes. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
11: M'encanta la teva veu. I tu més.
10: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... Del 3CAT.
1: Ai, Déu meu senyor, del poc a poc, no hi ha massa.
10: És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatre, es fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
1: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
12: Molt bon dia de nou.
1: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
13: Bon dia, aquí.
1: Escolta,
13: present, sí.
1: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
13: El 3.
1: El 3. Doncs mira, en Carles, des d'Esplugues de Llobregat, que ens va trucar ahir. Carles, per tu, aquestes entrades per anar a veure Morning Sun, que les sortejàvem ahir. Que, per cert, avui tenim un regal. Uf!
12: Ja el voldria, jo.
1: Ja et dic ara que podeu estar preparats tots els oients dels matiners, perquè això serà la revolució d'aquest programa de ràdio. I deixeu-me que us digui que avui tenim una altra novetat. Cada divendres hi haurà un resum del que ha passat al programa protagonitzat per Macià Closes, el nostre tècnic.
12: Ah, que xulo! Com
1: no
12: pillarem,
1: No tenen per què ser errades, però diguem que és... Des de la seva
13: òptica. Dominaran.
1: El què, perdó, Eloi?
13: Dominaran les errades.
1: Dominaran les errades. Sí, molt ben definit. Sí. Ja que he venut tot el peix, és moment d'escoltar. Què ens proposes avui, Maria?
12: Ai. Doncs mira, avui celebro que hi sigui l'Eloi, perquè vaig dir que un dia te'n faria una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
13: Compte.
12: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
13: Això em posa més pressió,
1: D'això es tracta, la Dada Maria. Vinga, va, anem-hi.
12: Avui una dada sobre pluges.
14: Però ha caigut més aigua ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquest aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
12: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
1: Ai, Déu meu.
12: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
15: Ràdio. Però a veure, un moment, jo ja m'he perdut amb tot el que m'has explicat.
12: A veure, situat, 1994, sí, sí. Episodi de pluja.
15: Jo tenia...
12: El fons acau moltíssima aigua.
15: Tenia
12: moltíssima,
15: dos anys, jo, si és que tenia dos anys.
10: La Lara no existia, moment, jo en tenia un d'any. T'imagines?
15: Sí, sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
16: Sí, calculeu bé, eh? Calculeu bé les edats.
15: Sí, però contestaràs primer tu.
12: Sí, sí.
15: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
12: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
15: Val.
12: Ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
15: Ah, sí? Pista. Ah, sí?
12: Com a pista.
15: Però més ara, sí. Que més d'aquest...
12: Aquests dies, aquest últim cap de setmana, val. Si vas veure les xifres de litres...
15: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
10: Jo 400.
15: Eloi?
10: Perdó.
16: Ah, m'ha robat.
15: No, no.
16: Jo recordo Eloi, els 400.
15: Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
10: No, sí, home. Sí, jo m'he colat.
15: Eloi.
16: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
15: Bartona.
10: 550. Ho sé, tu.
15: Macià. 444.
16: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
15: Sí, però el Mauri, si el truquem ara, estarà d'espert, el Mauri, si el truco?
16: No, no. Sí, sí que estarà d'espert, però no sé si podrà que el truquis.
15: Per això vull dir que, no sé. Eloi, Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure al mil...
16: Al final la Marta no ha dit 400?
10: Jo he dit 400. La Lara.
16: Ah, val, val, la Lara, val, val, val, perdó.
10: Sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, crec.
15: Ah, doncs la Lara, 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
12: Macià Closes!
15: Molt bé! Esteu posant d'acord amb la Maria, no m'ho crec,
12: moment.
15: Això.
12: És que en porta 4.
15: És que, ai, és que Macià, ja no participes més,
12: Macià.
10: S'ha acabat, s'ha acabat.
12: Para, no para, no para.
15: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
12: Són 450, d'acord?
15: Molt bé, Macià. Ui, molt
10: la final.
15: Molt
12: la veritat és que
15: molt
12: bé, us heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't, en 2 hores.
16: A Granollers, a Granollers.
12: Ah, per exemple.
16: Sí, sí, sí, sí. Més. I 280 a Vilassar de Mar.
15: Molt bé. Imagina't. Doncs escolta, Macià Closes, que ens està fotent una avançada per
10: no
15: la dreta. Ah, que té tal el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
16: Vinga, fins ara.
15: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
12: Bon cap de setmana.
15: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim dos xecs de 200 euros, en aquest cas, dos talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Dos xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 93207474. D'aquí uns moments, aquests dos talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
17: Molt bon dia.
15: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
17: No regalem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos. També tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigueros Ostell amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. En parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrella al matí de Catalunya Ràdio des de París.
15: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
17: Fins ara.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
4: No la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí per jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: Por qué? Por qué?
6: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
9: No sé si són muy simpáticos. No sé.
10: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
9: No entiendo.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
12: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa l'oi amb la dada Maria.
13: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
12: Jo estic, no, he de dir que estic molt
13: desmotivat. I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
12: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot si no, anem mirant el cap de setmana.
13: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està, i no passa
12: res. Ah, mira,
14: molt bé.
12: Molt
14: ben tirat.
15: Molt ben jugat.
12: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
13: Vinga, va. Avui ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà de desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de, setmana. Demà ja ho notarem, que sobretot les mínimes ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan, tan freda.
12: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta, i anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
15: Sí, sí.
12: Avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
13: Mira, en tot cas, hi ha... Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, i a molts llocs estan al voltant dels 10.
12: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
15: Sí.
12: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
13: Igualment, bon cap
12: adeu,
13: de setmana.
12: Adéu. Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4, el moment ara amb sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
15: Vinga, va.
12: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
15: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
12: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons a l'hora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
16: Bon dia, Carles.
12: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, Xavi.
16: Xavi Canalies, perdó.
12: Carles,
16: que com jo.
12: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
16: Que m'he equivocat, perdona.
12: Ah, va. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, Aquestes hores tots estem adormits.
16: Fem una mica adormit.
12: Però clar, si dic, fem-ho a la pilota.
16: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya,
12: Sou molt, molt bé, patinets, molt bé, molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
16: Vale.
12: Xavi, sí?
16: Sí, sí.
12: Estàs preparat?
16: Sí, sí.
12: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis, Xavi.
16: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
12: Xavi,
16: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
12: Xavi, un aplaudiment. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
16: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
12: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
8: Enriqueta?
12: Enriqueta! Què tal,
8: hola,
12: Enriqueta?
8: Bon dia, bonic.
12: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
8: Sí, la baixo, la baixo.
12: A veure...
8: Pues mira, que m'alegro moltíssim,
12: espera,
8: moltíssim,
12: espera,
8: moltíssim.
12: Espera, espera, que t'he de posar una sintonia abans de que comencis, que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
8: Molt bé.
12: Enriqueta, som-hi. Quan vulguis, Enriqueta!
8: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest... aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou super simpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou la hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més, m'aixeco amb una alegria que és que, si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què faria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a brigadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
12: ja està, Enriqueta, home.
8: Vinga, que tinguem molt bon dia, gràcies.
12: M'encanta, una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs?
15: I tant, sí.
12: Ens han de donar més xecs d'aquests?
15: Cada dia volem xecs.
12: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets, l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
15: Què és això?
12: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
15: Quina por. Ui.
12: Estimades meves, esteu preparades?
15: Sí. Jo no.
12: Que arrenqui el
15: muntatge
12: Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès, el 12 d'octubre.
1: Ah, sí?
3: Què?
1: Bueno, després ho parlem. No, es que per un dia que tenia festa...
4: El trabajo te realiza. El trabajo es la hostia, el trabajo eso te pone cachondo, diga yo.
5: A mi que mengen el...
6: I descobreixen...
7: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matar...
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia amb l'estrella forta.
1: Yeah,
2: a un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
7: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar i dius que mal.
0: Una puta mela.
8: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi duret, eh?
1: Tinc una autoritat.
2: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
9: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va. Adéu! Marta Viana, Laura García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
10: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu: el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
11: Bon dia, què tal, Canàlies?
2: T'he vist impactat amb aquesta frase, eh?
11: Sí, hi ha de pensar, eh?
2: Donar-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara, sí, per fer-ho. Ricard Ostrell, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
11: Sí, es veu que farà fred. Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
11: Sí,
2: jo sí, ja tocava. Ja amb la rebequeta.
11: Sí, ja ve de gust, també, una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
11: Vinga, endavant.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon...
12: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es farà minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 9 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. El govern espanyol accelera per apujar el salari mínim interprofessional per a l'any 2027 abans que se celebrin les eleccions del 29 de novembre. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha encomanat al grup d'experts en la matèria que faci una proposta conforme a la inflació, que és de gairebé el 5%. Analitzarem quines implicacions pot tenir aquesta possible pujada amb Josep Ginesta, secretari general de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara, els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. El Banc dels Aliments prepara una nova edició del Gran Recapte que es farà el 13 i 14 de novembre. Enguany, la campanya se centra en les noves pobreses, famílies que tenen feina i ingressos però que han de demanar ajuts per comprar aliments davant l'encariment del cost de la vida. Es busquen 17.000 voluntaris. Dels esports, avui es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat de la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I doble titular esportiu, la lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món judo, del món de judo, en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I de la cultura us expliquem que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges, que serà de rècord, amb 442 projeccions i més de 600 convidats. La primera projecció ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. Els propers dies passaran per la catifa vermella grans estrelles, com els directors Alejandro Amenábar i Peter Jackson, i els actors Danny DeVito i Kevin Bacon, entre d'altres. Pel que fa al trànsit, pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'on es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí surtin més de 500.000 vehicles pel cap de setmana llarg que tenim per endavant. Ara, però, volem saber com se circula a aquesta hora a la xarxa viària. Són les 8 i gairebé 5 minuts, és hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs, hores d'ara tenim un gran volum de trànsit a l'àrea metropolitana. Les dues rondes van molt carregades I si fem una ullada, per exemple, als accessos nord, hem de mencionar l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona, al seu lateral, també en aquest cas en sentit Girona, però hi ha aturades a la C31 a la zona de Sant Adrià, i a la C33 i la C58 cap a la zona de Montcada, i també a la zona de Sabadell, per exemple. A la part sud, destacar les aturades que hi ha a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona i l'entrada i sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Estem en plena hora punta, com dius, cap al mig matí comença l'operació sortida del cap de setmana i aquest pont, i per això us demanem que, sobretot, intenteu preveure el viatge. Molt bon dia.
1: I ara ens fixem en la previsió meteorològica, més tenint en compte que ens interessa de cara a aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ara sí que sí, va de debò, de veritat, que s'acaba la pluja a tot arreu?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Ahir encara algunes comarques tenien bon sideral, avui ja no. I, de fet, ja avancem. Demà, diumenge, dilluns festiu també, no s'espera que plogui a gairebé cap indret del país. El que sí que podem dir és que en el lloc d'aquesta pluja ha arribat el fred. I déu-n'hi-do, el bany de realitat tardorenca que tenim a hores d'ara. Hi ha moltes temperatures entre els 5 i els 8 o 10 graus a hores d'ara. I, a més, en alguns racons s'està bufant el vent amb moltes ganes, sobretot ho fa cap a l'Alt Empordà i també en alguns racons del Pirineu i de les Terres de l'Ebre. Aquest vent que s'endú als núvols. A hores d'ara en tenim alguns de baixos amb alguna boira també a les comarques interiors de Girona, també al voltant de la plana de Vic. La pluja ha marxat, ja està cap a les Balears. Si algú s'hi ha de desplaçar allà, aquest viatge de cap de setmana potser, doncs allà algun ruixat, però a casa nostra no. Demà i diumenge ja diem dos dies tranquils i sobretot el que hem de destacar és que les tardes s'aniran suavitzant, però que els matins seran ben frescos. Per tant, Helena, que ningú torni el dimarts ja refredat o refredada. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. Així ho ha explicat la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Valeria Racu.
4: Mari Carmen, una vez más, hoy nos ha dado una lección. Una lección que muchas ya sabíamos y teníamos muy claro, pero que hoy nadie en España podrá decir que no es cierto. Nadie podrá desmentirlo. Y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: L'artista urbà TV Boy també ha volgut homenatjar la Mari Carmen amb un mural que ha pintat a Barcelona, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Amb el títol Mari Carmen per sempre, a l'obra es pot veure la Mari Carmen convertida en un àngel i amb les claus del pis del qual va ser desnonada a la mà. La mort de la Mari Carmen Abascal, dues setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat humanisme.
5: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població. Això és prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys i fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols.

0: contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquesta situació, els llogaters podran demanar 2 anys més. La qüestió de les pròrrogues, però, podria canviar amb el segon decret, que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent li dona llum verda a mitjans de novembre. Un altre dels punts destacats del primer decret, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga l'administració a assumir el deute d'aquests llogaters. Sílvia Jiménez Xarier, advocada i vicepresidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha explicat al programa 180 graus de la xarxa com afecta l'entrada en vigor del primer decret a algú que tingui el contracte de lloguer a punt de vèncer.
1: Molts dels inquilins, que ja se li acabava el contracte, del 22 de març al 30 d'abril van enviar un burofax, perquè hi havia un decret en aquell moment, sol·licitant una pròrroga de 2 anys. Què passa? Que ara, a l'entrar en vigor aquest decret, aquest Real Decret, s'estableix que tots aquests burofaxos que van decaure tornen a tenir vigència. Per tant, si tu vas sol·licitar aquella pròrroga de 2 anys en el teu moment, sense que tu diguis res, te l'han d'autoritzar.
0: Més coses. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional s'apujarà, i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació, que és del 4,9%, i marca l'1 de novembre com a termini per poder aprovar aquest increment abans de les eleccions i que entri en vigor el 2027. L'objectiu és incrementar, doncs, aquest sou que cobren, per exemple, cambrers, treballadors de la llar o molt joves que s'incorporen al mercat laboral.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El Gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Aquest increment del salari mínim afectaria més de 2 milions de treballadors, però també preocupa, certament, a moltes petites i mitjanes empreses. Volem entendre com pot impactar aquesta decisió en el teixit empresarial i com ho han entomat des de la PIMEC. Josep Ginesta n'és el secretari general. Senyor Ginesta, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el Ministeri de Treball ha accelerat el calendari per pujar el salari mínim abans de les eleccions. Com interpreteu des de PIMEC aquesta decisió?
3: Bé, incrementar el salari mínim és una qüestió que succeeix sempre, cada mes de gener, o normalment cada mes de gener. És veritat que els últims anys hem tingut increments una mica més enllà del mes de gener, fruit de la conjuntura política i fruit de les dificultats que han tingut per arribar a consensos, no? Però és una qüestió que succeeix cada mes de gener. Val a dir que, així com en altres èpoques, l'increment del salari mínim impactava molt poc en les persones treballadores. Espanya és un país, Espanya i Catalunya són països que hi ha una alta incidència de la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius pràcticament la immensa majoria tenen salaris per sobre del salari mínim. És cert que abans l'increment del salari mínim impactava molt poc perquè la majoria de treballadors estaven per sobre d'aquest salari mínim. Però també és veritat que l'increment que s'ha produït, especialment des del 2018, pràcticament aquest increment que pot estar ara en aquests moments ratllant el 72% aproximadament, si comptem el darrer increment, fa que això ja afecti a molts treballadors i que afecti directament a molts convenis col·lectius en el que les bandes més baixes poden veure's afectades per aquest increment, no?
0: Per tant, entenc que, d'alguna manera, aquesta acceleració no els preocupa excessivament, pel que m'està explicant, eh?
3: No és que no ens preocupi, em refereixo a que és una qüestió que es produeix normalment. El que sí que ens preocupa és que no es compleixi l'Estatut dels Treballadors, no es compleixi la llei i, sobretot, no es compleixi el que venen dient els últims anys els experts que fan aquest informe. Esperem que en aquesta ocasió la ministra de Treball faciliti la informació que reiteradament els experts han dit en el seu informe que no disposen per poder fer un increment com aquell que caldria fer. De fet, han fet increments a partir d'una màxima, que és la d'intentar ajustar el salari mínim al salari, al 60% 20% del salari mitjà del país. Val a dir que Espanya, a l'any 2019, aquest equilibri entre salari mínim i salari mitjà el tenia molt descompensat. Érem dels pitjors països d'Europa. Pràcticament només arribàvem al 40%, aquest salari mínim, al 40% del salari mitjà, i per tant hi havia una bretxa salarial molt rellevant. Però val a dir que els increments reiterats que s'han fet han produït l'efecte contrari. En aquests moments Espanya és dels països d'Europa, estem pràcticament

0: a un 70% el salari mínim sobre el salari mitjà d'equilibri, i per tant estem ja en una situació molt alta. Però de fet deia que els experts reiteraven, perquè l'Estatut dels Treballadors el que diu és que s'ha d'incrementar amb l'IPC, cert, si puja el cost de la vida s'ha d'incrementar el salari, però també s'ha de tenir en compte la productivitat, la participació del treball també en la renda nacional. L'evolució de l'economia, és cert que l'economia està en una fase expansiva, però sobretot la productivitat, és a dir, millorar tots els factors que envolten el treball. I una cosa molt important, que no és menor en el nostre país. Aquest any tornarà a passar, com ja va succeir l'any passat, que junt amb l'increment del salari mínim s'haurà de revisar la tarifa de l'IRPF, perquè Espanya és un país que, malauradament, no aplica l'ajust automàtic de les tarifes de l'IRPF amb el progrés de l'IPC. És a dir, si no ens ajusten les tarifes de l'IRPF, les empreses fan un gran esforç incrementant salaris, però una part d'aquest esforç se l'emporta Hisenda perquè no s'ajusten les tarifes equilibradament com sí que fan molts països en Europa. Per tant, ens preocupa, òbviament, perquè produirà una tensió, malgrat sigui una situació normal, perquè esperem, i dic esperem perquè no sabem què acabarà succeint, però esperem que els experts ajustin el seu informe al que han vingut demanant els últims anys, que l'increment del salari mínim es produeixi amb la normalitat i també val a dir una cosa que ens hem de recordar reiteradament, especialment des de les pimes. Espanya no és del tot un país de salaris baixos, és un país de costos alts. Quan parlem d'habitatge, quan parlem d'energia, quan parlem d'aquests factors, tensionen enormement el poder de compra de les persones, i no és que les empreses no pugin els salaris, que sí que ho fan. De fet, les empreses han pujat els salaris per sobre de l'IPC els últims anys. Ara bé, el poder de compra de les persones cada cop és més petit perquè hi ha determinats factors en mercats regulats que impacten moltíssim en el poder de compra de les persones.
1: I senyor Ginesta, no sé si els preocupa excessivament o no la vaga general del proper 11 de novembre. No sé com encareu aquesta vaga general.
0: Miri, sí que ens preocupa, perquè és carregar els neulers una altra vegada entre qui probablement no és el culpable. Miri, la gent que no està d'acord amb els decrets d'habitatge, el que diu o el que expressa és que no pot ser que un problema social de primer ordre pel nostre país i per les persones acabi impactant en els propietaris, no? En un país de petits propietaris com és el nostre, no? I consideren que carregar els neulers en els propietaris no és just, sinó que s'han de fer polítiques públiques per afavorir que hi hagi una millor oferta. Doncs nosaltres amb la vaga diem el mateix. És una sensació estranya que carreguin els neulers del problema de l'habitatge a les empreses, sobretot perquè les empreses poc poden fer per la qüestió de l'habitatge. I en tot cas el que sí que té competències per fer-ho és l'Estat, les administracions i també l'Estat, i no només l'administració de l'Estat, sinó l'administració local, l'administració autonòmica, i en tot cas té a veure amb política pública. I el que diem als sindicats és que estem asseguts en taules on debatem sobre la qüestió de l'habitatge. I estem asseguts. Per què? Perquè a les empreses també li afecta el problema de l'habitatge. Les empreses del nostre país, fa uns dies presentàvem un estudi que analitzava aquesta qüestió, moltes d'elles no tenen dificultats per contractar gent per la qüestió de l'habitatge, per l'atenció residencial en algunes zones, tenen sobrecostos per la qüestió de l'habitatge i tenen dificultats per seguir creixent perquè l'habitatge s'ha convertit en un problema per apropar els treballadors als centres de treball. No? Si això és així, el que plantegem és que ens posem d'acord amb els sindicats, amb les administracions, i treballem conjuntament, perquè el que sí que sabem és que l'endemà de la vaga general seguirem tenint el mateix problema d'habitatge i no ho resoldrà.
1: Acabo ja, senyor Josep Ginesta. Pimec ha quantificat en més de 115 milions d'euros l'impacte dels aiguats d'aquests darrers dies sobre les empreses. Quina fotografia ens deixa aquest balanç i, d'alguna manera, quines són les vostres demandes o les vostres peticions?
0: Miri, el balanç que ens deixa és d'una afectació important, com sempre amb els darrers episodis climàtics, molt concentrada en determinades zones, perquè efectivament això és un dels problemes que tenim, aquesta concentració molt intensa, per exemple, a Granollers, Vallès Oriental, amb una afectació molt important en determinades zones, i a més, a vegades poc previsible. Fixi's, ens vam passar la setmana passada i el cap de setmana gestionant l'episodi del dissabte al vespre, i malauradament el dilluns al matí en hora punta, que sortosament va tenir una afectació material, va tenir una afectació en persones, però molt menor de la que podia haver estat. Pensi que a la zona de Granollers va caure tanta aigua com la que cau en un any en poc menys, poc més de 24 hores, no? Això genera una situació doncs, de dificultats, molts casos. Danys materials van quantificar en 115, pràcticament la meitat d'aquests anys es concentren al Vallès Oriental, però especialment a la conurbació de Barcelona, no? Barcelonès, el Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos, no? Aquesta incertesa que provoca aquesta afectació dels episodis climàtics genera, sobretot, primer, per una banda, les empreses, sovint, una certa incertesa al voltant de què succeirà, què no succeirà i com han d'actuar, no? Per una banda, el que sí que demanem a les administracions és que, atès que alguns d'aquests danys i com es produeixen, i sobretot l'afectació tan directa com indirecta, no sempre pot ser coberta amb assegurances, o com a mínim en aquests moments no ho és, perquè no està previst aquestes situacions, que les administracions donguin el suport al recolzament. De fet, el govern de la Generalitat ja va aprovar el dimarts un primer acord de govern en el que destina ja una part de recursos a gestionar-ho, no? Però no només això. Miri, part de la problemàtica que tenim també té a veure amb el dèficit d'infraestructures. El que no ens pot passar és que és cert que la intensitat és important i això afecta, però el que no pot ser és que on cauen quatre gotes els trens s'aturin en el nostre país. Això no pot passar. I té a veure amb les infraestructures que tenim. Tenim una major afectació per un dèficit d'infraestructures importants que tenim, no? Però sobretot hi ha una qüestió que és important, la seguretat jurídica. Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer, es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball, i nosaltres sempre recordem el que l'experiència dels empresaris de València. Els empresaris de València ens expliquen sempre que molta de la gent que malauradament va morir aquell fatídic dia, aquell fatídic divendres, és perquè quan va començar a ploure, quan van començar els lluvats, tothom va entendre l'instint de preservació com marxar cap a casa ràpidament. No. La gent s'hauria d'haver quedat al centre de treball. Dic això perquè sovint, quan rebem l'alerta, pensem que hem de marxar ràpidament cap a casa, no, ens hem de quedar a l'empresa, ens hem de quedar a la... hem de pujar a la segona planta, i la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Josep Ginesta, doncs ha quedat bastant clara la carta als Reis que ens acaba de fer des del Notícies en Xarxa. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vostès.
1: Parlem encara de pluges i de temporal perquè la situació meteorològica, per sort, evoluciona i de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta. Ara els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat un temporal que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. El Vallès Oriental és una de les zones més afectades per aquests aiguats, especialment a la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat el Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat, no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal.

5 minuts per arribar a 8:45. Abordem la crònica esportiva. Després de 19 dies d'aturada pels partits internacionals, avui es reprèn la Lliga amb la 8a jornada. L'encarregat d'obrir foc serà l'Espanyol, que visita el CUE, al Màlaga, a les 9 del vespre. La gran novetat a la convocatòria és el retorn de Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en dos entrenaments per preparar el duel contra els madrilenys. L'únic dubte és si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup pels problemes físics amb què va tornar de la concentració amb el Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espar, a qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sunoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú, en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka, de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Micaela Pollers.

El Festival de Sitges ja està en marxa en una edició rècord on hi haurà 442 projeccions i més de 600 convidats. El film encarregat de donar el tret de sortida al festival ha estat el thriller Found Alive, de Carlota Pereda. A més, a la gala inaugural s'ha homenatjat Julio Fernández, fundador i expresident de Filmex, que va morir l'any passat. En aquesta edició recolliran el gran premi honorífic grans estrelles com el director Peter Jackson i els actors Danny DeVito o Kevin Bacon, entre d'altres. Un altre nom destacat és Alejandro Amenábar, que serà distingit per la seva trajectòria en el 30è aniversari de Tesis.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
5: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya homenatjarà avui la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el mes passat a Madrid, que va morir dimecres en un hospital de la capital espanyola. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de centres d'estudi i de treball i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. A Madrid, unes 20.000 persones han acomiadat la Mari Carmen, convertida en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La concentració ha sortit de l'acampada de la Puerta del Sol i ha acabat davant la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Mentrestant, aquesta mort sacseja de ple la precampanya electoral i els partits polítics aprofiten per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis del 29 de novembre. Tot seguit analitzarem aquest nou escenari de càlculs i estratègies polítiques amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Així ho indica el darrer baròmetre del CIS, que coincideix amb l'entrada en vigor del primer dels dos nous decrets d'habitatge que va aprovar el Consell de Ministres. Es manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a fase d'alerta davant la millora de la situació meteorològica. Ara els esforços estan centrats en restablir la normalitat i reparar els danys causats pel temporal, que ha provocat 3 morts i un desaparegut. Pel que fa a la persona que es buscava a Pineda de Mar, s'ha suspès la recerca perquè ningú n'ha denunciat la desaparició. Dels esports, avui doble titular. Es reprèn la Lliga de Futbol després de gairebé 3 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà avui la jornada amb la visita al CUE, al Màlaga. El retorn de Javi Puado és la gran novetat a la llista blanquiblava. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick té el dubte de Rafinha, amb problemes musculars. I la lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món judo en la categoria de menys de 70 quilos als Mundials de Bakú. La judoka s'ha penjat el primer hora en categoria absoluta, superant a la final a Michaela Pollers. Precisament l'austríaca la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. I avui, com cada divendres, fem una ullada a les novetats de la cartellera. Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton. I Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els sindicats de l'habitatge han convocat avui actes de comiat a Catalunya per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, després de ser desnonada amb 87 anys. A les 12 del migdia es faran minuts de silenci davant de tots els centres d'estudi i de treball i a les 7 de la tarda arrenca una manifestació a la plaça d'Urquinaona de Barcelona que també vol recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat després també de ser desnonada. A Madrid, l'homenatge a la Mari Carmen s'ha fet aquest dijous. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acomiadat amb una marxa fins la que va ser casa seva durant més de 70 anys. Una fotografia de la Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop davant de casa seva, han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adéu a la veïna, entre consignes que han qualificat la mort com un assassinat. La mort de la Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, ha impactat en la precampanya electoral. Símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, els partits polítics han aprofitat la notícia de la seva defunció per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. Mentre el candidat dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional, des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit per la mort de la Mari Carmen i ha demanat un humanisme.
2: Los que han creado el problema dicen que van a arreglarlo. Pensadlo. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La història de la Mari Carmen ha trasbalsat la política espanyola. També està clar la vida social, però en pocs dies ha passat de ser una dona anònima desnonada a convertir-se en símbol i bandera, però també en motiu de confrontació entre partits polítics. L'exemple més recent, el minut de silenci que es va intentar fer ahir a l'Assemblea de Madrid. Analitzem si aquest és o no un cas d'instrumentalització política i ho fem amb Lluís Pastor. Ell és professor de comunicació de la UOC. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Molt bon dia, Helena. Què tal? Gràcies a tu per convidar-me.
1: Com es construeix un símbol mediàtic? Mari Carmen era una dona anònima fins fa dues setmanes. Què ha fet que el seu cas s'hagi convertit en una icona social, però també i política?
4: Doncs mira, el fet de convertir un fet, diguem, del dia a dia en una icona, com tu has dit, perquè de fet la Mari Carmen s'ha convertit per aquestes properes eleccions amb la icona que està movent, diguem, passions i està movent sentiments a Espanya, passa per moltes coses. En aquest cas concret, fixa't, si tu el que vols mostrar és una situació d'injustícia i de vulnerabilitat, que és el que passa amb els desnonaments, en el moment en què el cas gira al voltant d'una persona que mostra aquesta injustícia i que mostra sobretot aquesta vulnerabilitat, ja tens un primer pas donat. És a dir, el fet de que sigui una senyora i una senyora gran fa que amb una espècie del que podríem anomenar la piràmide de la vulnerabilitat, doncs trobaries que a la base d'aquesta piràmide el que menys empatia genera pot ser un home adult que se suposa que es pot guanyar la vida. En aquest mateix cas també trobaríem una dona adulta. A partir d'aquí, si trobes una parella que tenen fills, a la que apareixen fills petits que són desnonats, ja l'empatia es multiplica, i a la que apareix una persona que ja té la màxima vulnerabilitat perquè ja no està en el mercat laboral i a sobre el seu cos físic no respon, diguem, per poder tenir una feina, per poder estar en el dia a dia d'una manera normal, com era el cas de la Mari Carmen, que sempre va aparèixer en cadira de rodes o sempre va aparèixer en camilla, el grau d'empatia es multiplica fins a molt amunt. Què passa? Que això es converteix en el símbol, en el signe d'un fet social que és per si mateix injust i que afecta a les persones més vulnerables, amb la qual cosa ajuntes les dues coses i tens una icona perfecta per poder esgrimir una bandera de lluita enfront d'una cosa que no està bé.
1: Lluís Pastor, parlaves de sentiments i és cert que la història de la Mari Carmen ha commogut molt. És fàcil que en casos com aquest l'emoció es barregi amb la política? És a dir, com detectem quan un gest és sincer i quan es fa servir en clau de propaganda?
4: Aquesta és una bona pregunta i si tinguéssim la resposta, tindríem la resposta pràcticament a tot. L'emoció sempre està a la política. No es pot fer política prescindint de l'emoció, perquè l'emoció està impregnada a la nostra vida. És a dir, raó i emoció són les dues peces que fan funcionar el motor del dia a dia, amb la qual cosa qui digui que l'emoció ha d'estar fora de la política s'enganya i ens enganya, perquè habitualment ho diuen polítics que saben que ells utilitzen l'emoció quan els interessa. És a dir, que emoció i raó són dos elements que sempre estan implicats en la política. Recorda Churchill quan deia aquelles frases que han passat a la història, no? Sempre hi ha emoció i política vinculats, no? Llavors, el fet de que tu deies quan és sincer i autèntic i quan és construït, la comunicació sempre és una construcció, tu ho saps. La comunicació és una construcció, llavors quan el senyor Feijó està dient apartem les emocions que diguem, d'alguna manera subsumeixen del cas de la Mari Carmen, no et diu apartem les emocions que subsumeixen del cas de Ceuta. És a dir, que cadascú mou i les emocions que més li interessen en funció del seu ideari polític.
1: Lluís Pastor, ens queden moltes preguntes al tinter. Un altre dia te les haurem de fer. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies, Helena. Una abraçada.

0: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia d'avui i les 3 de la tarda de demà dissabte, coincidint amb el cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les retencions més importants de tornada a l'àrea metropolitana de Barcelona s'esperen per dilluns a la tarda. La previsió és que augmenti la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya amb l'inici de la temporada de bolets i excursionisme, tot i que encara es poden mantenir desplaçaments cap a la costa. Recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després, sobretot, dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. Precisament la pagesia catalana arrenca avui la primera de les mobilitzacions d'aquesta tardor. Convocats per la JARC, pagesos i ramaders de les comarques de Lleida protagonitzen aquest matí una tracturada que busca col·lapsar la capital del Segrià. Fins a Torre-serona, des d'on sortiran alguns dels tractors participants, s'hi han desplaçat el Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Bon dia, Carla. Tot a punt aquí veig per arrencar ja aquesta mobilització, si més no des d'aquest punt, eh?
1: Doncs sí, som aquí a Torre-serona, que és un dels punts des d'on aquest matí es donarà inici a la mobilització de tractors cap a Lleida. Bé, el sector reclama mesures degut a l'augment en els costos de producció i avui mateix en parlarem amb Joan Carles Massot, que és el president de la JARC. Bon dia, Joan Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bueno, quin és el principal motiu que us porta avui a sortir al carrer i a convocar aquesta manifestació?
2: Bueno, és la situació actual del sector que estem patint, no? Sobretot la crisi de costos de producció i sobretot afegit amb això, pues ja costa prou la incorporació dels joves, no? I clar, nosaltres ara el que prioritzem sobretot és mesures estructurals, no? Pel sector, les mesures fiscals que han anat reivindicant tots aquests anys i a partir d'aquí, pues bueno, plantar-nos i sobretot també les mesures de crisi que necessitem per en aquests moments.
1: El gasoil agrícola s'ha augmentat el seu preu en un 62%. Com ha afectat tot això, bueno, aquest preu, a les produccions i als seus costos?
2: A veure, d'una manera molt forta, i fins i tot amb aquesta pujada del gasoil, moltes explotacions s'estan plantejant iniciar la sembra de cara a l'any que ve, i això és un perill per a futur per a la sobirania alimentària, no? Cal constatar, com has dit tu ben bé, ha pujat més d'un 60%, i amb el topall que presenta el Ministeri dels 20 cèntims, nosaltres creiem que és insuficient. La Unió Europea autoritza fins al 70%, un topall de fins al 70%, d'augmentar més encara la disminució. I nosaltres el que plantegem, que en aquest 70% que planteja la Unió Europea, ens anaríem entre els 40-45 cèntims, que és el que s'hauria de baixar el gasoil agrícola.
1: I, per exemple, tot el que són fertilitzants, energia i l'alimentació animal també ha tingut un augment en el seu cost. Llavors, quines mesures concretes reclameu a dia d'avui?
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Doncs moltes gràcies, Joan Carles Massot, president de la JARC, i avui mateix els carrers de Lleida s'ompliran dels pagesos i els seus tractors fent sentir el seu malestar.
0: Gràcies, companys de Lleida Televisió. Una manifestació que arrencarà, si no tinc mal entès, a les 10 del matí, com deies bé, al centre de Lleida. Gràcies, companys, pendents d'aquesta moguda.

0: Tres quarts de nou, la situació meteorològica evoluciona de forma favorable i Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat de fase d'emergència a la fase d'alerta. Ara, els esforços se centren en restablir la normalitat i reparar els danys que ha deixat una tempesta que ha provocat tres morts i un desaparegut. Justament els bombers continuen buscant el menor de 12 anys desaparegut diumenge a Granollers. I és que el Vallès Oriental és una de les zones més afectades pels aiguats, especialment la capital, on aquest dijous han continuat les tasques per netejar la via pública, retirar fang i restablir els serveis. Encara relacionat amb el temporal, els serveis d'emergència han abandonat completament la recerca del jove que es buscava a Pineda de Mar des de diumenge, quan una persona va alertar que un home havia caigut a la riera mentre feia unes fotos. Segons han confirmat Notícies en Xarxa, els bombers de la Generalitat no s'ha denunciat aquesta desaparició i, per tant, s'ha deixat de considerar com a possible víctima del temporal. Encara parlant de temporal, Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que els aiguats han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el seu secretari general, Josep Ginesta, que també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals.
1: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
0: I abans dels esports us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Torre Baró un operatiu especial per recuperar les zones afectades per les pluges, també. Els darrers dies s'han reportat una vintena d'incidències a Torre Baró, però tot el barri s'ha vist afectat per l'arrossegament de terres, vegetació i altres materials de forma generalitzada. L'Andrea Martínez i l'Anna Ruiz són en aquest punt, en aquest barri barceloní. Bon dia, Anna. La fotografia és bastant dantesca darrere teu, eh? Déu-n'hi-do.
2: Bon dia, Helena. Sí, la situació és complicada aquí a la part baixa de Torre Baró. Et mostrem ara mateix quins han estat els efectes dels aiguats en aquesta part del barri. I sí, un pla d'emergència desplegat per l'Ajuntament intenta solucionar els desperfectes que pateixen els veïns. Així que parlem ja, Helena, amb Valeria Ortiz. Ella és la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Valeria, bon dia.
3: Bon dia.
2: La situació molt complicada en aquests moments.
3: Sí, sí, ahora mismo nos cuesta recuperar la normalidad, pero bueno, estamos esperando a que los operarios hagan efectivo su trabajo.
2: ¿Y quiénes han estado las consecuencias, Valeria? Porque algunos veïns no podían acceder a casa seva y ha habido dos líneas de bus que han dejado de funcionar.
3: Sí, exactamente. En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia, sobre todo, y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3, sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio. Así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
2: Valeria, ¿y cuántos días han de pasar para que las cosas se solucionen?
3: En teoría, hoy ya se van todos los tres efectivos que están trabajando aquí, así que bueno, ahora mismo estamos como ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar.
2: Clar, perquè la gran pregunta és com evitar que això torni a passar, perquè clar, aiguats i temporals tornarem a tenir-los, no?, en els propers mesos.
3: Totalmente, al final el cambio climático ha llegado para quedarse, así que nosotros desde la Asociación de Vecinos de Torre Baró estamos solicitando y pidiendo hace ya muchos años un plan de emergencia para barrios de montaña como el nuestro.
2: Y Valeria, una última pregunta. ¿Qué podeu fer els veïns des del punt de vista de l'autoprotecció? Quina és la cultura per protegir-vos davant els aiguats, tempestes com els que hem patit els últims dies?
3: Claro, hasta ahora no lo habíamos vivido nunca, así que los vecinos pues han actuado con sentido común de intentar tener todo limpio, desagües, pocos desagües hay también en Torre Baró y entonces hemos salido directamente a las calles a limpiarlos.
2: Valeria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts en aquest matí molt fresca aquí a Torre Baró. Es viu especialment la baixada de temperatures. Helena, una zona de Barcelona que ha patit de manera directa els efectes dels aiguats i de les tempestes dels últims dies com a barri de muntanya que és.
0: Música. 10 minuts per arribar a les 9. És temps per a la crònica esportiva avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que torna la Lliga de Primera Divisió. Molts ja l'esperaven amb candeletes, eh?
4: Sí, s'ha fet llarg per a molta gent. Aquests 19 dies d'aturada pels partits de seleccions, aquests dies d'aturada per partits internacionals. Avui, però, ja torna a la Lliga i ho fa obrint foc aquesta nit l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga en la visita al CUE de la categoria. La gran novetat a la llista de convocats de Manolo González és Javi Puado, 9 mesos després de lesionar-se. Els blanquiblaus, que enllacen dues derrotes, volen millorar la imatge i aprofitar el mal moment dels andalusos per tornar a sumar. El tècnic afirma que se sent fort, tot i els dubtes sobre la seva continuïtat a la banqueta blanquiblava.
5: Intentar tornar a agafar les sensacions que l'equip venia tenint abans i donar la volta a aquesta situació que no ha sigut bona els darrers dos partits. Al final, també entenc que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: I el Barça rebrà demà el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick només disposarà de la plantilla al complet en 2 entrenaments per preparar aquest duel contra el conjunt madrileny. L'únic dubte és ara mateix si Rafinha entrarà a la convocatòria, ja que encara no ha entrenat amb el grup per problemes físics als quals va tornar des de la concentració al Brasil. D'altra banda, el club s'ha volgut assegurar la continuïtat d'un dels joves valors de la plantilla, Xavi Espart, qui ha renovat fins al 2030. La lleidatana Ai Sonoda s'ha proclamat campiona del món de judo als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. La judoka de 24 anys i filla de pare japonès i mare francesa, tots dos judokes, ja havia estat campiona del món júnior i cadet. Ara s'ha penjat el primer or en categoria absoluta, superant a la final Michaela Pollers. Precisament l'austríaca va ser qui la va deixar fora del podi als Jocs Olímpics de París. A la Lliga Femenina de Bàsquet, una de freda i una de calenta per als equips catalans. El Cadí la Seu ha sumat el primer triomf del curs, imposant-se al Leganés per 70-60. Per contra, l'Espar Girona ha encaixat una nova derrota davant el Bàsquet Mallorca per 83-89 a Fontejau. Amb aquesta desfeta, les de Roberto Íñiguez acumulen 2 partits perduts en 2 jornades al campionat domèstic, a més d'haver quedat fora també de l'Eurolliga per haver perdut a la fase prèvia. I nova victòria del Barça a la Champions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27. És el tercer triomf en 3 jornades dels de Carlos Ortega a la fase de grups. Dicamem amb 6 gols i Àlex Gómez amb 5 van liderar l'anotació dels Blaugrana. El tècnic valora el triomf, però diu que encara hi ha marge de millora.
6: Era importante los 2 puntos, sin duda. Lo hemos sacado holgadamente, pero también creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Me satisfecho por 2 puntos. Hay clara mejoría en algunos jugadores que tienen que aportar mucho, pero hay camino por recorrer también.
4: Doncs una victòria que encamina l'equip ja cap a la main round de la competició continental.
0: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: I és temps ara per fer un repàs a la cartellera de cinema. Com cada divendres, ens acompanyen David Navarro.
7: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque son la caja.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros.
10: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
8: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
11: ¡Ya basta!
8: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
12: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
10: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
13: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
14: Bienvenido.
15: Creo que necesita uno más grande.
16: ¿Qué te parece?
17: ¿Mami?
16: ¿Lista para salir?
10: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
17: Intentes enganyar-me.
16: Bella, soy yo.
0: La participació popular centrarà la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'obrador d'Arrel.
10: La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitza la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins a la cultura popular.
18: Aquest obrador que vam començar fa 6 anys, en què el que vol és teixir sector, ajudar a impulsar els artistes a la seva creació i producció i també que faci xarxa amb altres equipaments, amb altres festivals, fires, tan dedicats a les arts d'Arrel com no. Portem ja en aquests 6 anys més de 100 projectes que han rebut l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: Posem el punt i final a una setmana intensa, pluges torrencials, avançament electoral, decret d'habitatges i la mort de Mari Carmen. Tornem, per cert, dimarts, recordeu-vos. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.

0: Hola, molt bon dia, sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui fem un programa especial, us acompanyen els controls tècnics i de so, en Josep Casasnovas, però aquí a la taula, doncs, més enllà d'una servidora, l'Emma Balea, que us fa arribar doncs, aquesta salutació cordial que fem cada matí, doncs avui dèiem que fem un programa especial. Ja fa molts anys que el Posa't les Piles es recomana parteix a l'entorn del dia 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, per parlar-ne precisament d'aquesta qüestió que ens afecta a tots i a totes. Així que aquest programa el fem amb la col·laboració i participació d'usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de Mollet del Vallès. Així que tenim a la Mercedes. Bon dia, Mercedes.
1: Bon dia.
0: També tenim a l'Alejandro. Bon dia, Alejandro.
2: Bon dia.
0: Al Manuel. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també tenim amb nosaltres a l'educadora social d'aquest servei, el SRC, que li diuen, que és la Georgina Queralt. Benvinguda, Georgina.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: En el decurs del programa tindrem, doncs, persones convidades. Ara tenim una aquí a l'estudi, però encara no la presentem, perquè el que anem a fer és començar donant, doncs, fent cinc cèntims d'allò que parlarem en el dia d'avui.

0: I, evidentment, en el dia d'avui anem a parlar de salut mental i volem destacar, d'una banda, doncs, el lema d'enguany, també així com aquelles activitats que han tingut lloc i algunes d'elles tenen lloc en el dia d'avui i més enllà en el territori per commemorar aquesta data. És la Georgina qui ens farà 5 cèntims. Georgina, quin és el lema d'enguany?
1: Doncs aquest any, Salut Mental Catalunya ens proposa el lema Teixir vincles és fer salut mental. I dintre d'aquest context, la veritat és que aquest any s'ha dut un projecte a terme a molts municipis de Catalunya, a molts safarejos, intentant barrejar doncs, temes artístics amb temes de salut i de crear xarxes, sobretot davant la soledat no desitjada. Mm-hmm. I respecte a aquest tema que deies del dia 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs nosaltres a Taula Vallesana de Salut Mental fem una programació d'actes i us explicaré que vam començar amb el primer acte el 7 d'octubre, que vam fer la caminata per la salut mental, que sortia de la Fundació Sanitària Mollet, d'on tenim a l'hospital. Són activitats obertes a tota la població en general. Després, el projecte que us he comentat de Salut Mental Catalunya del safareig es va inaugurar el 8 d'octubre a Caldes de Montbui, al safareig de la Portalera. I per últim, avui que és dia 9, tenim la inauguració de l'exposició de quadres de pintura a l'oli de l'SRC i també l'entrega de premis, que avui també parlarem d'això, del 18è concurs literari de salut mental.
0: I això es fa al vestíbul de la...
1: Aquest últim acte es fa a la biblioteca del campus de la Fundació Sanitària Mollet.
0: Molt bé.
1: A les 10 del matí. Llavors, avui mateix vull ressaltar que a les 12 a la plaça de l'Ajuntament de Mollet del Vallès també es fa la lectura del manifest. I si voleu, tots la resta d'actes que es fan i no només es fan a Mollet del Vallès, doncs està a la programació dels actes del Dia Mundial.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Has parlat del teixir vincles, és fer salut mental, i parlaves allò d'aquesta lligam, no?, amb les activitats artístiques i la salut. De fet, des de la Fundació Sanitària Mollet, que s'està commemorant el 30è aniversari de l'entitat, de la institució, s'ha fet tota una programació, no?, vinculat a això, la salut, amb les manifestacions artístiques. I en l'àmbit de la salut mental, no sé si sou pioners o no, però ja porteu un temps, no?, fent accions, recordo, amb la Susana Malagón.
1: Exacte, sí, som una mica pioners, val? Sense voler-ho, i en el camp meu, que és el camp de la salut mental, sí que és veritat que vam fer un anterior projecte amb el Museu Avelló, amb l'artista Susana Malagón i amb el Servei de Rehabilitació Comunitària, que és d'on vinc jo, que va ser quan doncs, vam exposar al museu i vam ser guanyadors, per sort, del Premi Eines. I ara doncs, seguim amb aquest projecte que s'assembla una mica, no?, però que la proposta ens ve de Salut Mental Catalunya amb els safarejos d'arreu de Catalunya i que doncs, vam oferir el dia 8 una instal·lació artística també molt, molt interessant.
0: Molt bé, mirarem d'apropar-nos a Caldes per veure aquesta instal·lació. Com veieu, doncs hi ha tendències, i de noves tendències en salut mental ens parla l'Alejandro.
2: Sí. Las últimas tendencias en salud mental se centran en dejar de ver el malestar como un problema puramente individual y empezar a entenderlo como una respuesta estructural al exceso de rendimiento, la hiperposición digital y la incertidumbre. Principales tendencias actuales. Fin de la cultura del aguante. Se deja de confundir la resistencia física o mental con la salud. Poner límites y priorizar la vida privada frente al trabajo continuo gana aceptación social. Bienestar en las empresas. El cuidado psicológico pasa a ser un eje central en la estrategia de las organizaciones para combatir el desajuste sistémico. Atención comunitaria. Los expertos impulsan medios de atención fuera de los hospitales tradicionales, enfocados en servicios de rehabilitación psicosocial y apoyo cercano. Impacto digital. Crece la preocupación por la gestión de la energía personal ante la constante exposición en pantallas y redes sociales. Aumento global de casos. Informes recientes de revistas como Le Lancet reflejan que cerca de 1.200 millones de personas conviven con trastornos psiquiátricos, con preeminencia de la ansiedad y de depresión tras la pandemia.
0: D'unidó, d'unidó. Després en parlarem amb la nostra convidada de tot això. Crec que és la Mercedes que també ens vol fer referència, no?, a com el clima també afecta la salut mental i en concret la calor.
3: Sí, les altes temperatures i

0: Día siguiente, la dificultad para pensar. El estrés térmico reduce la capacidad de concentración y la resolución de tareas complejas. El impacto en la salud mental es grave. Las urgencias médicas, las temperaturas extremas multiplican los ingresos hospitalarios por cuadros graves como ansiedad, depresión, demencia o esquizofrenia. La vulnerabilidad en jóvenes, un estudio citado muestra que el calor intenso duplica las hospitalizaciones psiquiátricas en menores de 24 años. Los efectos de los fármacos, ciertos medicamentos para la salud mental alteran la capacidad del cuerpo para regular la temperatura o mantenerse hidratado.
1: Doncs això també seran temes que abordarem amb la convidada. I per acabar, Manuel, el tema de la medicació, no?
2: Sí. Las personas con problemas de salud mental que toman psicofármacos son más vulnerables frente al calor extremo, alteración del cuerpo, menor sensación del peligro, problemas con el agua, efectos en el ánimo del sueño. Consejos prácticos. Consejos importantes, perdón. No suspendan la medicación. Bebe agua con frecuencia. Consulta las guías oficiales, puede revisar las pautas y consejos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, para saber cómo actuar.
1: Vean toda la información que ens han donat allò l'Alejandro, la Mercedes i el Manuel. No sé què és el que ens haurà de respondre allò la nostra convidada. És la cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, Mariona Saperes. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Hi ha tot un seguit de preguntes que tant la Mercedes com l'Alejandro com el Manuel doncs aniran intercalant i, si m'ho permeten, jo també aniré fent allò cullerada. Així que no sé qui de vosaltres comença. Allò, la Mercedes, doncs
0: sí.
1: Som-hi.
0: Bon dia, Mariona.
4: Bon dia.
0: Creus que és important reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental?
4: Doncs sí, la veritat que jo crec que sí. Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda, i lluitar i fer força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental, jo crec que és importantíssim, perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions, quines són les nostres condicions de vida, de feina, de soledat, que comentava la Georgina també, no? Que som part d'una comunitat, etc. És a dir, a tope amb el Dia Mundial de la Salut Mental.
5: Què et sembla en aquestes noves tendències que parlàvem? Pots fer-nos la teva valoració?
4: Doncs la veritat, tots tres heu explicat moltes coses i comparteixo un lema que gairebé tinc poc a poder afegir, però sí, cada vegada es parla, i nosaltres a Mollet som un exemple d'això, del model comunitari, centrat en la recuperació, com és el vostre servei, en el que vosaltres sou usuaris, a l'SRC, que és el Servei de Rehabilitació Comunitària, que se centra en el projecte de vida de la persona, en la participació dels usuaris, amb el suport entre iguals, amb la coordinació amb altres àmbits de la comunitat, com podria ser, per exemple, avui, l'activitat que estem fent amb la ràdio. A mi em sembla un canvi molt positiu, no? Posar al centre la persona i descobrir quin és el projecte de vida i enfortir-lo.
6: I esteu amb aquest projecte, Mariona, teniu allò resultats? És a dir, veieu que hi ha una millora? S'integren millor les persones,
1: tenen una bona resposta per part de la societat, no sé si la Mariona o la Georgina, no sé.
3: Sí, de fet, abans, antigament, les persones amb trastorn mental estaven amagades, era una cosa que no agradava, precisament, que hi havia molt estigma, i fins i tot el sistema sanitari també, hi havia els psiquiàtrics on les persones quedaven institucionalitzades. Avui en dia les portes estan obertes, obertes i intentem que les persones amb trastorn mental deixi de ser un estigma perquè ho puguem

0: posar sobre la taula i veure que són conseqüències d'una manca de regulació en molts aspectes de la vida quotidiana, en factors de vulnerabilitat, d'aïllament, de soledat, de factors socioambientals, econòmics, de família, etc. I quan més normalitzat intentem tractar tot això, la recuperació és molt més sana.
1: Mm-hmm. És a dir, que sí que teniu allò,
0: i
1: no?
0: I tant, per suposat, per suposat. De fet, ara a finals d'any, el 23 de desembre, si no hi ha cap canvi d'última hora, es posarà la primera pedra de l'edifici nou, que serà l'edifici de benestar, on anirem tot servei salut mental i addiccions. I és un edifici on és una única porta d'entrada per tots els pacients i personal i professional de servei de salut mental i addiccions, i les portes estan obertes i obrim i fem que la natura també ens entri a l'edifici. És una convivència i convergència de tot.
1: Segurament en l'àmbit sanitari s'avança molt més que no pas en el social, ho dic jo, perquè de vegades els problemes són doncs, la incorporació a l'àmbit laboral, no? La integració en diferents aspectes, no sé si mm-hmm. fins i tot allò a l'escola, no? Que es fan allò doncs, accions, però que anem una miqueta més lents, jo crec, que l'àmbit sanitari. Sí. Manuel.
2: ¿Por qué el calor puede afectar a las personas con problemas de salud mental?
0: La calor afecta a tothom. És així, eh? I cada vegada més ho estem notant amb les onades de calor, amb el canvi climàtic, però les persones amb trastorn mental són més vulnerables. Per què? Pues perquè, com explicava la Mercedes, és un estrès fisiològic el que el nostre organisme té amb aquestes onades de calor. No estem acostumats, no estem preparats per això, i el cos ha de treballar molt més per mantenir estable aquella temperatura interna. I això, doncs, és així. Activa diferents sistemes de regulació que ens fa activar el sistema nerviós autònom, que és de fet, l'eix de l'estrès. Hi ha una major activació. I hem de pensar que quan les nits són més caloroses, dormim menys i dormim pitjor. El son, sabem que participa en la regulació emocional, amb la tensió, amb la impulsivitat, amb l'estabilitat de l'estat d'ànim. Per tant, és una càrrega biològica la calor. No és un determinant, però sí que és una càrrega biològica i psicològica del sistema. Per tant, hem d'estar alerta perquè podem reduir aquesta capacitat d'adaptació.
1: Ara tornarem a parlar de la calor, perquè crec que jo doncs, m'he saltat allò una qüestió que volia doncs, plantejar la Mercedes, oi, Mercedes?
3: El lema d'aquest any és teixir vincles, és fer salut mental. Què significa això? Creus que és important tenir vincles per a la nostra salut mental?
0: Mira, m'encanta el lema d'aquest any de salut mental, teixir vincles. Jo em repeteixo molt sempre a les xerrades, perquè la importància de pertànyer, d'estar a la comunitat, és importantíssima per la salut mental. De fet, les persones som animals, però som animals socials per naturalesa, a diferència d'altres animals que no són socials, com per exemple una serp que neix sola o una tortugueta que neix sola. Nosaltres som animals socials, com podríem ser, per exemple, un cavall, un lleó, però tot i aquests, que són socials, són molt més autònoms que nosaltres, que un ésser humà quan neix. Un ésser humà quan neix necessita de la seva prole. És a dir, si no té una figura adulta que se'n faci càrrec, moriríem. Per tant, això és quelcom que tenim impregnat, no? Mai millor dit, en la nostra impronta biològica ancestral de la necessitat de pertànyer a una comunitat per la supervivència. I això avui en dia es tradueix des del punt de vista negatiu, es podria traduir a la falta de pertinença a un grup, en aquesta necessitat de reconeixement contínua. Llavors, cuidar el vincle és cuidar una de les bases del nostre benestar, clarament.
2: Mm-hmm. Tornant al calor, s'incrementa més la sintomatologia amb la calor?
0: Sí, una mica perquè el que us he explicat abans i el que heu explicat molt bé vosaltres també. amb les temperatures elevades i les onades de calor s'associen a un augment de problemes de salut mental. I també, com dèieu abans, de més visites a urgències, d'hospitalitzacions... Què ens genera o què és el que nosaltres podem veure? Pues un increment de l'ansietat, de les alteracions de l'estat d'ànim, descompensacions psicòtiques també, a vegades apareixen doncs, un increment de l'ús de substàncies la conducta suïcida també és una de les alarmes que últimament està fent més palès el tema de la salut mental i sobretot amb joves, com comentàvem. Hem de pensar que és un factor estressant i que les persones amb trastorn mental ja són més vulnerables a qualsevol estrès que els hi afegim en el seu dia a dia.
1: Vaja, que aquest estiu doncs, ho heu passat malament, no? Entenc allò en el servei d'urgències, no? Per atendre potser situacions de descompensació i també heu de tenir aquesta mirada de futur, no? Perquè el futur que ens avancen és que cada vegada tindrem una climatologia amb més onades de calor.
0: Sí, i hem de posar el focus. La veritat que no tenim exactament quina és l'evidència, no us puc donar dades, però la impressió clínica sí que sembla que la calor augmenta la demanda d'urgències psiquiàtriques, sí.
3: Això és el que et volia preguntar, si heu notat un increment de les demandes tant en salut mental com en addiccions per aquest motiu.
0: És el que comentava, eh? Ben bé no puc donar una dada, però la impressió sí que sembla que els pacients estan més irritables, amb major ansietat, amb més inestabilitat de l'estat d'ànim a l'hora de dormir, i sí, és una mica el que us comentava, eh? Som perfil de població amb major vulnerabilitat i la calor, s'ha de dir que la calor no crea un trastorn mental per si sola, però pot actuar, com dèiem, com estressor biològic i ambiental que ens desborda tots i els nostres mecanismes d'adaptació.
2: Quins consells donaries a les persones amb problemes de salut mental davant d'aquesta onada de calor?
0: Sobretot, els bàsics de qualsevol onada de calor per la població en general, que seria... estar hidratats, roba lleugera, no sortir de casa durant les hores de major sol, no fer activitat a l'aire lliure, no deixar la medicació mai, sota cap concepte, tret de que ho digui un especialista, un metge, un psiquiatre, etc. Estar molt atents de la, com us deia, de la nostra hidratació, perquè pot ser que algunes medicacions ens perdin la sensibilitat a la sensació de set, i això ho hem de tenir molt controlat, i intentar, sobretot, mantenir un horari d'una higiene de son adequat.
3: El passat 10 de setembre va ser el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi. Per què es va parlar del suïcidi obertament?
0: Parlar del suïcidi, com dèiem abans, com ara les noves tendències, que us deia que abans la salut mental estava tancada a l'armari i era qüestió de molt poca gent, amb el suïcidi passava el mateix. I, de fet, sabem, i relacionat amb el tema, amb el lema d'aquest any de salut mental, que és establir vincles, parlar del suïcidi és posar damunt la taula un problema que és la punta de l'iceberg d'un gran patiment emocional que aquesta persona porta acumulant durant molt de temps. Si jo no parlo del suïcidi per por, perquè crec que li puc provocar o que puc fer esclatar aquesta idea, en realitat el que estic fent és allunyar-me del patiment d'aquesta persona, no li dono l'espai segur, no li dono la confiança, no estableixo el vincle que aquest necessita perquè pugui expressar obertament, com tu deies, Mercedes, aquesta emoció. Si aquesta persona ho explica, sent una mínima connexió, li dono una mica d'esperança i el que faig és acompanyar-lo, és escoltar-lo, és validar el que sent, que aquesta persona senti que no està sol i al mateix moment poder acompanyar i demanar l'ajuda que sigui necessària perquè atenguin tot el necessari.
4: ¿Nos haría alguna recomendación para cuidar nuestra salud mental?
0: és una mica difícil estar sempre bé. Jo diria que és gairebé impossible. Però per alguna recomanació podria tenir a veure, per exemple, amb reconèixer com estem. Jo sempre ho aviso. És a dir, a vegades la salut mental és una cosa que ens costa reconèixer. Ha donat petits senyals, però els hem passat per alt, hem anat fent la nostra vida, no els hem volgut veure, potser, i ja quan ens desborda la crisi és quan ens en donem compte. Doncs precisament perquè això no passi, hem de saber de quin peu coixegem, és a dir, quin és el nostre punt dèbil, quan estem millor. Conèixer-nos a nosaltres mateixos, jo crec que és la clau amb això. Saber què és el que necessitem, posar límits, cuidar el nostre cos, el nostre descans, i sobretot mantenir les coses que ens donen sentit i, per què no, els vincles que ens sostenen. Llavors, si tenim molt clar què ens ajuda a estar bé i què com estem quan estem bé, ens en podrem donar compte cada vegada més aviat de quan les coses no comencen a anar bé, de posar no, una mica l'ajuda, demanar, aixecar la mà quan ho necessitem.
1: Jo, abans d'acomiadar la Mariona Saperes, tenint en compte que és la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, que ja ens ha avançat que si res es torça el 23 de desembre es posaria la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, que precisament el ple municipal del mes de setembre ha aprovat el pla especial urbanístic per fer realitat aquest futur institut, doncs que ens expliqui una miqueta quines són les expectatives que té de com serà aquest edifici. Ens ha dit allò que integrarà també la natura, com funcionarà, si tindran en compte, som coneixedors que la Fundació tenia un Consell Municipal, un Consell de pacients i de familiars, que no sé si també demanareu opinió per dissenyar aquest nou equipament.
0: L'edifici ja està dissenyat, vull dir, ja està tirat endavant. És un edifici molt maco, de l'estil de l'edifici Campus Fundació i de l'estil de l'auditori, amb un entorn que el que busca és, com et comentava abans, que la natura entri dins dels despatxos, de l'espai, perquè, coincidim amb IES Global, formem part, tenim una coalició molt maca que estudia sobre la salut del planeta i com millorar el medi ambient. Som un hospital, un green hospital, sí. amb molts premis i galardons amb sostenibilitat. Llavors, aquest és el concepte que nosaltres volem tenir de verd, un concepte obert, comunitari, i de moment començarem amb els mateixos equips que formem part dins de l'hospital, però amb un entorn molt més agradable, molt més amigable, molt més tranquil i amb molt espai per poder seguir creixent.
1: I esperem que també amb molts recursos, per poder, malauradament hem dit que el tema de la salut mental és un tema que, és una qüestió, una afectació que, hi és present a la societat, i crec que en augment, no sé si la Mariona coincideix o no, amb la qual cosa es necessitaran recursos també per la contractació de professionals per fer front, no?
0: Sí, cada vegada
1: hi ha aquesta tensió.
0: Sí, cada vegada hi ha més problemes de salut mental i també hi ha més problemes de malestars de la vida quotidiana, que no significa que siguin problemes de salut mental, no significa que siguin trastorns.
1: De benestar emocional, haurien de diferenciar segurament.
0: Sí, etcètera. Que no vol dir que siguin, que els hàgim de menysprear, Tot té el seu patiment. El que passa és que una cosa és un malestar de la vida quotidiana, que pot tenir molt patiment, i una altra cosa és un trastorn de salut mental.
1: Mariona Saperes, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara fem una petita pausa musical i continuem amb noves convidades, però també són convidades, són dones. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Continua el Posa't les piles en aquest especial que us estem oferint en el dia d'avui amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem, és el 10 d'octubre, ja fa molts anys que aquest magazín es reconverteix i doncs el que fem és dedicar-ho precisament a parlar de salut mental. Ens ha acompanyat la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, a qui agraïm que hagi estat present aquí amb nosaltres, la Mariona Saperes, i ara també agraïm que ens acompanyi la regidora de Salut Pública de la Junta de Mollet, que és la Pepi Muñoz. Benvinguda, Pepi.
2: Gràcies.
1: Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I també ens acompanya la tècnica responsable d'aquesta àrea, que és l'Anna Novell. Benvinguda, Anna.
3: Hola, bon dia.
1: Continuen amb nosaltres la Mercedes, l'Alejandro i el Manuel, que seran els conductors d'aquesta conversa que sostindrem a continuació i que gira a l'entorn de la xarxa local de benestar emocional i salut mental, precisament amb la Mariona, que acabàvem dient, hem de diferenciar entre benestar emocional i salut mental, no és la mateixa cosa. Una cosa és tenir jo una malaltia de salut mental i una altra, doncs, tenir, doncs, bé, emocionalment, tenir allò, emocions que potser et fan estar en un to més baix, no?, de bioritmes. Mercedes, per on comencem? Què vols preguntar?
4: Ens podeu explicar en què consisteix la xarxa local de benestar emocional i salut mental?
2: Bueno, la xarxa, el que volem és promoure i impulsar, doncs, un espai estable de coordinació, de treball, de col·laboració entre diferents agents de l'administració pública i local que intervenen en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional, tant des de la vessant assistencial com de la preventiva i la de la promoció. També tenim la referència del nostre pla de salut local, que es va elaborar en el municipi, doncs, a través de la metodologia participativa i intersectorial, basada en el treball coordinat entre els serveis municipals i els agents vinculats a la salut de la ciutat. I a l'àrea de salut pública, doncs, totes les aportacions, doncs, es va elaborar a l'acció integral, que recull de manera ordenada i detallada les actuacions necessàries per donar resposta als reptes de salut identificats en el diagnosi. I també tenim, doncs, després està el pla de local de salut mental de la Diputació.
1: I estava pensant que altres vegades hem fet referència a la taula Vallesana, no?, de salut mental. De fet, aquesta jornada del dia 10 s'estan fent diferents activitats vinculades amb aquesta taula. Una miqueta entenc que la xarxa local ves a ser, però a nivell més, això, més de municipi.
3: Sí, la taula Vallesana, no?, és més comarcal, sí. I llavors el que ara s'està impulsant des de les diputacions és retornar una mica també a aquestes xarxes més municipals, que una cosa no vol treure que de l'altra,
1: sí.
3: Però que d'alguna manera pues, tenen una vinculació més directa amb el municipi i amb les diferents accions i serveis de salut mental i de benestar emocional.
1: Alejandro.
5: Quins recursos hi ha disponibles per benestar emocional per a la ciutadania com a tallers i serveis d'atenció psicològica?
3: Sí, mira, t'explico una mica. A nivell de tallers de salut en els centres educatius fem tallers de salut en general, però sí que hi ha alguns que estan més vinculats o més centrats amb l'àrea de benestar emocional. Llavors, ara mateix, que ja els estan demanant, ara mateix els diferents centres educatius, doncs mira, en fem uns quants a primària, que un es diu l'univers de les emocions i la motxilla de les emocions. Llavors, una mica el que es treballa és posar nom als nens des de primer de primària, durant tota la primària, doncs, a quines emocions tenen, quin nom tenen, com els fa sentir i de quina manera poden reconèixer-les, perquè és la manera que després puguin treballar-les si aquestes els hi creen malestar. I després, a primària, treballem molt, doncs, per exemple, el canvi a la ESO, no?, a sisè de primària, perquè és una època on les hormones i el malestar emocional crea molt malestar. I després ja a secundària treballem tota la part de que té a veure amb assetjament, amb bullying, i també tot el tema de trastorns de comportament alimentari, que és una de les coses que també ens creen grans problemes. I llavors, a nivell ja més de serveis, quan perquè això seria més la part preventiva. I llavors després ja si d'alguna manera es comença...
1: I adreçada a la població més jove, pel que veiem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, comença a aparèixer doncs, un malestar emocional. Tenim per una banda el Sentim-nos bé, que és un servei d'atenció psicològica municipal breu, a l'Escolta Jove, que és també per la gent jove. Després tenim el CEDIAP, el CESMIC, el CESMA i la REBEC, que són els referents de benestar emocional. Això serien els serveis més o menys.
1: Està bé que ens hagi dit la REBEC.
3: El REBEC és la referència de benestar emocional.
1: Que tenim als centres d'atenció primària.
3: Sí.
1: Molt bé. Manuel.
5: Hemos visto que os organizáis por comisiones. ¿Nos podéis explicar qué comisiones hay y su funcionamiento?
3: Sí, tenim diverses, les estem elaborant, ara les comissions, és a dir, que encara hi ha coses que es poden modificar i tal. Però bàsicament, per exemple, una de les coses que agafarem és la comissió del Dia de la, Mundial de la Salut Mental, que ens el acabarem d'alguna manera, per almenys vincular també totes les que es fan a la ciutat de Mollet. D'abans hi haurà una comissió que coordinarà aquests espais d'atenció psicològica que parlàvem, que hem dit ara, perquè sí, hi hagi coordinació entre els diferents serveis. Després hi haurà una altra comissió que serà més de treballar les temàtiques de benestar emocional per tota la ciutadania, que es fan des de diferents departaments, és a dir, per exemple, des de Salut Pública en fem, però també es fan des de Joventut, o també es fan des de Serveis Socials, o també es fan des dels referents de benestar emocional. Llavors, coordinar una mica tots aquests projectes més de preventius i de promoció del benestar emocional. Afegim una comissió que creiem que ha de ser, i és comissió d'actuacions a domicili per trastorns per acumulació, el que nosaltres diem ara així amb llenguatge més usual per Diògenes, perquè ens trobem que és un element que cada vegada ens trobem més i que creiem que hem de coordinant-nos tots els serveis, perquè
1: és aquelles persones que van acumulant coses a casa, no?
3: Ja, perquè fins que si no el que fem és anem, netegem, però si no se li dona una resposta a aquella persona que està a casa amb els serveis de salut mental, doncs l'any que ve tornarem a anar a netejar, perquè hauran acumulat durant un any. I llavors també hem deixat oberta la possibilitat d'altres comissions que puguin sorgir.
1: Em permeteu que pregunti, no sé si la Pepi o l'Anna, no sé si heu contemplat o queda contemplat en aquesta xarxa també la participació d'entitats que tenim en el territori, no?
3: Sí,
1: com ara
3: sí.
1: Suficientment, o el Club Social La Llum, no?
3: Sí. Sí. En aquestes comissions està barrejat serveis, entitats, és a dir, ara mateix les entitats que hi són, però que es poden obrir a més, està evidentment el Club Social La Llum, de la Fundació Salut Mental Catalunya, està suficientment. Ens van venir a veure l'altre dia per formar part també a l'entitat de Jo en Primera Persona, em sembla que es deien, sí? De moment estem aquestes, però vull dir que està obert a les entitats que treballin amb temes de salut mental o de benestar emocional i que vulguin participar.
1: Mercedes, què preguntem?
4: Per què creieu que és important invertir en promoció i prevenció de la salut mental?
2: Pues mira, creiem que és molt important perquè són, o sigui, treballen en competències com és l'autoestima i les emocions, que això és molt important perquè tots tenim pors, tots tenim conflictes amb altres col·lectius, no? Doncs amb altres persones, i a vegades no sabem gestionar les nostres emocions, les nostres pors, i allò doncs va molt bé perquè a vegades aquestes pors i aquestes emocions doncs porten conflictes amb possibles malestars emocionals o acabar amb una malaltia mental.
5: Per què són positives les experiències compartides, com per exemple les xerrades en família?
2: Pues mira, és molt important, bueno, des de la nostra posició creiem que és molt important perquè, bueno, hi ha un especialista, un professional, doncs, que fa una xerrada, i a partir d'aquí, doncs, les famílies, com que comparteixen aquest moment, doncs, es poden expressar amb les seves pors, amb els seus conflictes que ja tenen, i a l'especialista i al professional doncs els hi pot orientar amb aquest problema que poden tenir. I per mi és, bueno, per nosaltres és, creiem que és un tema bastant important i bastant, i que funciona molt bé, la veritat.
6: ¿En qué consisten los talleres de bienestar emocional de los centros educativos?
3: Vale, una mica eren els tallers que us he comentat abans, aquests de benestar emocional que es fa tant a primària com a secundària. La idea una mica va un professional i el que intenten és que siguin molt dinàmiques. Sí que evidentment hi ha una part de teòrica on s'explica doncs, bueno, quines competències emocionals són importants treballar, com explicava abans la Pepi, tot el tema de les emocions, com les reconec, de quina manera li dono sortida, però també després es treballa pues, l'altra part que seria més aquest, com resolem els conflictes, on puc anar si tinc un problema. També hi ha una... Està molt bé aquests tallers perquè els professionals que van moltes vegades el que fan també és detectar situacions ja que ja comencen a necessitar ajuda. Per exemple, s'han detectat trastorns de comportament alimentari que s'han pogut derivar, o s'han detectat persones que tenien ja una situació més complicada i que potser amb un taller no era suficient, sinó que necessitaven pues un seguiment.
4: Si sóc ciutadà de Mollet i vull apropar-me a la xarxa local de benestar emocional, cap a on em recomanaríeu que em dirigués?
3: Mira, com us deia abans, aquesta xarxa està formada per professionals, per serveis i per entitats també. Per tant, jo penso que et pots dirigir per moltes bandes. Una manera és anar amb una entitat, perquè l'entitat, com que forma part de la xarxa, des d'una entitat podeu entrar. L'altra manera és anar, podeu venir a l'Ajuntament, podeu anar als ambulatoris, és a dir, als serveis especialitzats, perquè la part bona que té aquesta xarxa és que hi som tots. I, per tant, si vols des de l'ambulatori el teu metge de referència o el teu referent de benestar emocional o des de la teva entitat, és a dir, des de totes bandes, com que estem tots relacionats i ens coordinem, doncs podeu entrar des de molts llocs.
5: Alguna recomanació o recordatori per a la ciutadania en quant a la prevenció de la salut mental?
3: Bueno, jo crec que ens hem de cuidar, sí. Ens hem de cuidar per dintre i per fora. Ens hem de cuidar a nivell d'hàbits saludables, a nivell de, pues, de fer esport, però també és important tenir xarxa, relacionar-se, treballar les teves emocions, la teva autoestima, i sobretot jo crec que lo important és quan algú se sent malament que busqui ajuda. Que busqui ajuda a la persona que tingui més a prop, a la persona que tingui de referència a nivell de salut, a la seva família, amics, a qui sigui, perquè al final, si hi ha una xarxa que et pot ajudar i et pot donar suport, i saps demanar ajuda, això és l'important, perquè moltes vegades les coses ens les quedem i després quan arriba un moment ja patem i no hem demanat ajuda quan tocava, no? Per tant, és important això, reconèixer-te, saber si estàs bé, si no estàs bé, quines emocions tens, i a partir d'aquí doncs buscar ajuda quan la necessitis.
1: No sé si a través d'aquests tallers que feu a primària i secundària doncs teniu allò un feedback, que allò de dir, hem detectat, no? Sí, tants sí. Casos. No sé si alguns d'aquests casos els deriveu al sentim-nos bé, si n'hi han moltes peticions pel sentim-nos bé o no. No sé si ens podríeu dir una miqueta.
2: La veritat és que sí, a sentir-nos bé arriben derivats de les escoles, doncs els informen d'aquest servei i a través de l'atenció primària doncs també ja saben que poden venir.
1: O sigui, I quina mena d'emocions són les que s'estan detectant, allò que generen més malestar, no? Entre...
3: Sí, es detecten de moltes temàtiques. Tenim tota la part més a nivell de benestar emocional, doncs això, persones que potser ho estan passant malament i que no s'atreveixen per a vegades per un bullying o per una situació que està passant en l'escola i que no han dit. Tot el tema de TCA, de trastorns de comportament alimentari, està sortint molt. I també són, moltes vegades, hi han hagut derivacions. Després també són coses de vegades de moments, d'allò que sé, el pas de l'adolescència, no? que tens allà un grigai d'emocions. Però sí que ens deriven molt. I també des de referents de benestar emocional, tant nosaltres amb ells com ells a nosaltres, des del sentir-nos bé, perquè de vegades hi ha, pues això, persones que potser estan fent amb el Gerard pues això,
1: el Gerard
3: sessions,
1: és el psicòleg,
3: el Gerard és el psicòleg del sentir-nos bé, estan fent unes sessions i després diem, ostres, pues ara estaria bé que poguessin continuar amb un grup que porta la Júlia o Valeri,
1: que són
3: referents de benestar emocional, no? Vull dir, o al revés, ells tenen grups que després, vull dir que les derivacions són bueno, aquesta és la part maca, sí, de la xarxa, no? Que pots anar coordinant-te amb els diferents serveis que hi ha.
1: Abans amb la Mariona Saperes parlàvem d'aquest futur Institut de Salut Mental, uh-huh, del Baix Vallès. El consistori Molletà, precisament en el ple del setembre, aprovava, no?, el pla urbanístic per fer realitat aquest institut. Què suposarà per la ciutat? I ara m'adreço, doncs, sí, a la política, la regidora, que ens digui.
2: Bueno, és algo molt important per la ciutat, perquè, bueno, aquí no teníem un referent de salut. Bueno, se'ns ha quedat també petit, no? Però no teníem un referent important, i jo crec que amb aquest referent que tindrem de l'Institut Mental, de Salut Mental, doncs ens anirà molt bé, molt bé.
1: No teníem un referent, però d'unidor la quantitat de serveis mental que
2: però
1: hi ha a la ciutat,
2: que,
1: eh?
2: Que aquí, doncs, quan a vegades les queixes, que hi ha a través de Salut Mental, que els deriven...
1: L'atenció de 24 hores...
2: Sí. I llavors ja tenim això aquí, doncs totes aquestes coses milloraran molt. És un aspecte molt important.
1: Fa un temps hem tingut a l'Institut Oncomatològic, no?
2: I ara tindrem
1: el de...
2: D'aquí, diuen que començaran les obres al desembre.
1: Ens ha dit el 23 de desembre, col·locació de la primera pedra. Ens ha dit la Mariona Saperes. És a dir, que en aquest programa especial dedicat a la salut mental hem tingut aquesta primícia. Escolteu una cosa, nosaltres ara anem a fer una petita pausa, perquè després, tot i que abans la Georgina Queralt, que ara s'incorporarà de nou en aquest programa especial, ens ha dit, bé, en el dia d'avui s'estan celebrant en aquests moments actes, un d'ells és el lliurament dels premis del concurs literari. Nosaltres, per a aquelles persones que no tothom pot assistir-hi, doncs ara el que farem serà lectura d'aquests tres premis d'aquest concurs literari que ja arriba a la 18a edició. També ens ha recordat la Georgina, i aprofitem per a aquelles persones que ens esteu escoltant per recordar que a les 12 del migdia, a la plaça de la... no?, davant del consistori Molletà, es farà la lectura del manifest amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, i també us convidem a consultar les activitats que a l'entorn d'aquesta diada se fan arreu del territori, i de la taula vallesana, crec que és fins a finals de mes, no? Passa una miqueta com el Dia de la Dona,
2: que és tot el mes,
1: doncs jo crec que la salut mental, ens comentava que el dia 7 ja han començat activitats, doncs es fan activitats també, si no passa a la ciutat, sí a l'entorn, així que ens podem desplaçar i també participar activament. Pepi Muñoz i Anna Novell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Jerc ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles sortint des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I, de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C-25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a l'A-2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP-7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
2: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
1: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
2: Expedient Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: de uno también estaba exhausto del día a día, pero nunca cuesta poner una máscara y aparentar que todo te va bien. Me encendí otro cigarrillo mientras inventaba historias, y otro sorbo largo me volvió a producir ese momento de bienestar. Bienestar con todo, bienestar conmigo mismo. Quería poder valorar la persona que era, pero no podía, no podía. Estaba cansado, cansado de pensar e imaginar mundos que no eran míos, pero era algo que no podía evitar. Seguía sorbiendo de ese suculento veneno mientras voy a seguir pasando la gente, sin mirada, sin una sonrisa u hola que nadie me retornaba. Solo estaba el silencio, la música que a momentos paraba en el whisky, paraba el whisky, que me calentaba, y los cigarrillos que se me consumía como mi vida ver pasar. Necesitaba comprar tabaco, así que me decidí levantarme con pesadez. Nadie vio cómo me alzaba, nadie vio mis primeros pasos. Empecé a caminar. Ahora sí, tenía un destino, el estanco, porque después ya no sabía nada. Quizá otro banco, otra calle, otro ambiente, quizá, aunque en realidad no importaba ni quién era ni a dónde iba. Nadie me veía, nadie escuchaba mis gritos de dolor. Todo era interior y por fuera. Mi sonrisa mientras paseaba iluminaba las calles y las avenidas como si fuera una simple farola andante. ¿A dónde voy? ¿Dónde quiero llegar? Solo un sitio cómodo donde poder beber el veneno y fumar lo que me mata, porque no importaba quién era, ni qué hacía, ni a dónde iba. A nadie le importa, a mí tampoco. Solo era un hombre invisible con un alma quebrantada por la vida, solo eso.
1: Felicitem a l'Àngel per aquest escrit, que ha posat de manifest dues addiccions, una d'elles especialment l'alcohol, que doncs, pot ser detonant. A vegades ens ho han explicat allò als professionals, pot ser detonant d'un trastorn de salut mental. El segon premi, sí, per qui és?
2: El segon premi d'aquest concurs literari és per Frank Guimard i Palet, per Pous i Mans. En veu baixa, perquè no ho senti ningú, em parles d'un forat on vas caure fa dies, un forat negre, sinistre i profund. Em dius que t'amagues al fons del fons, perquè sents que els teus amics d'abans s'han transformat en sers estranys. Em confesses que no hi veus escapatòria, que sempre és de nit, negra i feréstega nit, malgrat a fora les campanes toquin a migdia. Et queixes de que la teva bateria s'ha esgotat, que la que et feia posar dempeus cada matí, la que et donava forces per tirar endavant, i que no t'atreveixes a posar en paraules les teves poques ganes de viure, malgrat l'amor que et brilla dins els ulls. En veu baixa, perquè ara som tu i jo, et parlaré d'un forat on vaig caure fa anys, un forat negre i sinistre i profund. Et diré que m'amagava al fons del fons, perquè sentia que els amics de sempre s'havien transformat en seres estranys. Et confesso que no hi veia cap escapatòria, que sempre era de nit, negre i feréstega nit, malgrat a fora les campanes toquessin a migdia. Em queixava que la bateria s'havia esgotat, la que em feia posar dempeus cada matí i la que em donava forces per tirar endavant. I sí, les meves poques ganes de viure no m'atrevia a posar-lo en paraules, però la maleïda amor em festejava tothora. Deixa'm que et doni la mà. El sol ens espera. Pren aquesta corda i aquesta llanterna, grimpa al meu costat i no miris enrere. Anys fa que algú també em va donar la mà. Algú a qui també li havien donat la mà. La vida és plena de pous, però demà també.
1: També felicitem el Fran des d'aquests micròfons. Quantes vegades no haurem sentit allò de dir he caigut en un pou o ja no tinc piles, eh? Allò que nosaltres anomenem el programa posat les piles, doncs de vegades és veritat que hi ha com una descàrrega i que costa de sortir, i necessites això, una mà amiga que et tiri i que et faci sortir cap endavant. Mercedes, primer premi.
3: Doncs el primer premi és per la Sílvia La Torre Cárdenas, El pes de l'aire. El cafè del matí tancava la tassa en el mateix cercol marró de sempre. Tomàs mirava la pantalla amb fixesa. El cursor papallejava al final de la línia, actualitzant el setembre del 2026. Havia afegit un curs de gestió de magatzems que

0: apenas li importava, i corregint una data de l'historial laboral. Després va tancar la tapa en suavitat, com qui guarda un llibre que ja no diu res nou. Tot bé per aquí, Phil? Li havia preguntat la mare dissabte, mentre compartien un guisat espès. Et noto amb bona cara, feia temps que no reies així. Ell havia somrigut, un somriure assajat davant el mirall tantes vegades que els músculs ja ho veien sols. Havia parlat d'acudits per el WhatsApp amb els companys de la infància, fins ben entrada la nit. Ningú va veure el revers de la trama. La foscor que tens per escriure una cosa així, menys ioga i més educació emocional, li havia dit algú en un comentari, com si l'abisme entengués de moralitats, com si es pogués mesurar la distància entre el que se sent i el que es pot dir. Qui sofreix un silenci aprèn de seguida l'ofici de la funcionalitat. Es posa la jaqueta, compra el pa, respon als missatges, perdint els fonaments s'esfondren sense fer soroll. Tomàs va sortir al carrer al migdia, el sol de setembre queia en una tebior enganyosa. Va saludar el veí de l'entresol i va continuar cap a un lloc en concret. El currículum actualitzat reposava a la memòria digital, esperant un destí que ja no el concernia. Tomàs va decidir penjar-se en la solitud de la seva habitació, posant fi al dolor invisible que l'arrossegava. Quan les llums s'apaguen i el cop de porta ressona, la sorpresa no és res més que l'eco tardà de la nostra incapacitat de mirar de veritat als ulls de l'altre.
1: Abans li heu preguntat a la Mariona Sapera si era important, no?, que es parlés del suïcidi, i evidentment el relat guanyador d'aquesta 18a edició del concurs literari de salut mental posa a sobre la taula un tema que cada cop, per sort, acaba sent menys tabú. Hem d'agrair, Georgina, en la participació d'aquest concurs.
2: Sí, vull fer un petit recordatori. Avui doncs, també serà l'entrega d'aquests premis i també els guanyadors sortiran publicats a la pàgina web de Fundació Sanitària Mollet. I res, doncs, per últim, agrair a tots els participants del concurs literari, també al jurat, que fa molts anys que col·labora amb nosaltres, que és l'associació Set Plomes d'aquí de Mollet, i a l'equip del Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental, i també a tots els usuaris, perquè sempre els engresquem a fer de tot i la veritat és que ens acompanyen.
1: Quin nombre de relats heu tingut aproximadament?
2: Doncs no ho sé segur, però crec que una trentena.
1: Ah, molt bé. Molt bé. Doncs posem una miqueta de música abans d'acomiadar, perquè encara li volem fer un parell de preguntes a la Georgina abans que marxi.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I com us dèiem abans de marxar, doncs sempre que fem aquests especials, sempre us diem usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària, i aprofitant que teníem allò l'educadora social encarregada del servei, volem acabar doncs fent un reconeixement a la tasca que fan, i una miqueta que ens expliqui, perquè hi haurà persones que diuen, però escolta'm, i com es participa d'aquest servei? Com puc accedir-hi? Què és el que feu?
2: Val. Bueno, explico una mica. El Servei de Rehabilitació Comunitària antigament es deien centres de dia de salut mental i és un servei més que ofereix el centre de salut mental. Val? Llavors requereix d'una derivació per part d'un professional de referència, sigui de psiquiatria, de psicologia, de treball social, i es deriva en aquell cas doncs, on la persona ja ha passat un període on la malaltia ha sigut més aguda. I ara comencem un nou període doncs, de recuperació de la vida, d'hàbits, val? I una mica amb la necessitat doncs, de trobar un altre sentit, no? Les coses que fèiem abans, aconseguir una nova organització. I dins d'aquest marc doncs, nosaltres oferim diverses activitats, totes acompanyades doncs, amb el sentit aquest de la recuperació. Per exemple, tenim activitats que van més destinades doncs, a treballar temes de memòria, de concentració, d'atenció. Altres activitats van dedicades a tema de socialitzar, de sortir a fora la comunitat, el que dèiem, de teixir vincles, no? De sortir, de relacionar-nos, no? En general, de fer una vida normalitzada i a gust amb la nostra comunitat. Doncs altres activitats van dirigides a aquí. Altres se centren més en temes esportius, per exemple, no? En posar-nos més forts físicament, no? I les endorfines que això ens dona, no? És com una mica un global, no? Que no vol dir que cadascú hagi de fer totes les activitats, sinó que valorem cada persona, no? I les necessitats que més tingui, doncs intentem ubicar-lo amb les diferents activitats.
1: I quin nombre d'usuaris i usuàries teniu aproximadament?
2: Sempre en torn al 100.
1: Al 100.
2: Sí.
1: I, evidentment, teniu una conversa de la derivació del professional, teniu una conversa amb l'interessat i li proposeu allò. També entenc que són participacions voluntàries, no? Allò de dir, doncs,
2: sí,
1: els meus interessos personals igual coincideixen més en fer activitat esportiva.
2: Exacte. Que... Nosaltres es fa la derivació, l'atén la nostra psicòloga, val? Que l'explica una mica i valora doncs, l'adequació de que vingui al centre, i després d'aquesta primera valoració de la psicòloga ho deriva l'equip, que som educadores i terapeutes ocupacionals, i llavors ja en aquesta visita amb nosaltres doncs, ja mirem una mica doncs, això que comentaves tu, no? Quines activitats li poden agradar més, quines li poden servir, no? Quines creiem que l'ajudaran més en aquest moment de canvi que necessita.
1: Doncs ja sabeu, aquest servei de rehabilitació comunitària amb un centenar aproximat de persones que participen d'ell. No sé, de professionals, quantes persones sou?
2: Professionals és una psicòloga, dues educadores i dues terapeutes ocupacionals.
1: Bé, potser allò amb la construcció de l'institut tendeix aquest nombre de professionals. En tot cas, donar-vos les gràcies per la vostra participació activa en la realització d'aquest programa, que també doncs, forma part no, de les activitats del Servei de Rehabilitació Comunitària. Gràcies a Manuel,
4: gràcies
1: a Alejandro i gràcies a Mercedes, i com no, també gràcies a la Georgina. I ja sabeu, una jornada festiva, però també reivindicativa, el Dia de la Salut Mental. Fins una altra. Adéu-siau.
2: Fins una altra.
4: Adéu. Adéu.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Un total de 90 alumnes de les escoles de Mollet han participat aquest dijous en una activitat científica al Parc de Can Mulà amb el nom de Curiosity Cube. La iniciativa ha permès als estudiants experimentar de manera pràctica i interactiva en conceptes relacionats amb la biologia i la química. Es tracta d'un laboratori mòbil de ciència impulsat per l'empresa Merck. Està format per 3 cubs que funcionen com a 3 estacions de treball diferents. Segons ha explicat Ana Maria Medina, responsable d'operacions comercials per a Europa de Merck, les 3 estacions proposen descobrir l'ADN, entendre l'actuació dels gens i conèixer el paper dels enzims.
1: La primera és per conèixer l'ADN, ¿vale? Què és l'ADN, comencen a entendre com funciona aquesta estructura i el que fem és els ajudem a que ho muntin ells mateixos, experimentant amb uns blocs. La segona va sobre activació de gens, és a dir, com es poden modificar productes o aliments amb gens per fer-los millors o més nutritius o per millorar en general el desenvolupament de la societat. I el tercer va sobre enzims, val? També els hi fem construir un enzim i els expliquem com funciona perquè els enzims ajuden a treure l'energia dels aliments, etc.
0: D'altra banda, el camp de futbol Germans Gonzalvo de Mollet, amb seu del club futbol Mollet Unió Esportiva, ha viscut aquest dijous una jornada molt emotiva. L'equip inclusiu Genuín ha donat el tret de sortida amb un partit amistós davant dels treballadors de l'empresa amb seu a Mollet, Xat, que és el seu patrocinador oficial. Un dels protagonistes de la jornada ha estat Felipe Fajardo, jugador de l'equip Genuín, que fa 3 anys que forma part del conjunt. Fajardo ha explicat que des de fa 2 anys exerceix també com a capità.
2: Y llevo 2 años siendo capitán y me está gustando mucho. Me gusta mucho verlo en la tele y de pequeño me gustaba relatarlo. Entonces, ahora me gusta jugarlo.
0: El projecte Genuín busca oferir un espai esportiu inclusiu on tots els jugadors puguin gaudir del futbol i formar part activa de la vida del club. En aquest sentit, jornades com aquesta permeten donar visibilitat al projecte i reforçar el seu vincle amb el teixit social i empresarial de Mollet. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Macelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs varen començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscudós explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenava amb lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar esquí als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en 3 experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que, a causa del mal temps, els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, en Guilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Beret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous dia 8 anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge dia 11 hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on us donarà puntual informació de totes elles.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Escoltes Music Calaix.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: Bon dia, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Són 11:45. Dic que la companyia de sarsuela de Mollet, Fòrum Abelló, estrenarà aquest diumenge, dia 11 d'octubre, l'antologia La Villa de la Caja i el Xisme. La nova proposta escènica plega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes, com ara la Verbena de la Paloma, la Rosa de l'Azafrán i la Tavernera del Puerto, entre d'altres, interpretades ja per la companyia. El guió i la direcció musical és de Daniel Pérez Fernández. Ho ha explicat la tresorera de l'entitat, Francesca Maspons.
1: Fem una tria de les cançons molt boniques, perquè com que fas una tria, precisament pots triar les més maques, les més conegudes, i després, perquè no sigui un recital, no és una posada en escena com si fóssim un cor, sinó que és dramatitzada, llavors hi ha un fil conductor que és original del nostre director musical, el Dani Pérez, i llavors aquest guió enllaça totes les cançons amb un sentit, diguéssim, tot té un lligam.
0: La nova proposta escènica arribarà a Can Gomà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar presencialment en horari de tarda fins aquest divendres al Centre Cultural La Marineta o bé en línia a través de la plataforma molletvallès.covid.com. I dir també que el Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet es prepara per viure una de les festes més importants de l'any, el Dia del Pilar. Aquest dilluns, dia 12 d'octubre, l'entitat cultural molletana celebrarà el dia de la seva comunitat autònoma. La jornada començarà a les 10 del matí amb una cercavila que portarà socis i simpatitzants al centre del Centre Cultural de la seva seu fins a l'església de Sant Vicenç, on a partir de 11:15 es donarà lloc a la missa Baturra. En referència a aquesta, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès, ha comentat que el que fa la missa especial és que les oracions són cantades.
2: Diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música, hi ha els cantadors, que són els que fan, els que donen veu a les oracions, i sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'actuació, de l'ofici.
0: A les 12 del migdia es farà la hissada de la bandera i també a les 6 de la tarda al Teatre de Can Gomà es farà el festival folclòric. Dic que la celebració del Dia del Pilar d'enguany arriba en un moment molt dolç pel Centre Cultural Aragonès, i és que aquest any celebren diverses fites, com ara que la mateixa entitat celebra el seu 45è aniversari i el grup de tambors ha arribat als 25 anys d'antiguitat. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
3: Expedient Mollet.
4: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Sí?
2: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
1: Ho sento, però ja tinc pla.
2: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
1: Però què dius? És una cosa més important.
2: Doncs explica't.
1: D'acord, és un programa de ràdio.
2: Un programa de ràdio?
1: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
2: I quin és aquest programa?
1: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
2: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics, no ho fan cap altre dia?
1: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen el dissabtes a les 6 o el podcast de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Emma Balea i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Demà, 10 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Enguany, el lema és Teixir vincles és parlar de salut mental. A les 12 d'aquest migdia s'ha fet lectura del manifest davant de l'Ajuntament de Mollet. També us parlarem que 90 alumnes de Mollet han participat en una activitat científica promoguda per l'empresa Merck. La iniciativa ha permès als estudiants experimentar de manera pràctica i interactiva en conceptes relacionats amb la biologia i la química. La companyia de Sarsuela Fòrum Abelló estrena aquest diumenge l'antologia La Villa de la Caja i el Chisme. La nova proposta escènica plega un total de 12 temes de sarsueles molt conegudes, com ara La Verbena de la Paloma i La Tavernera del Puerto. I a nivell esportiu us parlarem de l'equip inclusiu genuïn del Club Futbol Mollet, que disputa un partit amistós com a tret de sortida de la temporada. L'enfrontament ha estat amb els treballadors de l'empresa Xat, amb seu a Mollet i patrocinador oficial de l'equip. Això i més d'aquí mitja hora.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui, a llocs peculiars del món, anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa. Un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme que no fa gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui accedir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agradi caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li han demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algú malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús del rec, que passava per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algú malalt, algun maniàtic que volia beure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anava molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers de segle segle XIX, anar a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir, i el més destacable de la font és la platana, que dèiem el plàtan, l'arbre, que mostrem dèiem platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya, i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés, i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol, i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que diem pedra de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigui en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn. I precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè, diríem, el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que són, suposo, devien ser isar o moclons. I després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Era gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada. I van tenir aquest castell fins al 1500 o a principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la Carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1.318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, el cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats de l'estiu, i pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé, que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu s'ho cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven el Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar l'altre. I per això és molt maco, perquè el nou m'ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès, i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada 2 anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó. 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854, com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, la por de la pesta m'ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Baga, i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a Ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista. I en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca. I el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, eh? Ens hem de prendre amb calma, eh? És de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornador, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, en el tram final, m'han deixat unes quantes marques. Sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió d'Svanètia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens amb territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques, d'aquesta zona d'Esbanètia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4 o 5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que anem cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim, que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar a una altra casa, també ens van fer el menjar allà, amb el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI... Allà vam visitar una torre per dins i vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales... D'aquí d'Ousguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, una altra era Ushba i l'altra era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya, amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país, i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: I benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a aquest divendres 9 d'octubre de 2026. Abans de començar, com és habitual, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Demà, dia 10 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Enguany el lema és Teixir vincles és parlar de salut mental. A les 12 d'aquest migdia s'ha fet lectura del manifest davant de l'Ajuntament. 90 alumnes de Mollet han participat en una activitat científica promoguda per l'empresa Merck. La iniciativa ha permès als estudiants experimentar de manera pràctica i interactiva en conceptes relacionats amb la biologia i la química. La companyia de Sarsuela Fòrum Abelló estrena aquest diumenge l'antologia La Villa de la Caja i el Chisme. La nova proposta escènica plega un total de 12 temes de sarsueles molt conegudes, com ara La Verbena de la Paloma i La Tavernera del Puerto. L'equip inclusiu genuïn del Club Futbol Mollet disputa un partit amistós com a tret de sortida de la temporada. L'enfrontament ha estat amb els treballadors de l'empresa Xat, en seu a Mollet i patrocinadora oficial de l'equip. I abans de continuar, rebé una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest informatiu, que som Josep Casasnovas, al control tècnic i de so, i Joel Gascón, Carla Ramos, i qui us parla, Emma Balea, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que s'escau demà, dia 10 d'octubre. Enguany el lema del Dia Mundial de la Salut Mental és Teixir vincles és parlar de salut mental. A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, que ha fet la lectura del manifest.
2: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament. Quan una família troba comprensió, deixa de sentir-se sola. Quan compartim experiències, el patiment també es pot transformar en coneixement i esperança.
0: També la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia per trencar l'estigma de la salut mental.
3: La salut mental no és només una qüestió individual, també és una qüestió col·lectiva, de comunitat, d'acompanyament i de xarxa. I a Mollet fa temps que teixim aquests vincles. Els teixim entre els diferents serveis municipals que treballem per millorar el benestar emocional i la salut mental de la ciutadania. Els teixim amb els serveis especialitzats de salut mental del territori, amb l'atenció primària i amb els referents de benestar emocional. I teixim vincles especialment a les entitats de salut mental i totes les entitats de salut que treballen per la millora del benestar emocional i la salut mental.
0: La regidora de Salut Pública ha anunciat que el dia 13 de novembre Mollet acollirà una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental. També el pròxim dia 25 d'octubre tindrà lloc la segona edició del Fest Salut Mental amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la salut mental, lluitar contra l'estigma i donar visibilitat a les persones amb problemes de salut mental. A la lectura del manifest han estat presents representants dels diferents grups municipals, alumnat de l'Institut Gallecs, així com treballadors de l'Ajuntament. I és que posteriorment, a la lectura del manifest, ha tingut lloc la concentració i minut de silenci convocada pels sindicats Comissions Obreres, UGT i Sindicat de Llogateres en record de la Mari Carmen i l'Olga i totes les persones que han perdut la vida com a conseqüència del rentisme. I continuem parlant de salut mental perquè també Ràdio Mollet, a través del seu programa, el seu magazín matinal, Posa't les piles, ha donat visibilitat en aquesta qüestió. Concretament, hem tingut a Mariona Saperes, cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, que ha remarcat la importància d'aquesta data, el dia 10 d'octubre, assegurant que la salut mental encara arrossega un estigma molt important.
4: Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda, i lluitar i fer força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental, jo crec que és importantíssim, perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions.
0: Com us hem explicat, enguany el lema Teixir vincles és fer salut mental posa el focus en la importància de les relacions, els vincles i el suport mutu, i reivindica que la salut mental també es construeix des de la comunitat. En aquest sentit, pren especial rellevància la feina que fa Mollet des de fa anys amb la xarxa local de benestar emocional i salut mental, creada per reforçar la coordinació entre els diferents professionals. Pepi Muñoz, regidora de Salut Pública.
5: A vegades no sabem gestionar les nostres emocions, les nostres pors, i allò doncs va molt bé, perquè a vegades aquestes pors i aquestes emocions doncs porten conflictes amb possibles malestars emocionals o acabar amb una malaltia mental.
0: També ha participat en el programa la tècnica de salut pública del consistori, Anna Novell, que ha resumit aquesta filosofia amb una idea molt senzilla, que és: ens hem de cuidar per dins i per fora, i també hem de saber reconèixer quan necessitem ajuda.
6: Ens hem de cuidar a nivell d'hàbits saludables, a nivell de, doncs, de fer esport, però també és important tenir xarxa, relacionar-se, treballar les teves emocions, la teva autoestima, i sobretot jo crec que lo important és, quan algú se sent malament, que busqui ajuda. Que busqui ajuda a la persona que tingui més a prop, a la persona que tingui de referència a nivell de salut, a la seva família, amics, a qui sigui, perquè al final, si hi ha una xarxa que et pot ajudar i et pot donar suport, i saps demanar ajuda, això és l'important, perquè moltes vegades en les coses ens les quedem, i després quan arriba un moment ja patem i no hem demanat ajuda quan tocava, no?
0: I si hi ha una eina capaç de convertir emocions i experiències en paraules, aquesta és la literatura. En el marc de les activitats commemoratives del Dia Mundial de la Salut Mental, la Fundació Sanitària Mollet i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions han impulsat un any més els Premis Literaris per la Salut Mental, un concurs que enguany ha arribat a la seva 18a edició. Concretament, l'entrega de premis s'ha fet aquest matí a la biblioteca del campus Fundació.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Un total de 90 alumnes de les escoles de Mollet han participat aquest dijous en una activitat científica al Parc de Can Mulà amb el Curiosity Cube. És un laboratori mòbil de ciència impulsat per l'empresa Merck, que recorre diferents ciutats d'Europa amb l'objectiu d'apropar la ciència als més petits. La iniciativa ha permès als estudiants experimentar de manera pràctica i interactiva en conceptes relacionats amb la biologia i la química. El Curiosity Cube està format per 3 cubs que funcionen com a 3 estacions de treball diferents. A través de diverses activitats manuals, els estudiants poden manipular peces i materials per comprendre estructures químiques i processos relacionats amb el funcionament del cos humà. Segons ha explicat Ana Maria Medina, responsable d'operacions comercials per a Europa de Merck, les 3 estacions proposen descobrir l'ADN, entendre l'actuació dels gens i conèixer el paper dels enzims.
7: La primera és per conèixer l'ADN, vale? Què és l'ADN, comencen a entendre com funciona aquesta estructura i el que fem és els ajudem a que ho muntin ells mateixos, experimentant amb uns blocs. La segona va sobre activació de gens, és a dir, com es poden modificar productes o aliments amb gens per fer-los millors o més nutritius o per millorar en general el desenvolupament de la societat. I el tercer va sobre enzims, val? També els hi fem construir un enzim i els expliquem com funciona perquè els enzims ajuden a treure l'energia dels aliments, etc.
0: En aquesta ocasió, l'activitat s'ha adreçat principalment a alumnes de 5è de primària i durant la jornada els escolars s'han pogut experimentar directament amb els materials i convertir-se per una estona en petits investigadors. L'objectiu principal del Curiosity Cube és apropar les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques als més petits i despertar-hi la curiositat científica. Medina ha destacat especialment la voluntat d'arribar a les nenes i fomentar la seva participació en aquests àmbits tradicionalment associats a un entorn més masculinitzat. A Mollet, el Curiosity Cube s'ha instal·lat per primera vegada, una estrena que, segons Anna Maria Medina, ha tingut una bona acollida entre els participants.
7: Molt bona, perquè ha sigut molt divertit. Penseu que fem una explicació molt curteta, els expliquem uns bàsics, no?, de la part més biològica o química, i després de seguida passen a experimentar. Amb els blocs, un són de construcció, dos són de construcció, l'altre era més un, com un quiz, no?, com una enquesta on els fèiem votar amb preguntes, a veure què pensaven, i per tant, s'ho han passat molt bé. I a mi m'han impressionat algunes de les estructures que han muntat. Molt ben fetes, han entès molt bé tot, i la veritat és que alguns nens han respost molt bé i, en general, molt contents. Jo els he vist que han gaudit molt de l'activitat.
0: La iniciativa forma part d'un projecte que porta el laboratori mòbil per diferents punts d'Europa amb la voluntat de fer arribar la divulgació científica a nous públics. El pas per Mollet permet així als centres educatius de la ciutat incorporar una experiència pràctica i diferent a les activitats habituals de l'aula.

L'Ajuntament de Mollet iniciarà la setmana que ve les obres de millora de l'avinguda del parc i del carrer Pau Vila, una actuació inclosa dins del pla de reasfaltatges 2026, que compta amb un pressupost de poc més de 271.000 euros. Les actuacions inclouen el reasfaltatge dels carrers, així com la renovació de la pintura i la senyalització horitzontal. A més, es duran a terme millores d'accessibilitat en diversos passos de vianants i el creuament de l'avinguda del parc amb el carrer Cristóbal Colón, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments a totes les persones usuàries de l'espai públic. Els treballs s'executaran en dues fases. La primera començarà la setmana vinent amb les actuacions relacionades amb les millores d'accessibilitat i les voreres. Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 3 setmanes. Posteriorment, la primera setmana de novembre es realitzaran les tasques de reasfaltatge i pintura. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua desplegant el Pla de Reasfaltat 2024-2027 amb l'objectiu de mantenir en bon estat la xarxa viària de la ciutat i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments tant de vehicles com de vianants.

Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament.

0: i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura, molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, ben tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, per aquesta informació. Assenyala també que la farmàcia de Guàrdia en el dia d'avui a la nostra ciutat és la farmàcia Climent, situada a la Rambla Pompeu Fabra 81, situat al barri de Riera Seca. I comentem activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. La companyia de sarsuela de Mollet, Fòrum Abelló, estrenarà aquest diumenge l'antologia La Villa de la Caja i el Chisme. Es tracta d'una nova proposta escènica que plega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes, com ara La Verbena de la Paloma, La Rosa de l'Azafrán i La Tabernera del Puerto, entre d'altres, interpretades ja per la companyia. El guió i la direcció musical és de Daniel Pérez Fernández. Ho ha explicat la tresorera de l'entitat, Francesca Maspons.
2: Fem una tria de les cançons molt boniques, perquè com que fas una tria, precisament pots triar les més maques, les més conegudes, i després, perquè no sigui un recital, no és una posada en escena com si fóssim un cor, sinó que és dramatitzada, llavors hi ha un fil conductor que és original del nostre director musical, el Dani Pérez, i llavors aquest guió enllaça totes les cançons amb un sentit, diguéssim, tot té un lligam.
1: La Villa de la Caja i el Chisme és una comèdia que gira a l'entorn dels rumors que genera l'aparició d'una caixa misteriosa al vell mig del poble. José del Pino, membre de la companyia.
3: Això és perquè, bueno, això és una villa que està la gent amb l'alcalde i de més, i, bueno, pues, i això és.
2: Hi ha una caixa.
3: Una caixa que no saps el que hi ha, és la intriga, i tothom està allà per veure quin xisme pot trobar per escampar-lo.
2: Tothom diu la seva de què pot haver-hi dintre la capsa, diguéssim.
3: Sí.
2: I el títol és original del Dani. Ell és el que li ha posat el nom. Sí.
1: La nova proposta escènica de la companyia de sarsuela de Mollet, Fòrum Abelló, arriba a Can Gomà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar presencialment en horari de tarda, encara avui divendres, al Centre Cultural La Marineta, o bé en línia a través de la plataforma molletvallès.covid.com. I el Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet es prepara per viure una de les festes més importants de l'any, el Dia del Pilar. Així, aquest dilluns, dia 12, l'entitat cultural molletana celebra el dia de la seva comunitat autònoma a la nostra ciutat, alhora que en reivindica la cultura i els costums. La jornada començarà a les 10 del matí amb una cercavila que portarà socis i simpatitzants des del Centre Cultural de la seva seu fins a l'Església de Sant Vicenç, on a partir de 11:15 del matí es donarà lloc a la missa baturra. En referència a aquesta, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès, ha comentat que el que fa la missa especial és que les oracions són cantades.
4: Diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música, hi ha els cantadors, que són els que fan els que donen veu a les oracions, i sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'actuació, de l'ofici.
1: La celebració del Pilar continuarà a les 12 del migdia amb l'aixada de les banderes a la plaça Prat de la Riba, i posteriorment es farà un petit dinar a la seu de l'entitat pels socis. Ja a la tarda arriba un dels plats forts de la celebració, el Festival Folclòric a Can Gomà. Serà a partir de les 6 de la tarda, i el president del centre ha explicat que actuarà l'escola de Jotes i el grup Avenjot de la mateixa entitat.
4: Hi ha unes sorpreses que no es poden mencionar. Tindrem el grup de ball, els cantants, tindrem la rondalla, que és el grup musical, i els tambors també tindran part, perquè d'aquest any és el seu any, és

0: És un any molt important per ells.
1: La celebració del Dia del Pilar d'enguany arriba en un moment dolç pel Centre Cultural Aragonès, i és que aquest any s'han celebrat diverses fites rodones. D'una banda, la mateixa entitat celebra el seu 45è aniversari i el grup de tambors ha arribat als 25 anys d'antiguitat. Dues dates que Josep Antoni Moreno ha anunciat amb orgull. Sense desvetllar massa, el president ha afegit que celebraran aquestes fites el pròxim 28 de novembre.
0: Aquest any, precisament el grup de tambors ha fet el 25 aniversari, que per un grup d'aquestes característiques és molt difícil mantenir l'activitat durant tant de temps i seguint sent un grup de referència amb aquest tipus d'activitats. Aquest any també celebrarem el 45è aniversari del Centro, que això ho farem amb un festival el 28 de novembre, que també per nosaltres és una fita molt important.
1: Prèviament a la celebració de les festes del Pilar, des del Centre Cultural Aragonès s'han organitzat per diumenge una paellada a partir de les 2 del migdia.
2: Mollet al dia, els esports.
1: El camp de futbol Germans Gonzalvo de Mollet, seu del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, ha viscut aquest dijous una jornada molt emotiva. L'equip inclusiu Genuïn ha donat el tret de sortida amb un partit amistós davant de treballadors de l'empresa amb seu a Mollet, Xat, el seu patrocinador oficial. El maig ha servit per reforçar els vincles entre el club, l'empresa i la ciutat en una jornada marcada per l'esport, la inclusió i la convivència. Jugadors del Genuïn i treballadors de Xat han compartit el terreny de joc en un ambient festiu i de companyona. Un dels protagonistes de la jornada ha estat Felipe Fajardo, jugador de l'equip Genuïn, que fa 3 anys que forma part del conjunt. Fajardo ha explicat que des de fa 2 anys exerceix també com a capità.
3: Y llevo 2 años siendo capitán y me está gustando mucho. Me gusta mucho verlo en la tele y de pequeño me gustaba relatarlo. Entonces, ahora me gusta jugarlo.
1: El projecte Genuïn busca oferir un espai esportiu inclusiu on tots els jugadors puguin gaudir del futbol i formar part activa de la vida del club. Per part de Xat, Bernat Font, coordinador de màrqueting de l'empresa, ha explicat que la companyia vol aportar el seu granet de sorra en l'àmbit social.
4: 4 anys que en realitat és això, que és sempre la voluntat de participar des de la part també social. Llavors sí que els nanos doncs, els hem fet vindre a l'empresa, intentem doncs, això venir tots també cap aquí per poder jugar un partit amb ells, fer actes d'aquests que siguin una mica més transversals i que ens uneixin una mica com a persones, i que hi ha molta gent també de l'empresa que és d'aquí, de Mollet. Vull dir que al final tot això és el que dèiem abans, que ens puguem unir també com a poble i a territori, una mica la part aquesta local de l'empresa grossa que pocs coneixen que és d'aquí, que Xat al final és d'aquí, de Mollet.
1: I en esports fem un repàs ràpid als partits que els equips molletans disputaran aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Molletense visita el camp del Ripollet. El Futbol Club Mollet s'enfrontarà demà dissabte al Vilanova del Vallès. També a Quarta Catalana la Lourdes rep a l'Ametlla. I en futbol sala l'equip visitarà l'equip sabadellenc del Fènix. Per que fa el Xat Mollet en bàsquet, es trasllada fins a Esparreguera. I a Copa Catalunya Femenina el Sant Gervasi rep a casa el McVille Manresa. Pel que fa l'equip masculí, visitarà demà dissabte a la tarda el Sant Adrià. I en hoquei, l'equip femení de Primera Catalana visitarà el Fènie Energia Cerdanyola, mentre que a l'equip masculí, que milita a segona, també juga fora de casa i s'enfrontarà demà a l'Olímpic de Reus.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
2: Expedient Mollet.
3: Sí?
4: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
3: Ho sento, però ja tinc pla.
4: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
3: Però què dius? És una cosa més important.
4: Doncs explica't.
3: D'acord, és un programa de ràdio.
4: Un programa de ràdio?
3: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
4: I quin és aquest programa?
3: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
4: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
3: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
4: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
3: Us esperem.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
11: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Portaveus municipals. Avui la conversa en aquest espai la tenim amb la portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Mollet, Carme Olària. Bona tarda, què tal, com estem?
1: Bona tarda, Emma, quant de temps.
0: Sí, han passat moltes coses, a més aquesta setmana molt intensa.
1: La veritat és que sí, passa el temps volant i les coses també corren molt.
0: Molt intensa. Començarem pel més recent, si li sembla. I és que just avui hi ha hagut la lectura del manifest. Demà és Dia Mundial de la Salut Mental. Hi ha hagut un manifest, lectura de manifest davant del consistori molletà. I no sabem si des de Junts per Catalunya consideren que s'està fent prou feina en aquesta matèria. De fet, la regidora ja ha anunciat que aquí a casa nostra tindrem el dia 13 de novembre una jornada sobre benestar emocional i salut mental. Recordem allò que enguany el lema és aquest de teixir vincles, que és parlar de salut mental, i això és el que reivindicaven també les entitats que treballen al territori.
1: Correcte. De fet, diríem que en salut mental encara hi ha molt camp per córrer. De fet, el text és reivindicar aquests drets, no? Aquest benestar emocional i, sobretot, l'accés a l'atenció psicològica. La importància de teixir, com bé deies, no? Aquests teixir vincles, que al final teixir vincles és per fer salut mental. No? Per altra banda, que la responsabilitat és col·lectiva, evidentment, i que tots hi hem de posar de la nostra part. Perquè sí que és, com bé deies, poder no tot el que caldria estar fet i se n'ha de fer moltes més coses. I parlem també, a vegades, quan parlem de salut mental, també parlàvem del tema de la soledat, no? Aquest patiment emocional que moltes vegades no té suport. No? Aleshores, jo crec que la nostra obligació, per això parlem de responsabilitats col·lectives, que és de tothom, és de l'administració i és de ciutadans i ciutadanes, perquè en aquest cas tots som portadors, no?, d'aquestes coses, i podem veure molt amb els entorns més propers sempre, o gairebé sempre podem saber o entendre d'algú que pateix aquests problemes, no? D'aquestes soledats que no són desitjades, d'aquests vincles que de vegades provoquen, no? Aquests problemes de salut mental. Evidentment, jo crec que, i aquí ens hi sumem gairebé tots, no? Que el fet de poder acompanyar i de crear aquestes relacions, que al final no deixen de ser relacions de confiança, s'han de fer sempre des d'espais que estiguin dirigits per professionals, perquè és el que correspon, però també d'aquests entorns, no? D'aquests moments que des de l'Ajuntament se'n pot parlar, i en varen parlar també de l'altre dia, també, que es farà a darrere de l'Hospital de Mollet. També tindrem aquest nou espai on podem tindre aquesta atenció 24 hores, que això també és molt important, perquè, de fet, els números ens diuen que cada cop més necessitem d'aquestes atencions, perquè el tema de la salut mental, cada dia el tenim més a prop, i crec que necessitem tindre cura de nosaltres, de la salut mental de tothom, i que, evidentment, des del consistori encara s'ha de fer molt de més feina de la que es fa.
0: Doncs ja es pot reservar la data, perquè avui Ràdio Mollet fa molts anys que s'afegeix també en aquesta commemoració. Hem tingut un programa especial dedicat a la salut mental, i precisament la responsable de Psicologia de la Fundació ens ha dit que la primera pedra d'aquesta institució que vostè anomenava serà el 23 de desembre.
1: Sí, perquè de fet és una cosa que ens cal, i jo crec que, l'altre dia el ple també on parlàvem de tot això, ja tenen els permisos a punt de que surtin per poder començar, el 23 de desembre ja serem.
0: No sé si era vostè coneixedora que després d'aquesta lectura del manifest hi havia també una concentració. De fet, hi havia alumnat de l'Institut Gallecs i també molts treballadors de l'Ajuntament, perquè posteriorment els sindicats de Comissions, UGT i també els sindicat de llogateres, totes les empreses han fet una crida perquè avui a les 12 del migdia es fes una concentració i un minut de silenci en record de la Mari Carmen i l'Olga. Estem parlant del tema de l'habitatge.
1: Sí.
0: No sé com reben vostès aquest tipus.
1: Està clar que tot s'ha de reivindicar, i que en aquest cas, el que diem, vull dir, al final entitats i sindicats i associacions, el fet de poder expressar aquesta reivindicació amb un dels temes que és cabdal i que ho estem veient, perquè al final és el que ens toca a tots d'una manera o altra. Aleshores, és el fet de poder-ho reivindicar i fer-ho públic, evidentment, llibertat d'expressió hi cal, però cal també treballar molt. És a dir, no només cal treballar amb salut mental, també cal treballar molt amb el tema de l'habitatge. I per això també, i ara canvio una mica el tema, acabem anant a unes eleccions perquè les coses no han rotllat, no? Perquè
0: portem... Això li anàvem a demanar, de fet, també ho anàvem a vincular per aquí. veient allò que estem allò en sintonia, la Carme Aulària i una servidora, perquè de fet jo li anava a preguntar si a vostès els hi han adreçat allò persones pel carrer, pel tema de la votació, i que això que ens ha portat precisament aquesta mateixa setmana, jo ja deia que havia estat una setmana molt intensa.
1: Sí, molt.
0: Perquè, evidentment, és a nivell estatal, però també ens afectarà, no? Hi ha convocatòria d'eleccions.
1: Sí, sí, bueno, de fet ens afecta a tots, ens interpel·la a tots, perquè al final també és un tema que ha ressorgit, el tema de fer eleccions, després d'un tema sobre la taula, que és el tema de l'habitatge. Doncs aquí hi ha molt camp a fer, hi ha molt a parlar, però també hi ha molt, entre cometes, a reivindicar, des de totes bandes. Jo crec que el fet d'arribar a punts d'acord que siguin vigents per tota la ciutadania és el que convé fer. I el problema està és que si no arribem a punts d'acord, les coses no poden avançar. Si després de 8 anys d'aquests governs que tenim no s'ha solucionat, doncs, evidentment, s'ha de posar fil a l'agulla i fer-ho bé. Però, clar, s'ha de fer bé per tothom. Jo sempre explico que el fet de governar doncs, implica això, implica que la ciutadania doncs, és variada i que hi ha moltes coses a tenir en compte, moltes. I quan es parla de certs decrets, per dir-ho així, s'ha d'afilar molt prim. No tot pot anar posat d'una manera o d'una altra, perquè els afectats, que som tots, doncs, n'hi ha, evidentment, de molts aspectes, no? Que reivindicar-ho és un dret i jo entenc i m'agrada saber que la gent doncs, estem en aquesta línia de poder reivindicar les coses que realment desitgem. I fer-ho des del respecte i fer-ho amb la composició de suma, doncs encara molt millor. Evidentment, quan restem, sempre es presta alguna cosa pel camí. Jo això també ho tinc molt clar. Eleccions, doncs ja estem posant totes les pedres...
0: Tota la maquinària, m'imagino, no? També a nivell local, m'imagino que també...
1: Clar, tot afecta, de final, vull dir...
0: Jo li he preguntat si sobre el tema de la votació de l'habitatge, si s'han adreçat allò ciutadans, allò de dir-li...
1: Mira, hem tingut de tot. Hem tingut gent que s'ha adreçat dient ben fet, hem tingut gent que s'ha adreçat dient no ho entenc, i llavors, doncs, evidentment, se'ls ha de donar les explicacions. Vosaltres sabeu també que, jo sempre dic que les polítiques municipals són les que acaben anant, no?, també doncs, al Parlament o al... I a l'enrevés, igual, aleshores... des de casa nostra, des de la posició de Mollet, doncs, evidentment, també hem tingut gent doncs, que ens han interpel·lat dient doncs, això que heu fet no m'agrada, i hi ha hagut altres que han dit doncs, això que heu fet, doncs, al final també ho trobem normal, perquè al final hem de construir-ho ben construït i no ens podem deixar res que no estigui la lletra petita, perquè llavors sabem les coses que passen, no?, i reivindicar aquest esperit. Aleshores, al final això és la política, no? O sigui, atendre aquells que t'explicaran per què no els agrada i atendre aquells que t'expliquen que en aquest cas doncs, sí que els hi agrada.
0: També
1: i
0: aquesta setmana, Carme Aulària, aquesta setmana no? també s'ha fet públic el tema de l'amnistia,
1: sí.
0: Tant per doncs, en Puigdemont, Junqueras, contents.
1: Molt contents. Aquest també el tenia apuntat, eh? Dic, si l'home no també... diu res, li hauré de dir.
0: Jo li hauré de dir, clar, ja m'entenc. Bé, de fet, en Carles Puigdemont ha dit que per aquestes eleccions no hi comptem. No hi comptin vostès, eh? Des de Junts.
1: Jo explico una cosa sempre, eh? És a dir, quan es va anar a l'exili, es va anar no per defensar els partits polítics, sinó per defensar les institucions i els drets del poble de Catalunya. Això d'entrada. Per mi l'amnistia ja és una justícia. De fet, aquí el que han guanyat són les conviccions i la fermesa d'ideals. Que a vegades diem paraules que queden una mica així, però la fermesa és la fermesa, aquesta realitat, no? D'aquesta paciència, aquesta perseverança, aquesta perspectiva, que des del 2017, doncs, aquesta llarga perspectiva, en definitiva, s'ha continuat amb aquest camí, no?, que s'ha vingut ara amb un punt de llibertat. Jo sempre dic, posem-nos a les seves pells, sentir-se avui que és lliure, que si vol entrar a Catalunya, pot. És aquella sensació de poder tornar a casa quan fins ara estava prohibit i no hi podies anar. Nosaltres sabeu que des de Junts per Catalunya i Mollet ja vam anar a visitar el president Puigdemont. I la primera sensació que teníem tots és esteu bé? És a dir, com es pot viure fora del teu país i saber que no pots tornar-hi, no? Que no pots tornar-hi perquè tens uns pensaments, perquè els teus ideals, les teves ideologies, doncs en aquests moments, no?, xoquen, no?, amb el que és l'estructura del teu país d'origen, no? Aleshores, aquesta duresa, clar, jo he de dir que estem molt contents, perquè al final és fer justícia, perquè l'amnistia no és un perdó. L'amnistia és justícia, és guanyar les conviccions, perquè les conviccions són les mateixes, aquí no ha canviat res. Aleshores, no sé si ho he sentit també el president Puigdemont, que ell ho diu, ell tornarà com a president del país, no torna com a, entre cometes, com a partit.
0: Bueno, no? De fet, jo també he sentit que des del govern de la Generalitat també s'ha dit que se'ls rebrà, tal qual s'ha fet, no?, recepció a tots els, a tots els presidents de la Generalitat.
1: Perquè, de fet, és el que diem aquí, partits a banda, és defensar les institucions del poble de Catalunya.
0: Mm-hmm. Carme Loari, estem parlant perquè hi ha hagut moltes coses doncs, a nivell, doncs, això, que més enllà de les fronteres de Mollet, però que també ens afecten, però sí, sí que sí. Voldríem tornar una miqueta al territori a fer referència a aquestes pluges que hem tingut. De fet, allò, el focus ha estat bé aquí a tocar, a Granollers, a la capital de la comarca del Vallès Oriental. Bé, l'evidència del canvi climàtic cada vegada és més contundent, no?
1: Cada vegada, i sabem, ho hem dit aquest estiu amb les calors que hem tingut, amb les pluges que estem tenint ara, i tot això ja ha vingut per quedar-se, perquè ja fa dies que anem així. Quan veiem baixar, jo em vaig acostar fins al Besòs a veure com baixava, jo no ho havia vist mai. Són aquelles coses de dir, clar, és que al final tot això va canviant, i els rius són rius, i l'aigua baixa, i hem d'estar molt atents també, que ara faig una mica de falca, eh? De allò que construïm al costat, eh? És com a tocar de mar. Sí, al final el canvi climàtic hi és, aquests episodis cada cop són més propers i són més radicals. Fins i tot aquest estiu parlàvem amb els focs, no? Parlàvem els bombers també i deien, no?, quin tipus d'incendi s'estava produint, que eren com coses molt, molt diferents les que hi havia abans. Doncs clar, temperatures molt altes, l'aigua del mar està molt calenta i aquestes borrasques, tempestes, no sé ja ben bé quin nom posar-li, doncs com afecten i com afecten a la ciutadania, perquè a hores d'ara el que diem, encara hi ha gent que treu fang, el patiment que això comporta, les persones que malauradament han perdut la vida doncs en aquests moments i bueno, la gestió de l'administració, que al final en som tots responsables. Esperem que tot això doncs, ja anem aprenent, de mica en mica tots, administracions i ciutadans, per poder conviure, perquè això és amic per cadascú.
0: Ens queden un parell de minutets. Voldríem fer referència, entenem que des del govern local s'està treballant de cara a les ordenances i pressupostos municipals. De fet, aquesta setmana també s'ha donat a conèixer aquests pressupostos participatius joves, no? Que, i entenem que s'estan tenint també trobades amb els grups municipals. No sé si han tingut vostè ocasions.
1: Sí, nosaltres ja l'hem tinguda i ara llàstima perquè no ens queden minuts. Emma, mira com m'agrada això de parlar a la ràdio.
0: Nosaltres també.
1: Aleshores, ja hem parlat, ja hem començat a parlar el tema de les ordenances fiscals i també hi ha molts temes a comentar que suposo que si podem dir vendres que ve doncs ho explicarem perquè saps que havíem tingut aquest acord del pressupost del darrer any, és a dir, que es va signar el mes de desembre. Aleshores, hi ha moltes coses que ja estan consensuades, treballades i posades en marxa i que, doncs, a través vostre, doncs, esperem saber també a la ciutadania.
0: Doncs, ja per acabar, sembla que tindrem nou agermanament.
1: Sí. Sí, el tindrem. Bueno, passarà per ple. Jo crec que la Junta de Portaveus, que en fem fer una junta una mica extraordinària l'altre dia per parlar-ne, per parlar això de les eleccions i de més temes, crec que tots vam estar més que d'acord, o sigui, passarà pel ple i tindrem un altre agermanament. També ens van comentar que tindrem una festa als voltants de Sant Vicenç, on podrem conèixer doncs, totes aquestes noves incorporacions als agermanaments amb la nostra ciutat.
0: És una manera de, no?, d'enfortir també els teixits.
1: Lligams.
0: Sí,
1: aportar lligams i col·locar Mollet també en un altre espai. I tot això jo crec que suma a la ciutat.
0: Doncs, Carme Olària, si no tenim temps a l'espai del portaveu, evidentment tindrem d'aquí no res trobada en l'espai a fons, que doncs, els grups municipals disposen de més espai per poder doncs, comentar els temes d'actualitat relacionats a la ciutat. Moltíssimes gràcies, com sempre.
1: A tu,
0: que vagi bé. Adéu-siau.
1: Gràcies, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
2: Expedient Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'Ensèrie, en una setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
4: No, pero hay un límite.
3: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
2: I ho fem des d'aquest dimarts. A Filmin s'estrena El peso de la justicia.
3: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
4: Ya lo sé.
2: La sèrie ens situa en el context dels advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món de desesperació, l'ambició i el compromís moral. La sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
5: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos.
2: Des de dimecres a Netflix hi arriba El Círculo.
6: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infantesa. En aquest cercle, tu té alguna cosa a ocultar.
7: Para nosotros convertirnos en hombres mejores no fue sencillo.
8: Sobre todo, liberarnos de los estereotipos.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Machos de Verdad.
9: Oh, cuenta, ¿cómo ha ido la entrevista?
10: Me han cogido.
9: Genial, más.
10: La jefa es una mujer.
9: Ah, eso es bueno.
10: Eres un absoluto cavernícola.
2: Torna aquesta adaptació italiana de la comèdia espanyola Machos Alfa. Aquí els protagonistes tornen a escena després de deconstruir-se per explorar la seva masculinitat.
11: Treasure.
12: Do you want this?
2: I encara aquest dimecres a Movistar Plus s'hi estrena Big Mood.
13: Are you having suicidal thoughts?
14: I don't think I should say.
2: La parella protagonista porta tota la vida sent inseparables, però l'entrada a la vida adulta posarà a prova una amistat que semblava indestructible.
15: No olvides todo lo que he vivido. Cuando me desintoxiqué, la música me resucitó.
16: De trapichear a rapear.
2: Més propostes des d'aquest dimecres, l'estrena de The Drop, una història de Snowfall a Disney+.
15: Tenemos que darle a Artillery un motorio al cojono.
17: ¿Crees que os voy a dejar a ti y a tu prima ir a una casa llena de blads?
18: Gente, ponedla otra vez.
2: Estem davant l'spin-off de la sèrie original Snowfall, que segueix a dos dels seus personatges en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90, on les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a l'ascens del rap a la costa oest.
19: Hello, Dad.
20: No.
19: No, it's fine, I'm not busy.
2: A Apple, encara aquest dimecres, hi arriba Pequeños Profetas.
21: Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
22: I know where you can get some answers.
2: La comèdia narra la història d'un home excèntric que, des que la seva estimada dona va desaparèixer fa 7 anys, porta una vida ordinària. Un bon dia, però, decideix fer un experiment per crear esperits màgics capaços de predir el futur amb l'esperança de saber si tornarà a veure la seva dona.
23: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
24: Hola, soy Sue, por cierto.
25: Hola.
2: I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Amazon amb l'arribada de Carrie.
25: ¿Y aquí qué se hace?
26: ¿Hoy es tu primer día en general?
25: Me han educado en casa. Hasta hoy, claro.
26: Oh, cuánto me alegro.
2: És la reinvenció en forma de sèrie del clàssic de Stephen King i amb Mike Flanagan com a màxim responsable.
26: La policia no lo entiende, la prensa no lo entiende, los científicos no lo entienden y ustedes no lo van a entender.
2: La història de Carrie White s'adapta aquí a l'era de les xarxes socials i al ciberassetjament, però la trama continua centrant-se en els poders telequinèsics de la seva protagonista.
27: Que no llenamos 80 habitaciones ni en coña.
28: Ya la llenaremos.
2: Dijous, a Movistar Plus s'hi estrena El Castillo.
29: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
28: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
2: La sèrie segueix un jove inspector de policia recentment incorporat a la unitat central de xarxes d'immigració il·legal i falsedat documental.
30: O sea que yo le hago toda esta plata.
28: El agua caliente, el alquiler de este sitio, o eso quién lo paga.
2: Junt amb la seva companya, la unitat investigaran els prostíbuls on s'explota sexualment a dones de tot el món.
0: Antes del accidente, tú viste algo en el agua.
2: També aquest dijous arriba a Netflix Bajo la superficie.
1: Los hermanos de Wade vienen del continente.
3: Hola.
4: Papá.
1: Intentemos disfrutar de la visita.
2: En una petita localitat pesquera de Terranova, els veïns veuran alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona.
5: El iceberg no es vuestro amigo. Alejaos.
2: El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no tan sols a una amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. I divendres, Sky Showtime torna amb la temporada 2, Marshalls.
6: Do you think I'm a good man?
7: The best.
2: Luke Grimes torna a interpretar Casey Dutton en aquesta ficció derivada de Yellowstone. Aquí, el fill menor de John Dutton s'ha unit a la unitat d'elit dels Marshalls, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana.
8: Le llaman ciencia y es puro mercado.
2: HBO Max, un altre retorn aquest divendres, el de Fúria, amb la seva segona temporada.
9: ¡India, me estás matando!
2: Aquesta segona entrega està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura o María León, entre altres, i el retorn de Claudia Salas i Ana Torrent.
20: Respeto, justicia y reconocimiento.
30: Dinero quiere dinero.
20: Pues eso digo.
2: En les noves trames veurem diverses dones atrapades en un sistema de mercat on tot és susceptible de convertir-se en un lucratiu espectacle.
31: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
30: Bueno.
31: ¿Te gustaría hacer una prueba?
2: I a Netflix, la darrera proposta de la setmana, també aquest divendres, l'estrena d'Aquel.
32: Mamá, ¿qué pasa?
33: Nos vamos nosotros o viene la policía echando a pata.
32: Quiero ir a concursos de radio. Pagan, ¿no?
2: Parlem d'una sèrie biogràfica que narra la història del cantant Rafael des dels seus orígens humils a Espanya de la postguerra fins la conquista dels escenaris internacionals.
34: No importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie. ¡Nadie!
2: La ficció retrata l'ascens imparable d'un artista irrepetible, les seves passions més íntimes, els seus grans èxits i els seus conflictes personals, però també els seus fantasmes.
35: ¿Qué es lo que quería contarnos? Todo.
2: Arribem ara sí al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, però prou interessant. Parlem del Club Gastronómico que podeu trobar a Netflix.
35: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás.
2: Estem davant d'un thriller psicològic neerlandès que utilitza els secrets d'un grup d'amics aparentment perfecte per construir una història de misteri, desconfiança i relacions tòxiques. La trama, aquest grup d'amics de classe mitja alta que de sobte han de fer front a la tragèdia de la mort d'un d'ells. A partir d'aquí, però, comença un entramat de secrets i mentides que ens portarà a descobrir el misteri d'aquesta mort.
36: Un hombre de 46 años murió anoche al incendiarse su casa en Bergenland.
37: En què andaves metidos.
2: Però més enllà del thriller pròpiament, del misteri central, la ficció aborda altres temàtiques com el judici de les aparences o la pressió per mantenir una vida aparentment perfecta. Cases luxoses i festes desenfrenades amaguen darrere els problemes personals i els secrets d'aquest peculiar grup.
35: Queríamos irnos de la ciudad. La ubicación era increíble.
37: Aquí de noche no se oye un alma.
35: Sí.
2: Doncs bé, més enllà de que no estem parlant d'un drama amb profunditat de temàtiques i personatges, el Club Gastronómico resulta prou interessant. Segurament funciona més la seva part de thriller que d'anàlisi social, però és que la sèrie no pretén altra cosa.
35: ¿Cómo es que tus amigos tienen tanto dinero? Ya, sí, ya.
2: El Club Gastronómico aconsegueix crear un entorn de desconfiança constant que manté l'atenció de l'espectador. Les interpretacions són prou bones i té prous elements per ser addictiva.
35: ¿Y crees lo que dicen?
3: No hagas ninguna locura.
2: En definitiva, estem davant d'una proposta que, malgrat no aportar res de nou original al gènere per destacar amb personalitat pròpia, té prou ofici i una trama, una direcció i uns personatges prou ben presentats per mantenir la curiositat. Si encara no l'heu vista, aquí us deixem un fragment per fer-vos en venir les ganes.
4: Bueno, me llamo Carola Visser y a mi lado está Koos Van Swieten. Y enfrente tenemos a...
35: Karen Van Der Made.
4: Gracias, Karen. Para que conste, ¿quiénes son estos?
35: Los del Club Gastronómico. Este es... Mitchell, mi marido. Además de Mitchell y yo... Están Patricia, su marido, Simon. Esta es Haneke, mi mejor amiga. Y su marido, Ivo, al que conozco desde hace años, claro. Esta es Babette, con su preciosa melena pelirroja.
7: Y Ebert.
35: Ebert, sí.
4: El Club Gastronómico. ¿Eran todos amigos?
35: Sí. Nos conocimos todos a través del colegio. El colegio de los niños. Por Haneke. Haneke ya vivía aquí en Bergen y Mitchell y yo queríamos irnos de la ciudad.
4: ¿Ninguno de ustedes lo vio venir?
35: No. No, a ver, Ebert... Adoraba a su familia. Oh, Luke, al menos eso pensaba yo, eso pensábamos todos. ¿Cuándo conoces a una persona? ¿Qué sabemos realmente de los demás? ¿De verdad queremos saberlo todo de los demás? Todos tenemos secretos. ¿No?
2: Fins aquí l'En Sèrie. Ben aviat hi tornem amb noves estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens, en alguns indrets de l'Ebre ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Els Esport, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a què s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
12: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
14: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
15: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot al contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
13: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
16: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
17: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. I, per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
16: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'Avinguda de S'Agaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
18: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
19: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui, amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
21: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
20: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
22: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballen treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de 3 gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel

0: anys.
1: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
3: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torre Ferrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
4: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
3: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
5: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
6: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, instituts, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
5: Aquesta prova a Torre Ferrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i, més endavant, poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La ronda litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
4: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
3: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
4: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
3: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i, a més, ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí. Ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
7: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
8: Pau Casals sempre deia, doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura, reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
7: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
3: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, sabien

0: conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
1: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
0: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret.
2: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
3: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui, la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MENAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
4: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
5: Quan aconseguia el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
4: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
6: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
4: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
7: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
8: Bueno, estic molt, molt, molt, molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball de l'estaf. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
7: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azulmarino Mallorca-Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Espar Girona i mateix.
4: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Iñiguez, el tècnic de la Gironina, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
9: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote y se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
4: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adéu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
5: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
5: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
10: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
5: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
10: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i Valencià on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
5: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
5: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
10: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
5: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
10: El sindicat ja demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
12: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
10: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
5: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
13: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
5: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
10: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
15: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
14: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
5: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE, que és qui està fent precisament això. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
16: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
16: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
5: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
18: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
19: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
17: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
0: Notícies en xarxa.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
20: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua. Per tant, el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central. Es recolzaran dos estreps laterals.
20: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI-666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
5: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torrebaró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
10: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torrebaró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
22: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
10: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
5: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
1: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
2: I creiem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no m'en sortim.
1: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
23: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
4: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
5: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
24: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
25: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
24: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
5: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
27: No se contarà solo a las personas que duermen en la calle, a las que
3: que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algun parking, algun aparcament.
26: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
17: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans, la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
10: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
17: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
6: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb el representants de les administracions.
17: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
10: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
17: Moon FM, Maria Lara.
11: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
12: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles i institut gent gran des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
11: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
17: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
13: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques, que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
8: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
9: Ens explicarà l'història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles. No?
8: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
14: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
16: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura, reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
15: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
14: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
18: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions de la xarxa.
19: Quan aconseguí el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
18: En waterpolo, aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
27: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. Els rivals són avui el Donc neerlandès, demà el Lill francès i diumenge al Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
28: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència, i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
27: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquàtics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell, a més, es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
18: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa, de Ràdio Municipal de Terrassa.
29: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta a 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort el derbi vallesà davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
30: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos saps, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
29: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
18: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reiniciarà la Lliga després d'una llarga aturada de 3 setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada del Palau Blaugrana, rep els Alguiris Kaunas a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la main round.
14: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya bastas!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, molt bon dia, sí, benvingudes i benvinguts al magací matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui fem un programa especial, us acompanyen els controls tècnics i de so, en Josep Casasnovas, però aquí a la taula, doncs, més enllà d'una servidora, l'Emma Balea, que us fa arribar doncs, aquesta salutació cordial que fem cada matí, doncs avui dèiem que fem un programa especial. Ja fa molts anys que el Posa't les Piles es converteix a l'entorn del dia 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, per parlar-ne precisament d'aquesta qüestió que ens afecta a tots i a totes. Així que aquest programa el fem amb la col·laboració i participació d'usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Salut Mental de Mollet del Vallès. Així que tenim a la Mercedes. Bon dia, Mercedes.
1: Bon dia.
0: També tenim a l'Alejandro. Bon dia, Alejandro.
2: Bon dia.
0: Al Manuel. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a l'educadora social d'aquest servei, el SRC, que li diuen, que és la Georgina Queralt. Benvinguda, Georgina.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: En el decurs del programa tindrem, doncs, persones convidades. Ara tenim una aquí a l'estudi, però encara no la presentem, perquè el que anem a fer és començar donant, doncs, fent cinc cèntims d'allò que parlarem en el dia d'avui.

0: I, evidentment, en el dia d'avui anem a parlar de salut mental i volem destacar, d'una banda, doncs, el lema d'enguany, també així com aquelles activitats que han tingut lloc i algunes d'elles tenen lloc en el dia d'avui i més enllà en el territori per commemorar aquesta data. És la Georgina qui ens farà 5 cèntims. Georgina, quin és el lema d'enguany?
1: Doncs aquest any, Salut Mental Catalunya ens proposa el lema Teixir vincles és fer salut mental. I dintre d'aquest context, la veritat és que aquest any s'ha dut un projecte a terme a molts municipis de Catalunya, a molts safarejos, intentant barrejar doncs, temes artístics amb temes de salut i de crear xarxes, sobretot davant la soledat no desitjada. Mm-hmm. I respecte a aquest tema que deies del dia 10 d'octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental, doncs nosaltres a Taula Vallesana de Salut Mental fem una programació d'actes i us explicaré que vam començar amb el primer acte el 7 d'octubre, que vam fer la caminata per la salut mental, que sortia de la Fundació Sanitària Mollet, d'on tenim a l'hospital. Són activitats obertes a tota la població en general. Després, el projecte que us he comentat de Salut Mental Catalunya del safareig es va inaugurar el 8 d'octubre a Caldes de Montbui, al safareig de la Portalera. I per últim, avui que és dia 9, tenim la inauguració de l'exposició de quadres de pintura a l'oli de l'SRC i també l'entrega de premis, que avui també parlarem d'això, del 18è concurs literari de salut mental.
0: I això es fa al vestíbul de la...
1: Aquest últim acte es fa a la biblioteca del campus de la Fundació Sanitària Mollet.
0: Molt bé.
1: A les 10 del matí. Llavors, avui mateix vull ressaltar que a les 12 a la plaça de l'Ajuntament de Mollet del Vallès també es fa la lectura del manifest. I si voleu, tots la resta d'actes que es fan i no només es fan a Mollet del Vallès, doncs està a la programació dels actes del Dia Mundial.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Has parlat del teixir vincles, és fer salut mental, i parlaves allò d'aquesta lligam, no?, amb les activitats artístiques i la salut. De fet, des de la Fundació Sanitària Mollet, que s'està commemorant el 30è aniversari de l'entitat, de la institució, s'ha fet tota una programació, no?, vinculat a això, la salut, amb les manifestacions artístiques. I en l'àmbit de la salut mental, no sé si sou pioners o no, però ja porteu un temps, no?, fent accions, recordo, amb la Susana Malagón.
1: Exacte, sí, som una mica pioners, val? Sense voler-ho, i en el camp meu, que és el camp de la salut mental, sí que és veritat que vam fer un anterior projecte amb el Museu Avelló, amb l'artista Susana Malagón i amb el Servei de Rehabilitació Comunitària, que és d'on vinc jo, que va ser quan doncs, vam exposar al museu i vam ser guanyadors, per sort, del Premi Eines. I ara doncs, seguim amb aquest projecte que s'assembla una mica, no?, però que la proposta ens ve de Salut Mental Catalunya amb els safarejos d'arreu de Catalunya i que doncs, vam oferir el dia 8 una instal·lació artística també molt, molt interessant.
0: Molt bé, mirarem d'apropar-nos a Caldes per veure aquesta instal·lació. Com veieu, doncs hi ha tendències, i de noves tendències en salut mental ens parla l'Alejandro.
2: Sí. Las últimas tendencias en salud mental se centran en dejar de ver el malestar como un problema puramente individual y empezar a entenderlo como una respuesta estructural al exceso de rendimiento, la hiperposición digital y la incertidumbre. Principales tendencias actuales. Fin de la cultura del aguante. Se deja de confundir la resistencia física o mental con la salud. Poner límites y priorizar la vida privada frente al trabajo continuo gana aceptación social. Bienestar en las empresas. El cuidado psicológico pasa a ser un eje central en la estrategia de las organizaciones para combatir el desajuste sistémico. Atención comunitaria. Los expertos impulsan medios de atención fuera de los hospitales tradicionales, enfocados en servicios de rehabilitación psicosocial y apoyo cercano. Impacto digital. Crece la preocupación por la gestión de la energía personal ante la constante exposición en pantallas y redes sociales. Aumento global de casos. Informes recientes de revistas como The Lancet reflejan que cerca de 1.200 millones de personas conviven con trastornos psiquiátricos, con preeminencia de la ansiedad y de depresión tras la pandemia.
0: D'unidó, d'unidó. Després en parlarem amb la nostra convidada de tot això. Crec que és la Mercedes, que també ens vol fer referència, no?, a com el clima també afecta la salut mental, i en concret la calor.
3: Sí, las altas temperaturas y las olas de calor alteran el funcionamiento del cerebro, lo que incrementa la irritabilidad, la ansiedad y el riesgo de empeorar trastornos psicológicos previos. ¿Cómo afecta el calor a la mente? Cambios químicos. El cuerpo gasta mucha energía para enfriarse, lo que disminuye la serotonina y eleva hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. La falta de sueño, las noches calurosas dificultan el descanso profundo, provocando agotamiento mental y menor control de las emociones al día siguiente. La dificultad para pensar. El estrés térmico reduce la capacidad de concentración y la resolución de tareas complejas. El impacto en la salud mental es grave. Las urgencias médicas, las temperaturas extremas multiplican los ingresos hospitalarios por cuadros graves como ansiedad, depresión, demencia o esquizofrenia. La vulnerabilidad en jóvenes, un estudio citado muestra que el calor intenso duplica las hospitalizaciones psiquiátricas en menores de 24 años. Los efectos de los fármacos, ciertos medicamentos para la salud mental alteran la capacidad del cuerpo para regular la temperatura o mantenerse hidratado.
0: Doncs això també seran temes que abordarem amb la convidada. I per acabar, Manuel, el tema de la medicació, no?
2: Sí. Las personas con problemas de salud mental que toma psicofármacos son más vulnerables frente al calor extremo, alteración del cuerpo, menor sensación del peligro, problemas con el agua, efectos en el ánimo del sueño. Consejos prácticos. Consejos importantes, perdón. No suspendan la medicación. Bebe agua con frecuencia. Consulta las guías oficiales, puede revisar las pautas y consejos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, para saber cómo actuar.
0: Bé, amb tota la informació que ens han donat allò l'Alejandro, la Mercedes i el Manuel, no sé què és el que ens haurà de respondre allò la nostra convidada. És la cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, Mariona Saperes, benvinguda.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Hi ha tot un seguit de preguntes que tant la Mercedes com l'Alejandro com el Manuel doncs aniran intercalant, i si m'ho permeten jo també aniré fent allò cullerada. Així que no sé qui de vosaltres comença, allò la Mercedes, doncs
3: sí.
0: Som-hi.
3: Bon dia, Mariona.
4: Bon dia.
3: Creus que és important reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental?
4: Doncs sí, la veritat que jo crec que sí. Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma, i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda, i lluitar i fer força tots units per reivindicar el Dia Mundial de la Salut Mental, jo crec que és importantíssim, perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions, quines són les nostres condicions de vida, de feina, de soledat, que comentava la Georgina també, no? Que som part d'una comunitat, etcètera. És a dir, a tope amb el Dia Mundial de la Salut Mental.
2: Què et semblen aquestes noves tendències que parlàvem? Pots fer-nos la teva valoració?
4: Doncs la veritat, tots tres heu explicat moltes coses i compartim

0: i quin és el projecte de vida i enfortir-lo.
1: I esteu amb aquest projecte, Mariona, teniu allò resultats? És a dir, veieu que hi ha una millora? És a dir, s'integren millor les persones? Teniu una bona resposta per part de la societat? No sé si la Mariona o la Georgina, no sé.
0: Sí, de fet, abans, antigament, les persones amb trastorn mental estaven amagades. Era una cosa que no agradava, precisament, que hi havia molt estigma, i fins i tot el sistema sanitari també. Hi havia els psiquiàtrics on les persones quedaven institucionalitzades. Avui en dia les portes estan obertes i intentem que les persones amb trastorn mental deixi de ser un estigma, perquè ho puguem posar sobre la taula i veure que són conseqüències d'una manca de regulació en molts aspectes de la vida quotidiana, amb factors de vulnerabilitat, d'aïllament, de soledat, de factors socioambientals, econòmics, de família, etc. I quan més normalitzat intentem tractar tot això, la recuperació és molt més sana.
1: Mm-hmm. És a dir, que sí que teniu allò,
0: i
1: no?
0: I tant, per suposat, per suposat. De fet, ara, a finals d'any, el 23 de desembre, si no hi ha cap canvi d'última hora, es posarà la primera pedra de l'edifici nou, que serà l'edifici de benestar, on anirem tot servei salut mental i addiccions, i és un edifici on és una única porta d'entrada per tots els pacients i personal i professional de servei de salut mental i addiccions, i les portes estan obertes i obrim i fem que la natura també ens entri a l'edifici. És una convivència i convergència de tot.
1: Segurament en l'àmbit sanitari s'avança molt més que no pas en el social, ho dic jo, perquè de vegades els problemes són doncs, la incorporació a l'àmbit laboral, no? La integració en diferents aspectes, no sé si mm-hmm. fins i tot allò a l'escola, no? Que es fan allò accions, però que anem una miqueta més lents, jo crec, que l'àmbit sanitari. Sí. Manuel.
2: ¿Por qué el calor puede afectar a las personas con problemas de salud mental?
0: La calor afecta a tothom. És així, eh? I cada vegada més ho estem notant amb les onades de calor, amb el canvi climàtic, però les persones amb trastorn mental són més vulnerables. Per què? Pues perquè, com explicava la Mercedes, és un estrès fisiològic el que el nostre organisme té amb aquestes onades de calor. No estem acostumats, no estem preparats per això, i el cos ha de treballar molt més per mantenir estable aquella temperatura interna. I això, doncs, és així. Activa diferents sistemes de regulació que ens fa activar el sistema nerviós autònom, que és de fet, l'eix de l'estrès. Hi ha una major activació, i hem de pensar que quan les nits són més caloroses, dormim menys i dormim pitjor. El son, sabem que participa en la regulació emocional, amb la tensió, amb la impulsivitat, amb l'estabilitat de l'estat d'ànim. Per tant, és una càrrega biològica, la calor. No és un determinant, però sí que és una càrrega biològica i psicològica del sistema. Per tant, hem d'estar alerta perquè podem reduir aquesta capacitat d'adaptació.
1: Ara tornarem a parlar de la calor, perquè crec que jo m'he saltat allò una qüestió que volia plantejar la Mercedes, oi, Mercedes?
3: El lema d'aquest any és teixir vincles, és fer salut mental. Què significa això? Creus que és important tenir vincles per a la nostra salut mental?
0: Mira, m'encanta el lema d'aquest any de salut mental, teixir vincles. Jo em repeteixo molt sempre a les xerrades, perquè la importància de pertànyer, d'estar a la comunitat, és importantíssima per la salut mental. De fet, les persones som animals, però som animals socials per naturalesa, a diferència d'altres animals que no són socials, com per exemple una serp que neix sola, o una tortugueta que neix sola. Nosaltres som animals socials, com podríem ser, per exemple, un cavall, un lleó, però tot i aquests, que són socials, són molt més autònoms que nosaltres, que un ésser humà quan neix. Un ésser humà quan neix, necessita de la seva prole. És a dir, si no té una figura adulta que se'n faci càrrec, moriríem. Per tant, això és quelcom que tenim impregnat, no?,

0: i millor dit, la nostra impronta biològica ancestral de la necessitat de pertànyer a una comunitat per la supervivència. I això avui en dia es tradueix des del punt de vista negatiu, es podria traduir a la falta de pertinença a un grup, en aquesta necessitat de reconeixement contínua. Llavors, cuidar el vincle és cuidar una de les bases del nostre benestar, clarament.
1: Tornant al calor, s'incrementa més la sintomatologia amb la calor?
0: Sí, una mica perquè el que us he explicat abans i el que heu explicat molt bé vosaltres també. Amb les temperatures elevades i les onades de calor s'associen a un augment de problemes de salut mental. I també, com dèieu abans, a més visites a urgències, d'hospitalitzacions. Què ens genera o què és el que nosaltres podem veure? Pues un increment de l'ansietat, de les alteracions de l'estat d'ànim, descompensacions psicòtiques també, a vegades apareixen doncs, un increment de l'ús de substàncies la conducta suïcida també és una de les alarmes que últimament està fent més palès el tema de la salut mental i sobretot amb joves, com comentàvem. Hem de pensar que és un factor estressant i que les persones amb trastorn mental ja són més vulnerables a qualsevol estrès que els hi afegim en el seu dia a dia.
2: Vaja, que aquest estiu ho heu passat malament, no? Entenc allò en el servei d'urgències, no? Per atendre potser situacions de descompensació, i també heu de tenir aquesta mirada de futur, no? Perquè el futur que ens avancen és que cada vegada tindrem una climatologia amb més onades de calor.
0: Sí, i hem de posar el focus. La veritat que no tenim exactament quina és l'evidència, no us puc donar dades, però la impressió clínica sí que sembla que la calor augmenta la demanda d'urgències psiquiàtriques, sí.
3: Això és el que et volia preguntar, si heu notat un increment de les demandes tant en salut mental com en addiccions per aquest motiu.
0: És el que comentava, Ben bé no puc donar una dada, però la impressió sí que sembla que els pacients estan més irritables, amb major ansietat, amb més inestabilitat de l'estat d'ànim a l'hora de dormir, i sí, és una mica el que us comentava, Som perfil de població amb major vulnerabilitat i la calor, s'ha de dir que la calor no crea un trastorn mental per si sola, però pot actuar, com dèiem, com a estressor biològic i ambiental que ens desborda a tots i els nostres mecanismes d'adaptació.
1: Quins consells donaries a les persones amb problemes de salut mental davant d'aquesta onada de calor?
0: Sobretot, els bàsics de qualsevol onada de calor per la població en general, que seria estar hidratats, roba lleugera, no sortir de casa durant les hores de major sol, no fer activitat a l'aire lliure, no deixar la medicació mai, sota cap concepte, tret de que ho digui un especialista, un metge, un psiquiatre, etc. Estar molt atents de la nostra hidratació, perquè pot ser que algunes medicacions ens perdin la sensibilitat a la sensació de set, i això ho hem de tenir molt controlat, i intentar sobretot mantenir un horari d'una higiene de son adequat.
3: El passat 10 de setembre va ser el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi. Per què es va parlar del suïcidi obertament?
0: Parlar del suïcidi, com dèiem abans, com ara les noves tendències, que us deia que abans la salut mental estava tancada a l'armari i era qüestió de molt poca gent, amb el suïcidi passava el mateix. I, de fet, sabem, i relacionat amb el lema d'aquest any de salut mental, que és establir vincles, parlar del suïcidi és posar damunt la taula un problema que és la punta de l'iceberg d'un gran patiment emocional que aquesta persona porta acumulant durant molt de temps. Si jo no parlo del suïcidi per por, perquè crec que li puc provocar o que puc fer esclatar aquesta idea, En realitat el que estic fent és allunyar-me del patiment d'aquesta persona, no li dono l'espai segur, no li dono la confiança, no estableixo el vincle que aquest necessita perquè pugui expressar obertament, com tu deies, Mercedes, aquesta emoció. Si aquesta persona ho explica, sent una mínima connexió, li dono una mica d'esperança i el que faig és acompanyar-lo, és escoltar-lo, és validar el que sent, que aquesta persona senti que no està sol i al mateix moment poder acompanyar i demanar l'ajuda que sigui necessària perquè atenguin tot el necessari.
4: ¿Nos haría alguna recomendación para cuidar nuestra salud mental?
0: És una mica difícil estar sempre bé. Jo diria que és gairebé impossible. Però per alguna recomanació podria tenir a veure, per exemple, amb reconèixer com estem. Jo sempre ho aviso. És a dir, a vegades la salut mental és una cosa que ens costa reconèixer. Ha donat petits senyals, però els hem passat per alt, hem anat fent la nostra vida, no els hem volgut veure, potser, i ja quan ens desborda la crisi és quan ens en donem compte. Doncs precisament perquè això no passi, hem de saber de quin peu coixegem, és a dir, quin és el nostre punt dèbil, quan estem millor. Conèixer-nos a nosaltres mateixos jo crec que és la clau amb això. Saber què és el que necessitem, posar límits, cuidar el nostre cos, el nostre descans i sobretot mantenir les coses que ens donen sentit i, per què no, els vincles que ens sostenen. Llavors, si tenim molt clar què ens ajuda a estar bé i què com estem quan estem bé, ens en podrem donar compte cada vegada més aviat de quan les coses no comencen a anar bé, de posar no, una mica l'ajuda, demanar, aixecar la mà quan ho necessitem.
2: Jo abans d'acomiadar la Mariona Saperes, tenint en compte que és la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, que ja ens ha avançat que si res s'estorça el 23 de desembre es posaria la primera pedra d'aquest nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, que precisament el ple municipal del mes de setembre ha aprovat el pla especial urbanístic per fer realitat aquest futur institut, doncs que ens expliqui una miqueta quines són les expectatives que té de com serà aquest edifici. Ens ha dit allò que integrarà també la natura, com funcionarà, si tindran en compte, són coneixedors que la Fundació teniu un Consell Municipal, un Consell de pacients i de familiars, que no sé si també demanareu opinió per dissenyar aquest nou equipament.
0: L'edifici ja està dissenyat, vull dir, ja està tirat endavant. És un edifici molt maco de l'estil de l'edifici Campus Fundació i de l'estil de l'auditori, amb un entorn que el que busca és, com et comentava abans, que la natura entri dins dels despatxos, de l'espai, perquè, coincidim amb IES Global, formem part, tenim una coalició molt maca que estudia sobre la salut del planeta i com millorar el medi ambient. Som un hospital, un green hospital, sí. amb molts premis i galardons, amb sostenibilitat. Llavors, aquest és el concepte que nosaltres volem tenir de verd, un concepte obert, comunitari, i de moment començarem amb els mateixos equips que formem part dins de l'hospital, però amb un entorn molt més agradable, molt més amigable, molt més tranquil i amb molt espai per poder seguir creixent.
2: I esperem que també amb molts recursos, per poder, malauradament hem dit que el tema de la salut mental és un tema que, és una qüestió, una afectació que, hi és present a la societat, i crec que en augment, no sé si la Mariona coincideix o no, amb la qual cosa es necessitaran recursos també per la contractació de professionals. per sí. fer front, no?
0: Sí, cada vegada
2: aquesta
0: hi ha...
2: aquesta tensió.
0: Sí, sí, cada vegada hi ha més problemes de salut mental i també hi ha més problemes de malestars de la vida quotidiana, que no significa que siguin problemes de salut mental, no significa que siguin
2: trastorns. De benestar emocional, no? Haurien de diferenciar, segurament.
0: Sí, etcètera. Que no vol dir que siguin que els hàgim de menysprear, eh? Tot té el seu patiment. El que passa és que una cosa és un malestar de la vida quotidiana, que pot tenir molt patiment, i una altra cosa és un trastorn de salut mental.
2: Mm-hmm. Mariona Saperas, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara fem una petita pausa musical i continuem amb noves convidades, però també són convidades, són dones. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Continua el Posa't les piles en aquest especial que us estem oferint en el dia d'avui amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem, és el 10 d'octubre, ja fa molts anys que aquest magazín es reconverteix i doncs el que fem és dedicar-ho precisament a parlar de salut mental. Ens ha acompanyat la cap de psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, a qui agraïm que hagi estat present aquí amb nosaltres, la Mariona Saperes, i ara també agraïm que ens acompanyi la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet, que és la Pepi Muñoz. Benvinguda, Pepi.
2: Gràcies.
1: Molt bon dia. I també ens acompanya la tècnica responsable d'aquesta àrea, que és l'Anna Novell. Benvinguda, Anna.
3: Hola, bon dia.
1: Continuant amb nosaltres la Mercedes, l'Alejandro i el Manuel, que seran els conductors d'aquesta conversa que sostindrem a continuació i que gira a l'entorn de la xarxa local de benestar emocional i salut mental, precisament amb la Mariona que acabàvem dient. Hem de diferenciar entre benestar emocional i salut mental, no és la mateixa cosa. Una cosa és tenir jo una malaltia de salut mental i una altra, doncs, tenir, doncs, bé, emocionalment, tenir allò, emocions que potser et fan estar en un to més baix, no?, de bioritmes. Mercedes, per on comencem? Què vols preguntar?
4: Ens podeu explicar en què consisteix la xarxa local de benestar emocional i salut mental?
2: La xarxa, el que volem és promoure i impulsar, doncs, un espai estable de coordinació, de treball, de col·laboració entre diferents agents de l'administració pública i local que intervenen en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional, tant des de la vessant assistencial com de la preventiva i la de la promoció. També tenim la referència del nostre pla de salut local que es va elaborar en el municipi, doncs, a través de la metodologia participativa i intersectorial, basada en el treball coordinat entre els serveis municipals i els agents vinculats a la salut de la ciutat. I a l'àrea de salut pública, doncs, totes les aportacions, doncs, es va elaborar a l'acció integral que recull de manera ordenada i detallada les actuacions necessàries per donar resposta als reptes de salut identificats en les diagnosis. I també tenim, doncs, després està el pla de local de salut mental de la Diputació.
1: I estava pensant que altres vegades hem fet referència a la taula Vallesana, no?, de salut mental. De fet, aquesta jornada del dia 10 s'estan fent diferents activitats vinculades amb aquesta taula. Una miqueta entenc que la xarxa local ves a ser, però a nivell més, això, més de municipi.
3: Sí, la taula Vallesana, no?, és més comarcal, sí. I llavors el que ara s'està impulsant des de les diputacions és retornar una mica també a aquestes xarxes més municipals, que una cosa no vol treure que de l'altra, sí. Però que d'alguna manera pues, tenen una vinculació més directa amb el municipi i amb les diferents accions i serveis de salut mental i de benestar emocional.
1: Alejandro.
5: Quins recursos hi ha disponibles per benestar emocional per a la ciutadania com a tallers i serveis d'atenció psicològica?
3: Sí, mira, t'explico una mica. A nivell de tallers de salut en els centres educatius fem tallers de salut en general, però sí que hi ha alguns que estan més vinculats o més centrats en l'àrea de benestar emocional. Llavors, ara mateix, que ja els estan demanant, ara mateix els diferents centres educatius, doncs mira, en fem uns quants a primària, que un es diu l'univers de les emocions i la motxilla de les emocions. Llavors, una mica el que es treballa és posar nom als nens des de primer de primària, durant tota la primària, doncs, a quines emocions tenen, quin nom tenen, com els fa sentir i de quina manera poden reconèixer-les, perquè és la manera que després puguin treballar-les si aquestes els hi creen malestar. I després, a primària, treballem molt, doncs, per exemple, el canvi a la ESO, no?, a sisè de primària, perquè és una època on les hormones i el malestar emocional crea molt malestar. I després ja a secundària treballem tota la part de que té a veure amb assetjament, amb bullying, i també tot el tema de trastorns de comportament alimentari, que és una de les coses que també ens creen grans problemes. I llavors, a nivell ja més de serveis, quan, perquè això seria més la part preventiva. I llavors després ja si d'alguna manera comença...
1: I adreçada a la població més jove, pel que veiem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, comença a aparèixer doncs, un malestar emocional. Tenim per una banda el Sentim-nos bé, que és un servei d'atenció psicològica municipal breu, a l'Escolta Jove, que és també per la gent jove. Després tenim el CEDIAP, el CESMIC, el CESMA i la REBEC, que són els referents de benestar emocional. Això serien els serveis més o menys.
1: Està bé que ens hagi dit la REBEC.
3: El REBEC és la referència de benestar emocional.
1: Que tenim als centres d'atenció primària.
3: Sí.
1: Molt bé. Manuel.
5: Hemos visto que os organizáis por comisiones. ¿Nos podéis explicar qué comisiones hay y su funcionamiento?
3: Sí, tenim diverses, les estem elaborant ara, les comissions, és a dir, que encara hi ha coses que es poden modificar i tal. Però bàsicament, per exemple, una de les coses que agafarem és la comissió del Dia de la, Mundial de la Salut Mental, que ens el acabarem d'alguna manera, per almenys vincular també totes les que es fan a la ciutat de Mollet. D'abans hi haurà una comissió que coordinarà aquests espais d'atenció psicològica que parlàvem, que hem dit ara, perquè sí, hi hagi coordinació entre els diferents serveis. Després hi haurà una altra comissió que serà més de treballar les temàtiques de benestar emocional per tota la ciutadania, que es fan des de diferents departaments, és a dir, per exemple, des de Salut Pública en fem, però també es fan des de Joventut, o també es fan des de Serveis Socials, o també es fan des dels referents de benestar emocional. Llavors ens coordinarà una mica tots aquests projectes més de preventius i de promoció del benestar emocional. Afegim una comissió que creiem que ha de ser, i és comissió d'actuacions a domicili per trastorns per acumulació, el que nosaltres diem ara així amb llenguatge més usual per Diògenes, perquè ens trobem que és un element que cada vegada ens trobem més i que creiem que hem de coordinant-nos tots els serveis, perquè
1: és aquelles persones que van acumulant coses a casa, no?
3: Ja, perquè fins és que si no el que fem és anem, netegem, però si no se li dona una resposta a aquella persona que està a casa amb els serveis de salut mental, doncs l'any que ve tornarem a anar a netejar, perquè hauran acumulat durant un any. I llavors també hem deixat oberta la possibilitat d'altres comissions que puguin sorgir.
1: Em permeteu que pregunti, no sé si la Pepi o l'Anna, no sé si heu contemplat o queda contemplat en aquesta xarxa també la participació d'entitats que tenim en el territori, no?
3: Sí,
1: com ara
3: sí.
1: Suficientment, o el Club Social La Llum, no?
3: Sí. En aquestes comissions està barrejat serveis, entitats, és a dir, ara mateix les entitats que hi són, però que es poden obrir a més, està evidentment el Club Social La Llum, de la Fundació Salut Mental Catalunya, està suficientment. Ens van venir a veure l'altre dia per formar part també a l'entitat de Jo en Primera Persona, em sembla que sí. Es deien, sí? De moment estem aquestes, però vull dir que està obert a les entitats que treballin amb temes de salut mental o de benestar emocional i que vulguin participar.
1: Mercedes, què preguntem?
4: Per què creieu que és important invertir en promoció i prevenció de la salut mental?
2: Pues mira, creiem que és molt important perquè són, o sigui, treballem en competències com és l'autoestima i les emocions, que això és molt important perquè tots tenim pors, tots tenim conflictes amb altres col·lectius, no? Doncs amb altres persones, i a vegades no sabem gestionar les nostres emocions, les nostres pors, i allò doncs va molt bé perquè a vegades aquestes pors i aquestes emocions doncs porten conflictes amb possibles malestars emocionals o acabar amb una malaltia mental.
5: Per què són positives les experiències compartides, com per exemple les xerrades en família?
2: Pues mira, és molt important, bueno, des de la nostra posició creiem que és molt important perquè, bueno, hi ha un especialista, un professional, doncs, que fa una xerrada i a partir d'aquí, doncs, les famílies, com que comparteixen aquest moment, doncs, es poden expressar amb les seves pors, amb els seus conflictes que ja tenen, i a l'especialista i al professional doncs els hi pot orientar amb aquest problema que poden tenir. I per mi és, bueno, per nosaltres és, creiem que és un tema bastant important i bastant, i que funciona molt bé, la veritat.
6: ¿En qué consisten los talleres de bienestar emocional de los centros educativos?
3: Vale, una mica eren els tallers que us he comentat abans, aquests de benestar emocional que es fa tant a primària com a secundària. La idea una mica va un professional i el que intenten és que siguin molt dinàmiques. Sí que evidentment hi ha una part teòrica on s'explica doncs, bueno, quines competències emocionals són importants treballar, com explicava abans la Pepi, tot el tema de les emocions, com les reconec, de quina manera li dono sortida. Però també després es treballa pues, l'altra part, que seria més aquest, com resolem els conflictes, on puc anar si tinc un problema. També hi ha una... Està molt bé aquests tallers perquè els professionals que van moltes vegades el que fan també és detectar situacions ja que ja comencen a necessitar ajuda. Per exemple, s'han detectat trastorns de comportament alimentari que s'han pogut derivar, o s'han detectat persones que tenien ja una situació més complicada i que potser amb un taller no era suficient, sinó que necessitaven pues un seguiment.
4: Si sóc ciutadà de Muller i vull apropar-me a la xarxa local de benestar emocional, cap a on em recomanaríeu que em dirigués?
3: Mira, com us deia abans, aquesta xarxa està formada per professionals, per serveis i per entitats també. Per tant, jo penso que et pots dirigir per moltes bandes. Una manera és anar amb una entitat, perquè l'entitat, com que forma part de la xarxa, des d'una entitat podeu entrar. L'altra manera és anar, podeu venir a l'Ajuntament, podeu anar als ambulatoris, és a dir, als serveis especialitzats, perquè la part bona que té aquesta xarxa és que hi som tots. I, per tant, si vols des de l'ambulatori el teu metge de referència o el teu referent de benestar emocional o des de la teva entitat, és a dir, des de totes bandes, com que estem tots relacionats i ens coordinem, doncs podeu entrar des de molts llocs.
5: Alguna recomanació o recordatori per a la ciutadania en quant a la prevenció de la salut mental?
3: Bueno, jo crec que ens hem de cuidar, ens hem de cuidar per dintre i per fora. Ens hem de cuidar a nivell d'hàbits saludables, a nivell de, pues, de fer esport, però també és important tenir xarxa, relacionar-se, treballar les teves emocions, la teva autoestima, i sobretot jo crec que l'important és quan algú se sent malament que busqui ajuda. Que busqui ajuda a la persona que tingui més a prop, a la persona que tingui de referència a nivell de salut, a la seva família, amics, a qui sigui, perquè al final, si hi ha una xarxa que et pot ajudar i et pot donar suport i saps demanar ajuda, això és l'important, perquè moltes vegades les coses ens les quedem i després quan arriba un moment ja patem i no hem demanat ajuda quan tocava, no? Per tant, és important això, reconèixer-te, saber si estàs bé, si no estàs bé, quines emocions tens, i a partir d'aquí doncs buscar ajuda quan la necessitis.
1: No sé si a través d'aquests tallers que feu a primària i secundària doncs teniu allò un feedback, allò de dir hem detectat, no? Sí, tants sí. Casos, no sé si alguns d'aquests casos els deriveu, els sentim-nos bé, si n'hi han moltes peticions pel sentim-nos bé o no, no sé si ens podríeu dir una miqueta.
2: La veritat és que sí, a sentir-nos bé arriben derivats de les escoles, doncs els informen d'aquest servei i a través de l'atenció primària doncs també ja saben que poden venir.
1: O sigui, I quina mena d'emocions són les que s'estan detectant, allò que generen més malestar, no? Entre...
3: Sí, es detecten de moltes temàtiques. Tenim tota la part més a nivell de benestar emocional, doncs això, persones que potser ho estan passant malament i que no s'atreveixen per, a vegades per un bullying o per una situació que està passant en l'escola i que no han dit. Tot el tema de TCA, de trastorns de comportament alimentari, està sortint molt. I també són, moltes vegades, hi han hagut derivacions. Després també són coses, de vegades, de moments, d'allò que sé, el pas de l'adolescència, no? Que tens allà un grigai d'emocions. Però sí que ens deriven molt. I també des de referents de benestar emocional, tant nosaltres amb ells com ells a nosaltres, des de sentir-nos bé, perquè de vegades hi ha, pues això, persones que potser estan fent amb el Gerard pues això,
1: el una Gerard sessió, és el psicòleg,
3: el Gerard és el psicòleg del sentir-nos bé, estan fent unes sessions i després diem, ostres, pues ara estaria bé que poguessin continuar amb un grup que porta la Júlia o
1: que és una de les
3: referents de benestar emocional, no? Vull dir, o al revés, ells tenen grups que després, vull dir que les derivacions són en molts... bueno, aquesta és la part maca, sí, de la xarxa, no? Que pots anar coordinant amb els diferents serveis que hi ha.
1: Abans amb la Mariona Saperes parlàvem d'aquest futur Institut de Salut Mental, uh-huh, del Baix Vallès. El consistori Molletà, precisament en el ple del setembre, aprovava, no?, el pla urbanístic per fer realitat aquest institut. Què suposarà per la ciutat? I ara m'adreço, doncs, sí, a la política, la regidora, que ens digui.
2: Bueno, és algo molt important per la ciutat, perquè, bueno, aquí no teníem un referent de salut. Bueno, se'ns ha quedat també petit, no? Però no teníem un referent important, i jo crec que amb aquest referent que tindrem de l'Institut Mental, de Salut Mental, doncs ens anirà molt bé, molt bé.
1: No teníem un referent, però doni-do la quantitat de serveis mental que però hi ha a la ciutat,
2: Que aquí, doncs, quan a vegades les queixes, que tenen a través de Salut Mental, que els deriven...
1: L'atenció de 24 hores...
2: I llavors ja tenim això aquí, doncs totes aquestes coses milloraran molt. És un aspecte molt important.
1: Fa un temps hem tingut a l'Institut Oncomatològic, no?
2: I ara tindrem
1: el de...
2: D'aquí, diuen que començaran les obres al desembre.
1: Ens ha dit el 23 de desembre, col·locació de la primera pedra. Ens ha dit la Mariona Saperes. És a dir, que en aquest programa especial dedicat a la salut mental hem tingut aquesta primícia. Escolteu una cosa, nosaltres ara anem a fer una petita pausa, perquè després, tot i que abans la Georgina Queralt, que ara ens s'incorporarà de nou en aquest programa especial, ens ha dit, bé, en el dia d'avui s'estan celebrant en aquests moments actes, un d'ells és el lliurament dels premis del concurs literari. Nosaltres, per a aquelles persones que no tothom pot assistir-hi, doncs ara el que farem serà lectura d'aquests tres premis d'aquest concurs literari que ja arriba a la 18a edició. També ens ha recordat la Georgina, i aprofitem per a aquelles persones que ens esteu escoltant per recordar que a les 12 del migdia a la plaça de la... no? Davant del consistori Molletà es farà la lectura del manifest amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, i també us convidem a consultar les activitats que a l'entorn d'aquesta diada se fan arreu del territori, i de la taula vallesana, crec que és fins a finals de mes, no? Passa una miqueta com el Dia de la Dona, que és tot el mes, doncs jo crec que la salut mental, ens comentava que el dia 7 ja han començat activitats, doncs es fan activitats també, si no passa a la ciutat, sí a l'entorn, així que ens podem desplaçar i també participar activament. Pepi Muñoz i Anna Novell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. El partit d'extrema dreta demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres fins que no resolgui el seu recurs i les qüestions prejudicials pendents davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un minut de silenci avui ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb l'objectiu de que, més enllà del tribut, es vol mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Escoltem Pablo Romero de la UGT.
2: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
1: I un centenar de tractors s'ha mobilitzat a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris. JARC reivindica augmentar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la PAC. La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes. Escoltem Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona.
3: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
1: El govern d'Aragó ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà a traslladar les pintures profanes de Sixena que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fons d'Almanac asseguren que aquesta data és orientativa. Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'han oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. I enxampen a Palamós un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella. Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir, va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar. Un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar els sospitós al municipi i aquesta vegada sí, ja el van detenir. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que, quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
5: Danca 54. No l'ho dic.
6: Sí, carinyo, ho hem de dir.
5: Anna Morgada.
6: Anna? Com dius? Anna?
5: Anna Morgada.
6: Morgades.
5: Morgades.
6: Morgades. Valldossera.
5: Valldossera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai. Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar amb Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona. I amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi teníem companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja em van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar i vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys...
0: Amb
2: 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, jo amb 15 anys... pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava i perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17, vaig entrar a la plantilla de Bruguera. Però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I vas amb
3: esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: En revistes...

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
4: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Continuem amb aquest programa especial dedicat a la salut mental. Recordeu, demà, dia 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. I abans us hem comentat que avui, en coincidència amb l'emissió d'aquest programa especial, també a la biblioteca del campus Fundació de la Fundació Sanitària Mollet, s'està fent el lliurament dels premis del concurs literari sobre salut mental, que han arribat a la 18a edició. Nosaltres tenim la sort de poder compartir amb tots vosaltres quins són els guanyadors d'aquests premis, allò el tercer, segon i primer premi, i ho farem escoltant doncs no només el nom dels guanyadors guanyadores, sinó també escoltant les narracions que han estat mereixedores d'aquest guardó. Comencem per en Manuel, que nos dirà el tercer premio, ¿no?
1: Sí, tengo el placer de dar el tercer premio del 18ª edición del concurso literario sobre salud mental. Es para Ángel Novalvos Millán, el hombre invisible. Paseaba por la calle con una botella de whisky y mi cigarrillo encendido en la boca. A veces uno se cansa de caminar sin saber dónde ir. Y esto me ocurrió en aquel momento. Me paré frente a un banco que estaba limpio, como si alguien recientemente lo hubiera limpiado con mucho esfuerzo y amor. Me senté allí, en medio de la avenida por la que transitaba. Miraba de lado a lado, viendo la gente pasar. Un hombre de unos 50 años caminaba,

0: et parlaré d'un forat on vaig caure fa anys, un forat negre i sinistre i profund. Et diré que m'amagava al fons del fons, perquè sentia que els amics de sempre s'havien transformat en seres estranys. Et confesso que no hi veia cap escapatòria, que sempre era de nit, negra i feréstega nit, malgrat a fora les campanes toquessin al migdia. Em queixava que la bateria s'havia esgotat, la que em veia posada en peus cada matí i la que em donava forces per tirar endavant. I sí, les meves poques ganes de viure no m'atrevia a posar-lo en paraules, però la maleïa mort em festejava tothora. Deixa'm que em doni la mà. El sol ens espera. Pren aquesta corda i aquesta llanterna, grimpa al meu costat i no miris enrere. Anys fa que algú també em va donar la mà. Algú a qui també li havien donat la mà. La vida és plena de pous, però demà estan bé.
1: També felicitem el Fran des d'aquests micròfons. Quantes vegades, no?, haurem sentit allò de dir he caigut en un pou o ja no tinc piles, eh? Allò que nosaltres anomenem el programa posat les piles, doncs de vegades és veritat que hi ha com una descàrrega i que costa de sortir i necessites això, una mà amiga que et tiri i que et faci sortir cap endavant. Mercedes, primer premi.
2: Doncs el primer premi és per la Sílvia La Torre Cárdenas, El pes de l'aire. El cafè del matí tancava la tassa en el mateix cercol marró de sempre. Tomàs mirava la pantalla amb fixesa. El cursor papallejava al final de la línia, actualitzant el setembre del 2026. Havia afegit un curs de gestió de magatzems que apenas li importava i corregint una data de l'historial laboral. Després va tancar la tapa en suavitat, com qui guarda un llibre que ja no diu res nou. Tot bé per aquí, fill? Li havia preguntat la mare dissabte, mentre compartien un guisat espès. Et noto amb bona cara, feia temps que no reies així. Ell havia somrigut, un somriure assallat davant el mirall tantes vegades que els músculs ja obeïen sols. Havia parlat d'acudits per el WhatsApp amb els companys de la infància fins ben entrada la nit. Ningú va veure el revers de la trama. La foscor que tens per escriure una cosa així, menys ioga i més educació emocional, li havia dit algú en un comentari, com si l'abisme entengués de moralitats, com si es pogués mesurar la distància entre el que se sent i el que es pot dir. Qui sofreix un silenci aprèn de seguida l'ofici de la funcionalitat. Es posa la jaqueta, compra el pa, respon als missatges, perdint els fonaments s'esfondren sense fer soroll. Tomàs va sortir al carrer al migdia, el sol de setembre queia en una tebior enganyosa. Va saludar el veí de l'entresol i va continuar cap en lloc en concret. El currículum actualitzat reposava a la memòria digital, esperant un destí que ja no el concernia. Tomàs va decidir penjar-se en la solitud de la seva habitació, posant fi al dolor invisible que l'arrossegava. Quan les llums s'apaguen i el cop de porta ressona, la sorpresa no és res més que l'eco tardà de la nostra incapacitat de mirar de veritat als ulls de l'altre.
1: Abans li heu preguntat a la Mariona Sapera si era important, no?, que es parlés del suïcidi i evidentment el relat guanyador d'aquesta 18a edició del concurs literari de salut mental posa a sobre la taula un tema que cada cop, per sort, acaba sent menys tabú. Hem d'agrair, Georgina, en la participació d'aquest concurs.
3: Sí, vull fer un petit recordatori. Avui doncs, també serà l'entrega d'aquests premis i també els guanyadors sortiran publicats a la pàgina web de Fundació Sanitària Mollet. I res, doncs, per últim, agrair a tots els participants del concurs literari, també al jurat, que fa molts anys que col·labora amb nosaltres, que és l'associació Set Plomes, d'aquí de Mollet, i a l'equip del Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental, i també a tots els usuaris, perquè sempre els engresquem a fer de tot i la veritat és que ens acompanyen.
1: Quin nombre de relats heu tingut aproximadament?
3: Doncs no ho sé segur, però crec que... Crec que una trentena.
1: Ah, molt bé. Molt sí. Bé. Doncs posem una miqueta de música abans d'acomiadar, perquè encara li volem fer un parell de preguntes a la Georgina abans que marxi.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: I com us dèiem abans de marxar, doncs sempre que fem aquests especials sempre us diem usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària, i aprofitant que teníem allò l'educadora social encarregada del servei, volem acabar doncs fent un reconeixement a la tasca que fan i una miqueta que ens expliqui, perquè hi haurà persones que diuen, però escolta'm, i com es participa d'aquest servei? Com puc accedir-hi? Què és el que feu?
3: Val. Bueno, explico una mica. El Servei de Rehabilitació Comunitària antigament es deien centres de dia de salut mental, i és un servei més que ofereix el centre de salut mental. Val? Llavors requereix d'una derivació de, per part d'un professional de referència, sigui de psiquiatria, de psicologia, de treball social, i es deriva en aquell cas doncs, on la persona ja ha passat un període on la malaltia ha sigut més aguda. I ara comencem un nou període doncs, de recuperació de la vida, d'hàbits, val? I una mica amb la necessitat doncs, de trobar un altre sentit, no? Les coses que fèiem abans, aconseguir una nova organització. I dins d'aquest marc doncs, nosaltres oferim diverses activitats, totes acompanyades doncs, amb el sentit aquest de la recuperació. Per exemple, tenim activitats que van més destinades doncs, a treballar temes de memòria, de concentració, d'atenció. Altres activitats van dedicades a tema de socialitzar, de sortir a fora a la comunitat, el que dèiem, de teixir vincles, no? De sortir, de relacionar-nos, no? En general, de fer una vida normalitzada i a gust amb la nostra comunitat. Doncs altres activitats van dirigides a aquí. Altres se centren més en un tema...
4: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que s'escau demà, dia 10 d'octubre. Enguany, el lema del Dia Mundial de la Salut Mental és Teixir Vincles, és parlar de salut mental, i l'Ajuntament de Mollet s'ha adherit un any més a aquesta data amb la lectura del manifest institucional. A aquesta necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet la lectura del manifest.
1: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i, sobretot, a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament. Quan una família troba comprensió, deixa de sentir-se sola. Quan compartim experiències, el patiment també es pot transformar en coneixement i esperança.
0: Per la seva banda, la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com a les entitats que treballen dia a dia per trencar l'estigma de salut mental. I continuem parlant d'aquest Dia Mundial perquè és una jornada que cada any posa el focus en la necessitat de parlar obertament de salut mental, prevenir els trastorns i combatre l'estereotip que encara pesa sobre moltes de les persones que conviuen amb un problema de salut mental. En aquest sentit, pren especial rellevància la feina que fa Mollet des de fa anys amb una xarxa local de benestar emocional i salut mental creada per reforçar la coordinació entre els diferents professionals i serveis que treballen en aquest àmbit. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Bona tarda, vigilant. Gràcies per la feina que fa, descobrint a tota aquesta colla d'iconoclastes i inacoluts que ens governen. Escolti, no sé si s'hi ha fixat, però aquí, al costat del mercat municipal, hi ha un 33 pintat en una paret. No sé qui fa. Jo, per si de cas, li dic.
2: Hola, senyor vigilant de Pruneres. Sóc la Montse de Can Borrell. Miri, arran del seu programa he començat a fixar-me en aquestes coses estranyes que passen al poble. Jo avui he vist un 33 pintat en un contenidor. Li he fet una fotografia. Ja em dirà si li arriba. Que jo amb això del WhatsApp no me n'acabo de sortir, eh? Bueno, merci.
3: Ei, vigilant. Jo n'he vist un altre al carrer de Galleta Ventalló, amb esprai negre. No sembla gaire antic, la veritat.
2: Bon dia, sóc de la zona de Planalladó i aquí també n'hi ha un. Jo diria que abans no hi era. El meu home diu que sí, però el meu home sempre es creu que ho sap tot.
4: Qui li dius això, bruixa?
2: Qui ha de callar ets tu, impotent, mig home. Ja m'ho deia la meva mare.
5: Tots aquests que acabeu d'escoltar són missatges rebuts al telèfon del programa, enviats per gent preocupada pel que pot estar passant a Mollet del Vallès. I tots tenen una cosa en comú. El número 33. Dos dígits. Un mateix número, repetit en diferents punts de la nostra ciutat. Al principi no vaig concedir cap importància especial a aquells missatges. Podia tractar-se d'una simple bretolada, d'una firma, d'allò que els joves d'avui en dia anomenen el tac d'un grafit. Però, a mesura que les fotografies començaven a acumular-se, vaig observar un detall inquietant. Els 33 no eren tots iguals. Alguns estaven desgastats pel pas del temps. D'altres, en canvi, semblaven acabats de pintar. N'hi havia de grans, de petits, de blancs, de negres, i continuaven apareixent. Un número que es repeteix, una ciutat que sembla no adonar-se'n, i una pregunta que ningú no havia formulat. Qui està pintant aquests 33? I sobretot, per què? Sóc el vigilant de Pruneres i això és Expedient Mollet. Benvinguts i benvingudes. Gràcies per acompanyar-me una nit més. Bé, una tarda més, a Expedient Mollet, el programa on intentem resoldre els misteris de la nostra ciutat. Avui us parlaré de numerologia. I no us penseu que és un tema menor. Des de l'origen de les civilitzacions, l'ésser humà ha intentat comprendre el món a través dels números. Els babilonis, els egipcis, els grecs, els maies. Tots van desenvolupar sistemes numèrics que els permetien mesurar, ordenar i interpretar la realitat. Però hi ha una diferència fonamental entre comptar els dies que falten per a la collita i atribuir a un número el poder d'explicar els secrets de l'univers. Aquesta diferència és la numerologia. I dins de la numerologia existeix un número que destaca per damunt de tots els altres. Aquest número és, en efecte, el 33. Comencem per la maçoneria. En el ritu escocès antic i acceptat, que és el sistema de graus de la maçoneria, existeix el grau 33, un grau honorífic i administratiu de gran rellevància dins d'aquest sistema. No és cap secret. Ho podeu consultar vosaltres mateixos. Però la pregunta és inevitable. Per què el 33? Per què no el 32? O el 34? Per què una organització que ha despertat tantes sospites al llarg de la història escull precisament aquest número? I tornarem. En la tradició cristiana, Jesucrist va morir, segons una cronologia habitualment acceptada per la tradició, a l'edat dels 33 anys. La columna vertebral humana es descriu habitualment com una estructura de 33 vèrtebres, si comptem les que es fusionen al sacre i al coxis. En numerologia, el 33 és considerat un nombre mestre, un número associat a l'altruisme, la compassió i l'elevació espiritual. 3. 3. Dos tresos. És a dir, el 3 duplicat. I aquí comença a complicar-se la cosa, perquè, segons diverses interpretacions esotèriques, el 33 també apareix vinculat a societats secretes, codis simbòlics i esdeveniments històrics d'una transcendència extraordinària. El paral·lel 33, per exemple, travessa diferents regions del planeta. Entre elles, territoris que han estat escenari de conflictes, catàstrofes i magnicidis. És cert que altres paral·lels també travessen territoris on han passat coses, però no són el 33. Hi ha investigadors que han dedicat anys a buscar aquest número en les dates de grans esdeveniments, sumant dígits, restant xifres, convertint les lletres dels noms en números, multiplicant resultats, dividint-los i tornant-los a sumar, fins a arribar sovint al 33. Personalment, he estat consultant diversos d'aquests estudis. Alguns, malauradament, ja no es troben disponibles. Les pàgines originals han desaparegut i només se'n conserven captures de pantalla amb una resolució francament deficient. Aquí, per exemple, tinc un document publicat l'any 2006. El seu autor, absolutament anònim, relaciona el número 33 amb els Illuminati, l'antic Egipte, amb l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la construcció de les piràmides i l'estrena de l'Hormiguero. La font principal sí que és veritat que és Foro Coches, però dissortadament l'enllaç està trencat. I les coincidències continuen acumulant-se. Alguns investigadors consideren que aquesta recurrència podria indicar que el 33 funciona com una mena de signatura. Un símbol reservat a aquells que varen...
4: Florenci!
6: Ma, què vols, mama?
4: Què vols per berenar? Vols frankfurts o San Jacobos?
6: Mama, que no molestis, que estic gravant el
4: ja
6: programa.
4: Ja ho sé. Maleïda l'hora que et vaig comprar el computador aquest. Què? Vols berenar o no? Que he quedat amb la Sònia per anar a la perruqueria.
6: Que m'és igual, mama, que m'és igual.
4: Doncs San Jacobos.
6: Doncs us vale.
4: Vale no, Vale no. A mi em parles bé. Que sóc ta mare i fins on jo sé t'he donat la vida i a mi em diu respecte.
6: Mama, que sí, que sí.
4: Doncs això.
5: Reservat a aquells que coneixen el seu significat. Però una cosa és estudiar un número i una altra, molt diferent, és trobar-lo pintat a les parets del municipi on vius. I jo estava disposat a descobrir-ne l'origen. Dilluns, 10 hores i 17 minuts. He sortit a comprovar personalment dues de les localitzacions que ens han fet arribar els radioients. La primera es troba als voltants del mercat municipal. Aprofitant la proximitat, ma mare m'ha encarregat mig quilo de bacallà dessalat. Les fotografies indiquen que el símbol hauria estat pintat fa relativament poc. No hi ha indicis que s'hagi fet servir cap mena de plantilla.
7: Qui és el següent?
5: Jo.
8: No, maco, que jo havia demanat tanda.
5: Perdoni?
8: Que jo havia demanat tanda.
5: Però quan jo hi he arribat, vostè no hi era.
8: Perquè he anat a buscar xurros.
5: I a mi què m'explica?
8: Com que què t'explico?
5: Però si vostè no hi era, no pot ser pas l'última.
8: Que jo ja havia demanat tanda.
5: Però que és que no entenc què vol dir això de demanar tanda, si vostè després marxa.
9: Perdona, però la Mercè havia demanat tanda.
5: Però vostè també.
9: Jo què?
5: Que si també havia marxat a buscar xurros.
9: Ja n'he anat a buscar xurros.
8: Ja n'he anat jo a buscar xurros.
5: Ja ho he entès.
9: Doncs no ho sembla, maco.
5: A veure, una cosa, jo he vingut, he preguntat qui era l'última, ningú m'ha dit res, per tant, em toca a mi.
8: Doncs molt bé, tu després de mi.
5: Però si vostè no hi era.
8: Que havia demanat tanda.
9: És que havia demanat tanda.
5: Què és una tanda?
8: Ai, mare de Déu.
9: Tu no ets el fill de la Teresa.
5: Com?
8: Així el que fa ràdio.
9: Sí, dona, Mercè, el fill de la Teresa, que viu al costat de la farmàcia.
8: La teva mare està bé.
5: Mirin, senyores, amb tots els meus respectes...
8: És un noi una mica raro.
9: Que sí que ho és, sí que ho és, sí, de raro.
8: La Teresa diu que està tot el dia amb l'ordinador.
9: El veig passar de vegades, sempre sol, i només porta samarretes de Singer, Kinnick i Ogin.
5: Perdoni?
8: I amb un micròfon.
5: Escoltin, miri, que sóc aquí. Em veuen, no?
8: No s'ha casat encara.
5: Però, senyores...
7: Mercè, guapa, què et poso?
8: Tres llenguados i un escorp pura maco.
5: Increïble.
7: Va, noi, què vols?
5: Miri, posi'm 300 grams de bacallà de salat d'aquest, sisplau.
7: Res més?
5: Sí, dos talls de lluç, esperi un segon, una mica de gamba pelada i un moment... Una sípia.
7: Grana petita!
5: No m'ho especifica pas la mare.
7: Doncs una mitjaneta! 33 euros!
5: Perdoni?
7: Que 33 euros, collons!
5: 33 euros exactes.
7: Que sí!
5: Ni un cèntim més.
7: Que no!
5: Ni un cèntim menys.
7: Però tu és tot tu!
5: 33.
7: Que sí, maco, collons!
5: 33 euros exactes. No pot ser una casualitat.
7: Em pagaràs o què, dropo?
5: La investigació havia entrat en un punt delicat... Disposàvem de diferents indicis, però encara no havíem pogut establir la identitat de la persona o persones responsables de les pintades. Per això vaig demanar la vostra col·laboració, estimats i estimades radioients, i he de dir que heu respost per sobre de les meves expectatives. L'objectiu era elaborar un inventari exhaustiu de tots els 33 apareguts al municipi, cartografiar-ne la distribució geogràfica i determinar si responen a algun patró identificable. Així, molts i moltes que heu descobert aquests símbols m'heu enviat una fotografia. Per cert, feu el favor de no enviar fototitoles a la ràdio, que no està bé, que no està bé, i després m'esbronquen a mi. També m'heu enviat la localització exacta d'aquests 33 i, si és possible, quan creieu que havien aparegut. Perquè cal reunir tota la informació disponible. Escoltem-ho.
10: Miri, jo visc al número 33 d'un carrer aquí de Sant Fost. No sé si és això el que busquen, però el número és a la porta, eh? I és de fa molts anys. Jo diria que de quan van fer l'edifici, però no ho sé pas, perquè jo no hi era. Però com han dit això del 33, he pensat, mira, els truco. Això és la ràdio, oi? És que jo normalment escolto RAC1, perquè vostè coneix en Bastí, és molt simpàtic aquell noi. La meva filla el va veure un dia comprant a la Matlleu Orígens. Bueno, això quan ho emeten, veure si la meva filla ho escolta, se'n recorda de venir-me a veure, que mai ve, i em sento molt jo.
11: Jo crec que això del 33 té relació amb els maçons i amb els rojos. El meu cunyat hi entén molt d'aquestes coses, que és porter de discoteca. Ja fa anys que diu que tot això forma part d'un pla per instaurar un nou ordre mundial. Perquè, que ho sapigueu, darrere de tot això hi ha els de sempre. Els Soros i el Club Bilderberg i els reptilians i tota aquesta gent que ve de fora.
12: Vigilant, 33, 6-7.
13: Jo el que li diria és que no investigui el 33 investigui qui vol que vostè investigui el 33. Perquè vostè és un titella, senyor vigilant. Un titella del sistema. I ara digui'm una cosa. Qui vigila el vigilant?
14: Bon dia, senyor vigilant. Li envio aquestes fotografies perquè això ja és insostenible. A la persiana del meu local hi fan pintades repetidament. I jo sé perfectament qui hi ha al darrere. Perquè és el del tercer segona. Fa anys que vol que plegui el negoci perquè diu que faig soroll quan obro al matí la persiana metàl·lica de la merceria. Però és que jo pago els meus impostos, eh? I aquest senyor, que ara és president de l'Escala, perquè es va presentar ell sol, que quedi clar, no pot anar fent el que li doni la gana. L'any passat vam tenir una reunió de veïns que va acabar molt malament perquè la seva dona, que per cert, em tira els trastos a l'ascensor.
5: En total, varen rebre 57 missatges. 16 fotografies útils. 8 de dubtoses. 3 trucades sense resposta. I el senyor aquell de Camp Antiquet, que ens ha enviat 32 fotografies de la mateixa persiana, de la merceria, acompanyades d'11 minuts d'àudio sobre un conflicte amb el president aquest de la comunitat. No hem pogut confirmar que aquest últim cas tingui relació amb la investigació. Així doncs, si descartem els falsos positius, les imatges antigues i els números de portal, queda un patró força més interessant. Els 33 confirmats que vam...
4: Florenci!
6: Què?
4: Vés a les escombraries!
6: Mama, ara no puc.
4: Avui és dimarts!
6: I què sigui dimarts?
4: Que si no vas a les rebuts ara fins divendres res, i hi ha la caca dels gats.
6: Mare, no veus que estic treballant?
4: De tot en dia treballar tu ara. Baixa a treballar a les escombraries.
6: Mira, això és culpa de l'Ajuntament, a mi no m'expliqui. No, de debò, no em posis al cap.
4: Això Convergència no passava.
6: Però, mare, si Convergència no ha governat mai a l'Ajuntament de Mollet, que aquí són socialistes...
4: Doncs per això estem com estem.
6: I ara més ni existeixen ara els de Convergència.
4: Ho han fet desaparèixer tots.
6: Qui?
4: Doncs
6: ells... Mare,
4: de sempre.
6: Qui parles? Què són aquestes paranoies? Què t'inventes? Sigues una miqueta lògica, per Déu.
4: En Pujol sí que era un senyor, un home que estimava Catalunya, no com aquests comunistes que es passen el dia canviant els contenidors de lloc.
6: Mare, escolta'm una cosa. En Jordi Pujol va...
4: Tu parles malament d'en Jordi Pujol, d'en president, que ja voldríeu tots tenir la seva categoria.
6: Però, mare...
4: Aquell home va aixecar Catalunya.
6: Mare, per l'amor de Déu.
4: I tu vas a les escombraries, que sembla que visquis en una pensió.
5: Com us anava dient, els 33 confirmats presenten una característica que jo no havia pogut detectar al principi. Una característica que podria canviar completament el curs de la investigació. Vaig reunir totes les imatges disponibles i les vaig ordenar segons la seva localització. La primera corresponia al centre de Mollet, la segona a Can Borrell, la tercera a la plana Lledó. A simple vista, per la vista d'algú neòfit, els símbols semblaven idèntics, però quan vaig ampliar les fotografies vaig poder observar diferències. En alguns casos, el 3 tenia la part superior molt oberta. En d'altres, era pràcticament tancada. Uns havien estat pintats amb esprai, d'altres, aparentment, amb retolador. Alguns tenien les dues xifres perfectament alineades, d'altres no. La hipòtesi d'un únic autor començava a trontollar, però necessitava una opinió especialitzada.

0: Sí. Quines hores són aquestes de trucar?
1: Bona vesprada. Li truco en relació amb unes pintades que han aparegut a diferents punts de Mollet.
0: Sí, ja he vist les fotos que m'ha enviat vostè.
1: I bé?
0: Doncs que no semblen fetes per la mateixa persona.
1: N'està segur?
0: A veure, segur del tot no, però mireu aquesta de la paret. Aquí teniu el traç molt més gruixut. I en aquest altre el número sembla fet amb una plantilla.
1: Per tant, hi hauria diferents autors.
0: Sí, és el més probable.
1: Quants?
0: No ho sé.
1: 3, 4, 12...
0: No ho sé, home.
1: 33?
0: Què?
1: Podrien ser 33 persones?
0: Miri, podrien ser-ne 33 o podrien ser-ne dues. Amb aquestes fotos no li puc pas dir jo, eh?
1: Entenc.
0: Sí.
1: Per tant, estaríem parlant d'una organització?
0: No, estem parlant de més d'una persona.
1: Una xarxa?
0: Tampoc ho he dit això jo, eh?
1: Una estructura coordinada amb diversos membres que comparteixen un mateix símbol?
0: Miri, escolti, jo només li he dit que les pintades semblen fetes per mans diferents.
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies per la seva col·laboració.
0: Sí, el que vostè volia, res, però escolti, això com m'ho paga, eh? Em pot fer un bizu...
2: La confirmació era tan inesperada com inquietant. Ja no buscàvem una persona. Buscàvem un grup. Diversos individus. Un mateix símbol. I un possible codi compartit. Aquesta misteriosa organització actuava en diferents punts de Mollet del Vallès sense revelar la seva identitat. La pregunta, per tant... ja no era tant qui pintava els 33 com què els unia. Fins que, finalment, algú es va posar en contacte amb mi i em vaig poder treure tot l'entrellat.
1: Bon dia. Parlo amb la persona que s'ha posat en contacte amb nosaltres sobre el tema dels 33.
3: Sí, sóc jo.
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Sóc el vigilant de Pruneres, del programa Expedient Mollet.
3: Sí, ja ho sé, sí, t'he escrit jo.
1: Ah, sí, correcte. Voldria començar fent-li una pregunta molt senzilla.
3: Digues, home, digues, què vols saber? Per què, què?
1: Per què el número 33?
3: Coi, per la 33...
1: Sí, el 33, això ja ho sé.
3: No, la 33.
1: No l'entenc pas.
3: La victòria.
1: Quina victòria?
3: La de Fernando Alonso.
1: Fernando Alonso?
3: Home, clar, sí.
1: El pilot de cotxes.
3: No, home, quin Alonso vols que sigui? La Nabel?
1: Em podria desenvolupar una mica aquesta informació, si us plau?
3: Doncs això, que volem la 33.
1: La què?
3: La victòria 33. L'Alonso en té 32 a la Fórmula 1 i fa anys que busquem la 33.
1: Ah, ja...
3: I amb tot el tema de Montmeló, del circuit, doncs vam començar amb els 33-us.
1: Qui?
3: Doncs uns col·legues i jo.
1: I formen part d'alguna associació secreta?
3: No, som d'un grup de WhatsApp.
1: I com es diu el grup?
3: Com s'ha de dir el grup? El nano, tomate! Posa el Melendi. El nano és una
1: bala. Entenc.
3: Som molt fans d'Alonso. Jo el segueixo des que corria amb Renault.
1: I la resta dels 33 que han aparegut per Mollet del Vallès?
0: No ho sé, alguns els ha fet el meu cosí, altres uns amics. Després la gent s'hi ha anat afegint. A internet fa temps que hi ha la conya del 33.
1: I tots comparteixen aquest mateix objectiu?
0: Sí, clar.
1: Una finalitat comuna.
0: Home, volem que guanyi l'Alonso.
1: I fan servir un símbol per identificar-se.
0: Que no l'has vist? El 33? Sí.
1: I actuen de forma descentralitzada.
0: Què?
1: Sense una estructura jeràrquica.
0: Ai, aparent. No sé què dius. Avui m'han enviat una foto d'un 33 a Martorelles. Això s'està animant. Escolta, a tu no t'agrada la Fórmula 1, eh?
1: No especialment.
0: Ah, clar, llavors així no ho entendràs mai.
1: Molt bé, doncs li agraeixo sincerament el seu testimoni.
0: De res, home! I que l'ano!
2: Durant els últims dies hem investigat la relació del número 33 amb la maçoneria, amb la numerologia, amb el cristianisme, les societats secretes, els Illuminati i el cap a la fi. La resposta era Fernando Alonso, el tio aquest dels anuncis de Flexicar. Alguns dels símbols que havien aparegut a Mollet eren obres de...
4: Florenci!
5: Què vols, mama, ara?
4: Ja pots estar preparant la bossa d'esport? Ja t'he apuntat judo i comences en 20 minuts.
5: Què?
6: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de foc s'ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
2: Si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, estructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Van destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
3: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: I el president espanyol, Pedro Sánchez, no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer, l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
6: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
2: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com esteu? Com ha anat aquesta setmana?
1: Molt bé, la
0: sí?
1: veritat.
0: Sí. Com va quart d'ESO?
2: Bueno,
1: normal. Jo m'esperava que seria com més difícil.
0: És molt xil.
1: És que no estic haciendo nada, la verdad.
0: No, amb el Pere està molt bé. Bueno, avui portem un bon panorama, ja que aquesta setmana hem tingut unes pluges torrencials bastant heavies. Així que us vinc a explicar com vaig sobreviure a la transformació de Granollers de ciutat a llac. Tot va començar dilluns. Semblava un dia de pluja qualsevol, però estava completament equivocada. El meu avi em va venir a buscar en cotxe, ja que semblava que allò de la pluja no parava i ja sabem que la Renfe aquests dies és més aviat ten fe. Així que vam posar rumb cap a Granollers. Tot semblava normal fins que vam arribar a la ciutat. Ens vam endinsar en una mena de riera on l'aigua pujava cada vegada més i més, fins que vam arribar a la ronda de dalt. Allà va ser on va canviar tot. El cotxe es va enfonsar dins l'aigua i hi havia tota mena d'animals, peixos petits, crancs, pops, crancs, de tot. Jo li deia al meu avi, vinga, fem mitja volta. Però ella em va contestar, no, que ja hem arribat fins aquí, no tocarem el dos. Així que vam continuar fins a l'institut. Però quan hi vam arribar, l'institut havia desaparegut, s'havia enfonsat. Així que vam marxar i vaig tenir tota la setmana lliure. Què us ha semblat?
2: Que guai, no?
1: Sí. Ojalá me pase.
3: Nosaltres ens donaven les alarmes quan ja estaven tots al col·le, sí. Ens deien, ja, confinament.
0: No, o sigui...
1: Ens va sonar cinc cops.
0: No, sí, molt bèstia. Jo estava ja dins de Granollers i és quan vaig donar mitja volta va ser quan van sonar les alarmes. I va ser com, en sèrio? Ara que ja m'he fotut a dins del merder?
2: Ja, tio.
0: Bueno, ha estat una bona història, de veritat. Tot i que sembli falsa, és completament verídica. Bé, ha estat...
4: Explica això, falsa però verídica?
0: No, sí. No és veritat que
4: creïble.
0: Hagi...
4: Creïble.
0: Falsa no està ben dit.
4: Falsa però creïble.
0: Falsa però creïble, exacte. O sigui, no és veritat la història, perquè no se'n va enfonsar el cotxe.
4: No, ni vas perdre el cotxe, ja.
0: Ni es va enfonsar l'institut.
2: Hi havia peixos o és mentira?
0: És mentira.
2: Sí,
0: allà... No, però el que sí que és veritat que és que la ronda de dalt de Granollers estava plena d'aigua. Però això, sí que vaig arribar a entrar a Granollers, però això no. Bueno, vinga, va, passem amb les seccions.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de què ens parles avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré de mi mateix.
1: Que egocèntric. No, no.
0: La primera vegada, eh?
1: Ja està. És veritat, és veritat.
2: Mai ha sortit.
0: Sí. Ei. Dit això, comencem. Ens situem a la tarda d'un dimecres normal i corrent. Aquell dia havia d'anar a entrenar, però jo estava molt cansat. I a més, havia de fer la meva presentació dels dos grecs. Què fas? Opció A, vas a entrenar. Opció B, et quedes a casa fent la presentació dels dos grecs.
1: Et quedes a casa fent els deures, que si no el Pere s'enfada.
0: Finalment, el Genís decideix quedar-se a casa preparant la presentació. Però quan es disposava a començar, els seus entrenadors envien un missatge dient que avui no pot faltar ningú. Així que no li queda cap altra opció que anar-hi. Un cop arribo a l'entrenament, em poso a escalfar per després començar a nedar. Però mentre escalfo, sento una de les meves entrenadores discutint amb uns companys sobre si Ceuta i Melilla són marroquines. Què fas? Opció A, decideixes ficar-te en la discussió. Opció B, et quedes escalfant concentrat en l'entrenament.
1: Ficar-te a la discussió, no? Així se't fa més interessant el rato.
0: Finalment, en Genís decideix ficar-se en la discussió. Un cop ja és allà, veig que estan discutint si Ceuta i Melilla són ciutats espanyoles o marroquines. Quan l'entrenadora em demana la meva opinió, li dic que som d'Espanya, perquè li pertanyen territorialment. Això fa que l'entrenadora s'enfadi molt i em digui que no tinc raó, que som del Marroc. I quan jo li pregunto el per què, em diu que perquè sí. Què fas? Opció A, li dones la raó per estalviar-te problemes. Opció B, li destrosses l'argument amb el que has après a filosofia.
1: Vinga, va, li destrosses l'argument.
0: Finalment, decideixes destrossar l'argument amb la lliçó de filosofia i li dius la frase textual. Les opinions, en la mesura que es limiten a ser creences personals, no raonades i no justificades, no tenen valor cognitiu, són expressions de la nostra constitució biològica i social. Un cop l'entrenadora sent això, sap perfectament que tinc raó, però no ho vol admetre. I com a càstig, per haver-la suposadament vacilat, em castiga fent el doble de metres del que anàvem a fer avui, és a dir, 8.400 metres nadant. Quins pebrots. Llavors, per què em pregunta si només vol escoltar qui li doni la raó? Què us ha semblat aquesta història? Creieu que alguna cosa d'això és real?
1: Sí, home, sí, segurament, perquè aquestes discussions aquests dies estan molt...
0: Molt normal.
1: No, o sigui, no, que estan molt en el nostre dia a dia, que cada cop
0: més. Sí, la veritat. Doncs sí. Bé, doncs...
1: I això de que nades 4 quilòmetres en una tarda, és veritat?
0: Sí.
1: Hòstia, jod.
0: De vegades més. Bueno, doncs fins aquí aquesta secció. Ja ens retrobem la setmana que ve. Adeu.

0: Hola, hola, caracolars, com esteu nosaltres de categoria, com sempre?
1: Sí, sí, categoria de merda serà.
2: Ja comencem.
3: La poesia, la poesia.
4: Sí, ja, sí, ja.
0: Avui som una setmana més de la secció de mites. I, Nahuel, a qui li toca el protagonisme avui?
1: Avui parlarem d'un mite del déu suprem de l'Olimp.
2: Nahuel, tio.
4: Nahuel.
1: Nahuel, parlaré de Zeus, el rei absolut. Bàsicament, en Zeus era com el Pere quan apareix pel passadís a l'institut. Tothom corre al seu joc com si no hagués passat res.
2: A veure, depèn de quines coses són. Dir que és Zeus és bo i els altres són dolents.
1: Ja, bueno.
2: Perquè, bueno, sí.
0: Doncs avui parlarem del mite d'Europa i Zeus, on es demostra el nivell de faldiller i carallot que era Zeus. Aquest home veia qualsevol persona de ben veure i automàticament se li anava al cap.
1: Sí, sí, al cap i alguna altra cosa, eh?
2: I no només de bon veure, eh? El tio era una mica pervertit, per dir-ho. I pederasta, també.
0: Un poquito. Bé, anem amb la història. Europa era una princesa que estava tan tranquil·la recollint flors a la platja amb les seves amigues. De sobte, en Zeus la veu des de l'Olimp i queda completament enlluernat i diu: aquesta no se m'escapa.
1: Però com que, no teni, com que tenia tanta por perquè la seva dona era l'enxampés... Més calma?
2: Sí, no piquis a la taula.
1: Ah, no, és que és molta intensitat per mi, això.
0: És molt fort.
3: Els dos ullets que tenim, els que tenen. La Joana...
2: Mi abuela.
1: Vaya.
3: L'acabes de matar.
1: Perdona, Joana, la Joana. També estava ma mare, sí, o no sé.
3: L'altra és l'altra que has matat.
1: Mama, gràcies. Ah, no.
2: Hola, Bibi.
3: Gràcies per matar-la.
1: L'enxampes en un altre dels seus embolics. No s'hi ha hagut cap altra cosa que transformar-se en un bou blanc i mans.
0: Europa, confiada perquè l'animal era més suau que un peluix i feia una olor de flors que no era normal, el va començar a acariciar fins que ha comet l'error de la seva vida, pujar-li a sobre. I aquí és quan Zeus fa la seva jugada de pro. De sobte, el bou blanc surt disparat cap al mar i se l'emporta nedant, creuant tot el mar Mediterrani directament cap a l'illa de Creta.
1: Sí, sí, supernormal. Tu te'n vas a la platja a collir quatre flors i acabes sent segrestada per un toro amfibi que fa olor de colònia cara i sí, tot normalíssim.
0: I la pobra Europa agafada de les banyes com si fos un rodeo, sense entendre res de res. Us imagineu quina cara de circumstància devia de tindre la pobra Europa en aquell moment?
2: Una mica el Minotauro, no, també? Sí. Heu d'explicar un dia
0: aquesta, bueno,
2: també.
0: Sí.
3: A la continuació.
2: Continuarà. No, no, pobreta, tia.
3: Sí. Tia.
0: En Zeus la porta fins a l'illa de Creta, on per fi es destapa, es transforma en Déu i li diu qui és realment. Vaja, la clàssica cita que se'n va de les mans i al final Europa es converteix en la primera reina de Creta. Més endavant, Europa es va casar amb Asterio, el rei de Creta, que va adoptar els seus fills que havia tingut amb Zeus. A més, en honor seu, la van anomenar com el continent, que és Europa. I la figura del bou va quedar immortalitzada al cel com la constel·lació de Taure.
1: I per això mateix, el continent on viviu es diu Europa.
0: Un aplaudiment per Europa, perquè ens diem... perquè estem a Europa. Hombre, ja.
2: I pobra Europa.
0: Sí, també.
2: Almenys li van ficar el nom de la illa en honor, no?
1: Tot per culpa d'un déu carallot que es va transformar en toro blanc perquè no el castiguessin a casa. Impressionant, oi?
2: Sí, però diuen que és com tota una història d'amor, no sé què, se la van portar i es van enamorar. Mentira, la va raptar i la va violar, o sigui, no és res... No sé, sempre diuen, ho vesteixen de roses.
1: Ja. Però bueno. Bueno... Nosaltres som els germans...
0: Calla d'una vegada, que em tens farta.
1: Ai, Pablo...
0: Aquí se peleen cada dia.
1: Ai, Pablo... Ui, això és tot per avui i fins la setmana vinent.
0: Adeu.
5: Yo vengo.

0: comença a descobrir.
1: Hola a tothom, avui també venim amb més dades curioses. I no, de nosaltres no us lliurareu, perquè si nosaltres diem que venim no com el tren. Bé, jo sóc el Roc i aquest és l'Elias.
2: Sí, Roc, avui estem aquí per més dades curioses. I comencem?
1: Bé, comencem amb un clàssic del cinema. Sabíeu que el rei Lleó en principi s'havia de dir el rei de la jungla? Sí, el rei de la jungla. Volíem fer una metàfora sobre com en Simba hauria de sobreviure a la jungla, però hi havia un problema. Els lleons no viuen a la jungla. Bueno, sort que se'n van donar compte a temps i van canviar-hi el nom.
2: Menys mal que s'han donat compte, eh? Bueno, ara una dada pràctica dels cotxes. Què gasta més benzina? Baixar les finestres o posar l'aire condicionat? Per sota dels 75 km per hora és millor obrir les finestres, però a més velocitat l'aire fa tanta resistència aerodinàmica que acaba consumint més que l'aire condicionat.
1: Uau, això és per quan els teus pares et diguin que no posen l'aire acondicionat perquè gasta molt, tu li dius que no. Quedas també tindre les finestres obertes.
2: Sí, sí.
1: Bé, i aquesta del bàsquet sí que és increïble. L'exjugador Shaquille O'Neal diu que quan va al zoo, els goril·les es confonen amb ell. Es posen histèrics en veure'l. Un expert va explicar que passa per la seva mida colossal. Els goril·les...

0: Es no. La Torre Eiffel.
1: La Torre Eiffel.
0: Here we have the Torre Eiffel.
2: Bueno, deixem la Torre Eiffel i París i anem amb les girafes. Sabeu que les girafes tenen el mateix nombre de vèrtebres al coll que els humans? Tanies com nosaltres en tenim 7, ni més ni menys. Només que les seves són molt més llargues. Això és el que passa.
1: Pues quina bona dada. Però ara una altra, també d'animals. Les abelles poden reconèixer cares humanes. Es fixen en els patrons les nostres cares per diferenciar-nos d'una persona i una altra.
2: O sigui que si vas estar ja molestant una abella, quan passis per allà no et lliuraràs de la picada.
1: Correcte.
2: Bé, i ara amb els mars. Sabíeu que hi ha milers de volcans sota el mar? Quan entren en erupció repetidament, la lava s'acumula fins que surt per sobre de l'aigua i crea illes completament noves.
1: Que bona dada, no m'ho esperava.
2: Sí, sí, com a la isla del Bob Esponja.
1: Ara, una altra dada, de Japó. Sabíeu que el 99% del wasabi que es menja als restaurants no és autèntic, sinó una barreja de rave picant, mostassa i colorant verd?
2: Ja ens enganyen com volen, si és que sobretot... sobretot... Bueno, és igual. Ens enganyen com volen.
1: Correcte. Ens passen totes.
2: Bueno, ens veiem la setmana que ve amb moltes més dades d'aquestes que no us interessen i que no recordareu en 5 minuts.
1: Adeu!

0: Us heu preguntat mai com és el dia a dia d'un famós?
1: Com és la seva vida fora de cara al públic i, sobretot, si són corruptes?
0: Doncs avui, a un dia de la vida, tenim un convidat d'alta voltada. Tenim a Pedro Sánchez.
2: Hòstia.
1: Ui, atenta. El Pedro comença el dia llevant-se amb una foto de 29 de novembre al seu costat.
0: Home, clar, perquè cal motivar-se abans de fer 20 meetings i 40 entrevistes.
1: Li dono un pot a la foto i ara sí, fa sorprenentment el mateix que nosaltres, o gairebé.
0: Es dutxa la seva banyera pagada per nosaltres... Ah, no, perdó, pel seu sou.
1: Esmorza el primer que té per casa. Unes galetes i un bon pot de llàgrimes del Feijó.
0: Després de posar-se l'smoking, rentar-se les dents i la cara, surt de cas... Ah, no, calla, que ja viu a la Moncloa.
1: Just després de moure's un sol metre, es posa a fer entrevistes sense parar des de les 7 del matí fins a les 2 del migdia. Digui el que digui, acabarà sent trending topic a... Què? Què és això, Arnau?
0: A Twitter.
1: Ah, no fica a Twitter, no fiquen la X, tio. Igualment.
0: Tan bon punt, acaba la seva dificilíssima jornada laboral, se'n va demanar uns torrendos pel Globo.
1: Quina classe, perquè per a qui no ho sàpiga, en Pedro li va demanar matrimoni a la seva dona mentre menjaven torrendos. Quin romanticisme, tu.
0: Després de dinar, espera la tarda lliure i decideix fer una migdiada, que està en un xic cansat. Es posa al sofà, tanca els ulls i cau rodó.
1: El problema és que en Pedro no pot dormir ni un segon. Quan es desperta, veu que han desnonat la Mari Carmen i que de tant esperar ha palmat la dona. Ai, clara... pobreta, tio. Quina pena.
0: Clarament ha de sortir a fer unes altres declaracions per 67a vegada. I perquè no li toquin els collons, proposa un nou decret de l'habitatge, que sap que no s'aprovarà, però a ell li és igual.
1: Ja arriba a les 7 de la tarda, se li presenta a la porta Emmanuel Macron i li pregunta si a ell també li està arribant molta immigració.
0: El nostre amic Pedro li diu que no en sap res, fins que mira el mòbil i veu 230 trucades perdudes de la frontera de Ceuta.
1: En Pedro ja li estan entrant els pànics, però recorda que ell se la repanfingo la mar de bé i surt a dir que, com que estan en territori espanyol, no hi poden fer res.
0: I per finalitzar el dia, en Pedro es posa el pijama de gatets, es renta les dents i tatxa un dia més per el 29 de novembre.
1: Fins aquí el repàs d'avui. Ja veiem que té l'agenda bastant apretada al senyor Pedro Sánchez.
0: I bé, us ha agradat?
3: Sorprenent.
2: Sí. No m'esperava menys.

0: Bona tarda a tothom.
1: Som el Lluc i la Meri, una setmana més a...
0: Qui té raó? Aquesta setmana us portem un debat molt habitual.
1: Exacte. Què és millor, veure la peli...
0: o llegir el llibre?
1: Perquè segurament més d'un cop algú ha pensat, el llibre té molt més detalls i és millor que la peli.
0: O d'altra banda, per què he de llegir 500 pàgines si puc veure la pel·lícula en dues hores?
1: Avui defensarem les dues opcions.
0: I a veure quin bàndol aconsegueix convencer-vos més.
1: Ara sí, comencem.
0: A veure, el primer argument és que al final, o sigui, el llibre et dona més detalls que no pas la pel·lícula, saps? O sigui, explica com més, saps? Els personatges, les escenes, tot.
1: No, és el mateix, o sigui, i a més a la pel·lícula ho veus amb imatges i amb escenaris i amb llocs i ho pots veure i hi ha efectes especials i hi ha pelea i muertos i sangre.
0: Uau.
1: I de tot i ho veus tot i no t'has d'imaginar res quan te'l llegeixes.
0: A veure, però estimular la imaginació tampoc està malament, o sigui, em refereixo amb la creació de les històries dels personatges tu pots imaginar, o sigui, per exemple com és el personatge, o sigui, la vida real, tot això. Després, què passa? Que quan veus el cast de la pel·lícula, que no en té res a veure com t'ho imagines, o sigui, al llibre.
1: Però també la pel·li és molt més ràpida, o sigui, pots estar 2 hores veient la pel·li i després, per llegir-te el mateix que has vist, has d'estar com no sé quants dies llegint el llibre. I a la pel·li ho veus al moment i has d'estar 2 hores, màxim, o 2 o 3.
0: Ja, però al llibre hi ha aquesta limitació del temps, hi ha menys. O sigui, no hi ha límit de durada, exactament. Ho pots desenvolupar amb calma la història i explicar més d'esdeveniments, o sigui...
1: Sí, però la comprensió és més fàcil, perquè, si llegeixes al principi, et llegeixes una cosa i després, al final, et diuen el mateix d'aquella cosa i potser no te'n recordes. A la peli, com que tardes menys, te'n recordes.
0: Bueno, ja que has dit la paraula comprensió, jo crec que també l'ampliació del vocabulari i també la millora de la comprensió lectora. O sigui, no sé. I la concentració, també, o sigui, a l'hora de llegir.
1: Bueno, aviam, jo no tinc res més a dir.
0: Doncs jo crec que havíem de posar... Jo crec que posarem uns quants exemples de pel·lícules que han passat de llibre a pel·lícula i de pel·lícules que han passat a llibre. Jo, per posar de llibre a pel·lícula, exemple, Harry Potter, Els Jocs de la Fam, El Senyor dels Anells, Les Cròniques de Nàrnia... I tu quins exemples poses, Lluc?
1: Avatar, Star Wars, Matrix i Pirates del Carib.
0: Uau, que ràpid.
2: Això són llibres, també.
0: O sigui, primer va estar la pel·lícula i després la van passar a llibre.
2: Star Wars és un llibre, també.
0: Sí, hi ha una col·lecció de llibres, crec.
2: Però potser s'haurà fet després de la pel·lícula.
0: Per això estem dient de pel·lícula a llibre i de llibre a pel·lícula.
2: Ah, vale. No m'he enterat.
0: Vale, llavors, ara la votació. Per quan he dit els arguments, jo crec que... A veure, què voteu, tots?
2: A veure, és que és molt depèn. Per exemple, Harry Potter és molt millor la pel·li.
3: I Els Jocs de la Fam.
2: Jo no m'he llegit.
4: Jo vols el Lluc.
0: Heu llegit Els Jocs de la Fam?
2: Ni mal he vist la sèrie.
4: Jo vols el Lluc, que és més fàcil veure la pel·li que...
0: Bueno.
5: A mi no
0: m'agrada
5: llegir.
2: Però jo, mira, és que... Sincerament, sempre les pel·lis que fan dels llibres molts cops són de fantasia i són de llocs idíl·lics. I no és a mi molts cops no m'agraden aquest tipus de llibres. Llavors prefereixo molt més les pel·lis que no pas els llibres perquè se'n fan molt pesats aquest tipus de llibres. Per exemple, Harry Potter se'n faria molt pesat llegir-lo perquè sé que no m'agradaria gens perquè els llibres de fantasia em posen molt dels nervis. No sé, no m'agraden.
0: Vale, llavors votació final.
2: Jo voto pel·lis.
0: Qui vota les pel·lis? O sigui, el que esteu... Vale, Dios. Llevo una gràcia.
1: Un moment.
0: Els tècnics, qui vota el llibre?
1: Els tècnics no compten,
0: sí que compten, no compten. I tant.
6: No, només la taula.
0: Sí, espera, que compten.
1: I els que estan aquí al terra?
0: Al terra també. Vale, llibre, l'Ari, l'Arnau... No,
7: això no m'ho esperava.
0: Per ordre. A veure, la pel·lícula. 1, 2, 3, tu no comptes.
1: Però jo conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: 9 i
1: 10.
0: No, l'Ari no compta, què dius? No, però el vot del Lluc no compta. Perquè
6: sí, compta.
0: No compta. Mai ho hem fet així.
5: No, no compta, els d'ells
0: no. No compta. No, 8.
1: Els polítics es voten a si mateixos.
0: 8, ja està.
1: Van allà i posen el paperito. No, si eres del PP, no vas a votar al PSOE.
0: 8, ja està. Ara, el llibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Joder, tio.
5: 6, 7.
0: sí, sí.
3: No, guanya la peli.
0: Vale.
1: Vamos. Vamos. Marcador, perquè aquest curs farem un marcador.
0: Ja.
1: 2-0.
0: No hi ha un termamig. Però tu ets el termamig.
5: Hi ha algunes pel·lis que són millors que el llibre.
0: Exacte. O sigui, és com, depèn moltíssim.
5: Depèn de cada cosa. Perquè...
1: Però guanya la pel·li.
0: Trobo que és injust, encara, però... Tanmateix els llibres ens fan... O sigui... Vale, espera. Tanmateix els llibres ens fan servir molt més la imaginació.
1: Ui, que canvio más raro.
0: Ja sé. És molt raro. Bé, posa el guion.
1: Bueno,
0: Que has ganado tú, ya está.
1: Que no sé per on anem, no, que...
0: Si guanyo la pel·lícula, tio...
1: És que no m'agrada llegir. Sí.
3: Vinga, va.
0: Sí, que ja les notícies, eh?
1: Què has dit ara?
5: Les notícies és que el Lluc...
0: Si guanya la pel·lícula, després del que, dic jo...
1: Vale, Meri, 2 punts.
0: Lluc, 2 punts.
3: Vinga.
1: Que no et penses, les pel·lis no es
0: quedaran
1: res.
0: Va,
1: fan servir la imaginació, la música, els actors, els efectes.
0: Molt bé, ja has guanyat. Llavors, doncs això ha estat el Qui té raó d'avui.
1: Ara, com que la setmana passada fareu la votació... Com?
0: Ei,
3: no tenim temps.
0: No, ja, adéu,
3: ens deixem amb les notícies.
0: Adéu.
6: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Un total de 90 alumnes de les escoles de Mollet han participat aquest dijous en una activitat científica al Parc de Can Mulà amb el Curiosity Cube. És un laboratori mòbil de ciència impulsat per l'empresa Merck que recorre diferents ciutats d'Europa amb l'objectiu d'apropar la ciència als més petits. A través de diverses activitats manuals, els estudiants poden manipular peces i materials per comprendre estructures químiques i processos relacionats amb el funcionament del cos humà. Segons ha explicat Ana Maria Medina, responsable d'operacions comercials per Europa de Merck, les tres estacions proposen descobrir l'ADN, entendre l'actuació dels gens i conèixer el paper dels enzims.
1: La primera és per conèixer l'ADN, ¿vale? Què és l'ADN, comencen a entendre com funciona aquesta estructura i el que fem és els ajudem a que ho muntin ells mateixos, experimentant amb uns blocs. La segona va sobre activació de gens, és a dir, com es poden modificar productes o aliments amb gens per fer-los millors o més nutritius o per millorar en general el desenvolupament de la societat. I el tercer va sobre enzims, ¿vale? També els hi fem construir un enzim i els explicarem com funciona perquè els enzims ens ajuden a treure l'energia dels aliments, etc.
0: L'objectiu principal del Curiosity Cube és apropar les disciplines STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, als més petits i despertar-li la curiositat científica. Medina ha destacat especialment la voluntat d'arribar a les nenes i fomentar la seva participació en aquests àmbits tradicionalment associats a un entorn més masculinitzat. I per altra banda, us informem que la companyia de sarsuela de Mollet Fòrum Abelló estrena aquest diumenge, dia 11 d'octubre, l'antologia La Villa de la Caja i el Xisme. La nova proposta escènica aplega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes com la Verbena de la Paloma, la Rosa de l'Azafrán i la Taverna del Puerto, entre d'altres interpretades ja per la companyia. La proposta és una comèdia que gira a l'entorn dels rumors que genera l'aparició d'una caixa misteriosa al bell mig del poble. Això és tot. Més informació de Caire Local en una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Molt bona, ja tornem a ser aquí. Ah, és veritat, que estic sola. Quina tristesa de tot. Bé, jo us venia a explicar que per fi he començat el batxillerat. A veure, ja fa més d'un mes, eh? Però no ho havia pogut explicar per aquí. Bueno, aplaudim-me, sisplau. Sí, no me l'audio. Gràcies, no cal que aplaudiu, eh? Però m'agradaria fer el que més m'agrada en aquest món, que és criticar, perquè no porto ni un mes i ja tinc molt per dir. Vinga, començo jo i després aneu traient la vostra part més criticona. A veure, jo tinc la meva profe de castellà, vale? Va arribar el primer dia i ja va començar. Yo no estoy pa tonterías. No li havíem dit res, vale? Va arribar amargada a dir, yo no estoy pa tonterías, no sé què. I jo, vale, però, després diu, os quito 0,1 por faltas sin límite. I jo, vale, aquesta mata, aquest curs, no sé què. Bueno, horrible. Però tots els altres profes, molt bé. Què, i vosaltres què tal? Quart de l'ESO.
1: Bueno.
0: Sí? Sí. Què, com ho veieu?
1: Fem el mateix que a tercera, veritat.
2: Jo crec que ho hago menos.
0: Sí, quart jo crec que és dels millors cursos.
1: Això m'ho ha dit tothom, però no lo veo.
0: No, per què? No quines optatives feu?
1: Ui, fiqui informàtica i tecnologia.
0: Les pitjors.
2: Jo faig mitologia amb el
0: Pere. Aquesta és la millor.
2: Sí. Sí. Bio... I no m'acuerdo què m'has dit.
0: Plàstica o fiqui?
2: Ah, sí, plàstica.
0: Mira, les mateixes que jo feia aquestes també, eren les millors. Doncs
1: pues, menys mal que no feu fiqui, perquè tenim examen el dimecres. Buah. I no ens enterem de res.
2: Però aneu al Cosmo Caixa.
1: Bueno, ja. Però tu segur que vas a una talla com el Pere.
2: No.
3: Bueno, no fareu classe. O sea, anireu per mullet o alguna cosa així.
0: Sí. No. Vam anar amb el Sergi al museu a Balló a mirar els camarates.
1: Què? Que amb el Sergi?
3: Al museu a Balló per 500a vegada.
1: És que amb el Sergi...
0: Anem al Magba, anem a algun altre, no. Però...
3: Al museu a Balló.
0: Tio, no. A veure, si us he de dir la veritat, em queixo, però crec que sóc la que està en millors condicions. Per qui no ho sàpiga, jo faig el batxillerat artístic escènic. Faig teatre, música, cultura visual, fotografia... Vaja, que ho tinc regaladíssim, veig català i castellà i això. Si us voleu dedicar al món de l'espectacle, i no només al món de l'espectacle, sinó si voleu fer alguna cosa audiovisual o producció musical, us la recomano moltíssim. I si no, us fiqueu en un cicle de fabricació de lli que segur que es guanya molts de diners. Bueno, ara sí, passem amb les seccions.

0: Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda.
2: Elena, explicaràs en algun moment de què tracta la secció?
0: Ja vaig, tranquil.
2: Doncs espavila.
0: Ai, d'acord.
2: És igual, jo ho faig jo.
0: No, no, no, que em feia il·lusió fer-ho a mi.
2: I a què esperes?
0: Ja vaig. Nois, la secció d'avui tractarà d'adaptacions literàries.
3: Ai, que em toca a mi. Com, per exemple, les meves versions de Romeu i Julieta. Ja me l'he llegit,
2: aquesta. No, estic fart ja de les 500.000 versions i adaptacions que hi ha. Al final seguiré l'exemple del final del llibre i moriré.
3: D'acord, d'acord, perdó. Llavors, de què? De què parlem?
0: Volem reivindicar la fidelitat en el pas del llibre a la pantalla.
2: Per exemple, Maze Runner o El corredor del laberint és una adaptació de la distopia que a la pel·lícula va ser prou fidel al llibre. Jo encara no l'he vist ni l'he llegit, però la tinc pendent, així que no opinaré.
0: Jo
2: això
0: sí.
2: És el que diu la crítica, o l'Elena, no ho sé.
0: Sí, no, jo. A mi m'agrada molt aquesta pel·lícula, és de les meves preferides, i a molta gent li ha agradat molt. Però d'altra banda tenim Misery, que és un llibre famós del Stephen King. Segons la gent que l'ha vist, a la pel·lícula i ha llegit el llibre, no tenen gaire a veure. No sé gaire sobre la pel·lícula, però he de dir que el llibre és entretingut, té una bona trama i, a més, sempre manté l'atenció del personatge principal.
2: Molt bé, Elena, no t'enrotllis, que tampoc ens interessa tant. És que el llibre se l'ha donat un amic.
0: No em rebaixaré aquest nivell. Tot i que s'esperen moltes adaptacions de llibres, com, per exemple, Los chicos se tomen o la segona entrega de l'assistenta...
3: No m'he llegit cap. Espera, espera, canviant de tema de llibres també. Us heu llegit Hellstopper?
0: No.
2: No.
3: No.
0: Mira, vaig intentar-ho i no vaig poder.
3: Què?
0: Però, no.
3: Tio, jo vaig per l'últim, ja me'l van regalar pel meu company.
1: De què va?
3: Són dos nois que s'enamoren i de la seva relació de com avança. Són molt monos. I també està la sèrie, per si la voleu veure. Bueno, va, seguiu, que us he...
2: Però una sobre la qual podríem opinar d'aquí a molt poc temps és Amanecer de la cosecha, que és la nova preqüela dels Jocs de la Fam. Estarà disponible als cinemes el 20 de novembre i el Nahuel ja té la data apuntada.
0: Sí, no,
2: jo també.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo també. Ah, bueno. Home, la McKenna Grace fa del...
3: Qui és la McKenna Grace?
0: Com que no sap... No sap. Mare meva, no pot ser. Bueno, és igual, a una premiere que estan fent ara va portar el vestit de boda, bueno, un vestit que s'ha inspirat en el vestit de boda de la Katniss Everdeen.
3: Quan ho he dit a Madecera em pensava que era Crepúsculo, però...
0: Ah, pues no. Es diu Sunrise and the Reaping en anglès. Però bé, nois, què és el que us fa més ràbia de les adaptacions de llibres a pel·lícules? A mi, per exemple, que la gent que es fa superfan de la versió cinematogràfica sense haver-se llegit el llibre van dient que el llibre és pitjor.
3: A veure, jo sóc fan, per exemple, de Harry Potter i no m'he llegit els llibres, però jo critico la pel·li, no els llibres. No.
0: Gràcies.
3: O sigui, si no t'has llegit el llibre, no estàs ambientat en una cosa que tu no has pogut experimentar, no critiquis.
4: A mi em diuen que és horrible veure una pel·li en la que jo m'he llegit el llibre perquè estic criticant-ho tota l'estona, de dir, això no surt, o això sí surt, o s'han canviat l'ordre, o no sé què, tota l'estona.
0: Això passa molt.
2: A veure, ja sé que hi ha moltes coses que us molesten, però això hem fet una llista. A partir del que ha mencionat l'Elena, una altra cosa que ens fa molta ràbia és el repartiment, quan l'actor o l'actriu que han escollit no s'assembla en res al del llibre.
0: Com en el cas de la nova adaptació d'en Harry Potter a la sèrie d'HBO, on va dir que serien superfidels al llibre. Però el professor Snape els ha sortit una mica... diferent.
3: A veure, no, això tampoc cal criticar-ho, perquè jo crec que fer una adaptació no vol dir que els personatges siguin exactament iguals. El llibre és una cosa i la pel·lícula és una altra completament diferent, dirigida per una persona completa...
2: No, a veure. Però vols dir que serien superfidels i el professor Snape és un personatge que està descrit com que és superblanc, amb el cabell negre, no sé què, i és superestricte, i em posen a un moreno que sembla supermajo.
3: Però sí, un noi negre, no passa res. Però jo crec que no hi ha cap problema.
0: Joana, o sigui, sí, no hi ha cap problema, però... I jo entenc que vulguin inclusivitat i tal, sí, igualtat i tal. Em sembla molt bé, però no crec que calgui tocar les pel·lícules o sèries que ja existeixin. Poden crear una altra on el personatge ja sigui negre.
3: I llavors, Wicked també la criticaries?
0: No.
3: Vale,
0: no,
3: pues és el mateix, joder. És el mateix. O sigui...
5: L'Odissea.
3: Exacte, l'Odissea. O els llibres aquests són adaptacions a l'actualitat, amb persones de l'actualitat, persones...
0: Llavors no em diguis que seràs superfidel al llibre, digues que faràs una adaptació.
3: Ja està. I una adaptació no ha de ser igual que el llibre.
1: ja està, bueno, és que a mi...
4: Però és que també l'altra cosa és que en aquest senyor la, els fandom de Harry Potter estava tan com cabrejat, com així dir-ho, que fins i tot va, o sigui, ell mateix va, va dir que no, que volia sortir ja del paper perquè l'havien amenaçat de matar-lo pel carrer.
5: Hòstia.
3: Sí, bueno, això ja és un igual que la J.K. Rowling és una transfoba,
1: sí.
3: Pues, mira, no me cuenten, però és que no sé. Sincerament, hi ha tantes coses a parlar, les adaptacions, els llibres i les pel·lis, que jo crec que l'aparença dels personatges és el de menys.
2: Bueno, o quan els canvien la personalitat o els eliminen.
3: Sí, o que amenacen els actors i les actrius perquè no són iguals que descriuen el llibre. Això em sembla... Bueno, hem de seguir, però tindríem per l'estona.
2: Sí. Sí. Bé, la veritat, i aquesta és la conclusió, és que encara que tinguem milers de crítiques cap a les adaptacions perquè això estava millor explicat al llibre o això no era així, sempre les acabarem veient totes, sigui pel·lícules o sèries, o estiguin a Netflix, Prime o Disney.
0: Però tothom sap que els llibres són millors i s'han de llegir abans de veure'n l'adaptació.
1: O pots veure la pel·li primer i després llegir-te el llibre i opinar a veure què és millor.
0: Sí, però vas amb un punt de vista diferent al de l'autor, ja.
1: Igual. Bé, que si llegis el primer llibre.
2: És no m'importa perquè és veritat i és una pena, però nosaltres hem d'anar a la cabina.
0: Ens veiem la setmana que ve amb qualsevol altre tema del qual parlem.
2: Ah!

0: lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf, sans compter tes...
1: Molt bona tarda a tothom. Ens tornem a trobar una altra vegada a la nostra secció recentment estrenada. Avui, Estaria millor sense tu, us portem una cosa molt interessant que, en realitat, no és ben bé un objecte, però que és imprescindible per la nostra vida. Tot i que no ens faria gens esborrar-lo de la història, sincerament.
2: Avui hem fet un petit canvi en el guió. Primer de tot, explicarem quan i qui va inventar aquesta cosa per tenir una mica de cultura general. I després ja començarem a la destrossa habitual. L'objecte d'avui és les matemàtiques.
3: Ja està, elimina-la, no cal que diguis res
1: Espera,
3: més.
1: Espera, va, escolta'ns, que potser canvies d'opinió.
3: No, nunca.
1: Les matemàtiques i els nombres no tenen exactament una data d'invenció concreta, però tal com s'explica el JL, el professor de tecnologia primer d'ESO, són bàsicament un sistema que els éssers humans hem desenvolupat per resoldre necessitats pràctiques, com quan es va inventar la geometria fent quatre nusos en una corda per mesurar els terrenys.
2: Si parlem dels números com a tals, es van inventar la prehistòria per comptar les propietats de cadascú i per sumar i restar les coses que es devien els unes a les altres. I ara, després d'aquesta petita introducció, que comença el show!
1: Motius pels quals s'haurien d'eliminar de la història. Evidentment, no cal ni que els esmentem. Són un rotllo que no ens ajuda en res i només ens fa perdre hores de classe importants. A nosaltres, què ens importa fer equacions de segon grau o saber-nos les taules de multiplicar de memòria? Si ara tenim calculadores, mòbils i fins i tot la intel·ligència artificial per tot.
2: Totalment d'acord. A qui li cal saber multiplicar si té una calculadora de 12 hores que ho fa molt millor, sense errors i en mig segon? Ho hauríem d'esborrar de la història tant sí com no. És que és absurd. A veure, com seria el món sense matemàtiques? Segur que seria un paradís.
1: Aquí ve el botó de Delete. Quines ganes tinc de veure de viure sense equacions.
2: Carai, tot és fantàstic. A l'escola només s'estudia una mica d'art abstracte, música i ja està. Tota la resta del dia estem lliure. Bé, en realitat no poden comptar el temps perquè no hi ha ni números, o sigui que sempre estem lliure i diversió.
1: L'únic petit problema és que les escoles són a l'àrea lliure i ningú té cases ni edificis, perquè no tenen colzos suficients per saber fer parets de sostres. A l'antic Egipte, les piràmides són quatre pedres tirades al terra amb un sarcòfag que no quadra i el cosmonificat al costat, a la sorra, però, ei, és tot increïble.
2: Ari, en realitat no podien saber ni a Europa ni a Amèrica com eren les piràmides perquè ningú havia pogut inventar cap mitjà de transport.
1: Doncs això és veritat. Encara millor, d'aquesta manera ningú ha de viatjar i encara que per algú sigui un problema, si ho mires des d'un altre angle és fantàstic. Ningú ha de pagar bitllets ni calcular distàncies. Un estalvi. Encara que tampoc hi ha diners ni bitllets, o sigui que doble estalvi.
2: Sí que és veritat que la gent viu estan menys anys perquè tothom s'alimenta del que troba per terra, ja que no saben seguir cap procés ni fer càlculs del que és bo o dolent per a la salut. Però a qui li importa si la vida és curta però intensa?
1: Un altre problema és el temps meteorològic. Si plou, no tenen on aixoplugar-se i si fa molta calor no hi ha aires acondicionats ni ventiladors. Potser les matemàtiques sí que ajuden tot això que estem dient al cap i a la fi.
2: Què dius, ara? Si tot és fantàstic sense matemàtiques! I us ho demostrarem en un fragment de conversa real d'aquesta realitat alternativa.
1: Alma, que avorrit és fer-te abstracte tota la santa vida. No podríem fer alguna altra cosa?
2: Ja, Ari, i a més fa un fred que pela. Crec que haurem d'anar a caçar per aconseguir quatre pells per tapar-nos.
1: Quin rotllo haver d'anar a caçar a pells per fer mantes. T'hi estàs un munt de temps.
2: Amb un munt de temps, refereixes a un munt de temps o a un munt de temps normal? Molt o poc?
1: No ho sé, crec que un munt de temps a mitges. Com un munt de temps, però no tant un munt de temps.
2: Crec que t'entenc. Ai, Ari, estic començant a ploure a buts i a barrals. Anem corrent cap a casa nostra.
1: Cap a casa? Però si vivim a l'àrea lliure no tenim res a sobre que ens protegeixi de la pluja.
2: Jo ja no sé què fer. Anem al bosc.
1: Com vulguis. Jo no vull mullar-me que porto unes pells de cèrvol noves.
2: Però si són super irregulars. El forat del cap està cap a la dreta i tens els braços en un engany natural.
1: Menys dos i més camina.
2: Carai, ara que ho dius, jo no podria haver de tapar-me amb pells de cèrvol mal tallades. Això és de salvatges. Està molt millor en matemàtiques.
1: Ja t'ho deia, jo. Potser que semblegen al principi, però viure d'un lloc a un altre sense saber l'hora, sense transport, sense sostre quan plou i sense saber ni on ets, al final no sé si haurien de fer un undo i tornar-les a la història, eh?
2: Amb la il·lusió que em feia a mi esborrar-les, sí que dieu vosaltres, companys de taula. Hem de treure les matemàtiques de la història o les deixem estar?
3: Jo trobo la història de l'institut, però com que ja no faig, no les trauria, perquè és veritat que són molt útils per
4: I vosaltres què dieu?
5: Principis bàsics de la vida, o sigui, la prehistòria, tio. I a part, estàveu la prehistòria.
3: Heu dit, s'estudiava arts i música. La música tampoc existia.
4: No, hem dit art abstracte i música també abstracte.
5: Tot hauria de comptar-se, o sigui, com...
3: No, però igualment, o sigui, els acords de la música és música, es diuen per números. Les terceres, les quintes...
5: Els compassos, tot.
4: Sí, això sí que ho vaig buscar i ho vaig estar a punt de canviar, però vaig dir, bueno...
3: Bueno, no passa res, però és que és veritat que molts cops... tot està relacionat amb les mates. Tot i que no m'agradin, ho he d'acceptar.
5: Ja. Yeah. Yeah. O sigui, el típic que et diuen...
4: Aleshores,
5: diuen...
4: al final, les traiem de la història o no les traiem de la història?
5: No,
6: millor no.
5: Mai.
4: Us he dit que podíeu canviar d'opinió, eh? No, clar, clar. Coincidim al 100% amb la vostra opinió, nois. Pot ser que les matemàtiques siguin un xic feixugues a l'hora de practicar-les a classe, però hem vist que són bastant útils. I jo no penso agafar una pulmonia cada cop que caiguin quatre gotes.
2: Moltíssimes gràcies a tots i esperem veure'ns de nou a...
4: Estaríem millor sense tu! Sense dir res més, ens veiem la setmana que ve amb més objectes per esborrar de la història. Adéu!

0: Hola, bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí amb la... Ui, aquesta no és la meva secció? I la Sara?
1: Exactament, avui la Sara no està. Endevina qui ha escollit les cançons. Avui us portem quatre temes d'un altre company o companya de l'equip. A veure si aquest cop ho endevineu.
0: A veure, què tal? Esteu preparats?
2: Sí, sí. Aquesta és la meva anterior secció, sí.
0: Plagio.
3: Vinga, va, primera cançó.
0: Esteu preparats? Ui.
2: Sí, estem preparats, sí. Maria,
0: vale.
2: T'ho he dit.
0: Doncs comencem amb la primera cançó del dia, que és...
4: Roll camera.

0: La gent d'adivinar o no? Sí? Bé, When I Was Your Man, de Bruno Mars.
1: Sí. Molt bé, l'heu encertat. Aquesta cançó és When I Was Your Man, la gran balada de Bruno Mars, que va fer plorar a mig món. És un dels millors temes del seu repertori, llançat el 2012 dins del seu àlbum Unorthodox Jukebox.
2: Aquesta cançó la va escriure quan Bruno Mars va passar un mal moment amb la seva parella. Va decidir seure al piano i cantar un tema que expressés un penediment profund i disculpés per no haver-la cuidat com es mereixia.
1: I una curiositat d'aquesta cançó és que en Bruno Mars tenia molta por de cantar-la en directe, ja que li recordava aquells moments tan difícils. Per cert, si us sona la història, és normal. El famós tema Flowers de Miley Cyrus és una resposta directa, frase per frase, a aquesta cançó.
2: Bé, com que no hem tingut prou de Bruno Mars amb el primer tema, anem directes cap a la segona cançó.

0: A veure, vosaltres, no sé. Alma.
1: Ai, sé quina és. No me'n recordo.
0: Alma, Alma, pensa, pensa.
2: No, no, sí, pensant estic pensant, però no sé.
0: Bé.
1: És igual, no me'n recordo.
0: La dic? Vale. Doncs és Just the Way You Are.
1: Ai, ah, clar.
0: Que, com ja us he dit, que ja us he dit abans, també és de Bruno Mars. Es va publicar el 2010 com a primer senzill del seu àlbum debut, Doo-Wops and Hooligans. La cançó va tenir un èxit internacional colossal i va arribar al número 1 de les llistes de tot el món.
3: La seva lletra transmet un missatge preciós d'admiració i acceptació. Destaca la importància de valorar una persona tal com és, perquè les seves qualitats i imperfeccions són precisament el que la fa única.
0: I ara prepareu els mocadors, perquè ens anem a l'any 1981 amb una de les cançons més emotives de la història del pop.

0: Vale, a ver, és ABBA.
1: Molt bé.
2: Sí.
0: És Slipping Through My Fingers?
3: Yes. Sí, sí. Vale. Això mateix. És Slipping Through My Fingers, que vol dir escapant-se d'entre els dits. Inclús el darrere de l'àlbum de l'estudi de la mítica banda sueca ABBA, The Visitors.
1: Si us soc sincera, això se'n surt una mica dels nostres esquemes habituals, ja que no és, bueno, dels vostres, ja que no és una cançó de desamor, sinó d'amor paternal. Ui, espérate, que jo havia buscat el nombre. Biern Ulva Ulveus, membre d'ABBA. Això, molt bé, però. La va compondre inspirant-se en la seva filla Linda, que llavors tenia 7 anys. Oh. Parla d'aquell moment del matí en què el teu fill o filla marxa cap a l'escola amb la motxilla a l'esquena i t'adones de com creixen de ràpid els nens sense que ningú ho pugui aturar.
3: I ara sí, acabem la llista amb un tema superfamós que absolutament tothom, sense obsessions, coneix.
1: Okay.

0: Vinga, va, que la digui l'Ari.
1: És d'Ed Sheeran.
0: Molt bé.
1: La cançó ara mateix no me'n recordo el nom.
0: El Ma o Joana?
1: Perfect.
0: Perfect.
1: És que estava entre Perfect i Shape of You, que sonen igual.
2: No, no, no. No,
1: no sonen
0: bueno,
1: igual.
0: Bueno, bueno. I molt bé, com ho he dit. Perfect de Ed Sheeran, publicada el 2017 dins del seu disc Divide. Es va convertir ràpidament en un dels himnes romàntics més importants d'aquesta dècada. Parla de trobar la persona adequada i de voler compartir una vida sencera amb ella.
3: El Sheeran la va escriure inspirant-se en la seva relació amb Cherry Sherbourne, amb qui es va casar posteriorment. A més, el tema té versions molt especials, com el duet que va fer amb Beyoncé o amb Andrea Bocelli.
0: I ara ve la pregunta del milió. Quin de tots nosaltres creieu que ha triat aquesta selecció de cançons?
3: Pista, no està a la taula.
1: Jo ho sé.
2: Jo també ho sé.
0: A veure.
2: L'Helena!
1: No, no.
0: No, que va.
1: L'Helena
0: seria Olivia Rodrigo 100%.
2: Ja, no està a la taula.
0: No està a la taula.
1: Estarà Valentí.
0: Toca.
2: La Júlia.
0: Sí. Sí. Vale. No, jo no ho sabia, eh?
3: I fins aquí la secció d'avui. Esperem que us hagi agradat molt. I tornarem la setmana que ve amb 4 cançons més i un nou misteri per resoldre.

Ei, ei, ei, que això ja s'acaba. Quina rapidesa de programa. Un missatge per a Ràdio Mollet. Ens haurien de pagar per la feina que fem, que els cobrim el forat de les sardanes que no escolta ningú. I tenim a dos hiperactius aquí, que no sé què fan, però no, el Nahuel no. I l'Alvaro. Bueno, per acabar el programa, d'una manera genial, jo us volia recomanar a un grup que segurament no coneixeu. Potser li agafareu gust i tot i us agrada i el voleu escoltar. Bueno, és un dels meus grups preferits i es diuen Rica. Són uns nois alemanys que fan música en anglès. Fan cançons d'estil pop indie i estan genials. Vinga, va, us poso una i marxem, perquè no crec que ens donin molt de temps.

0: Bé, ja heu cantat les vibes, oi? Doncs, bueno, aquesta cançó es diu Strangers, vale? És com passem d'enamorats a estranys i un altre cop. Bueno, és molt bonica. Si us agrada aquest tipus de música, us animo a escoltar-los. I després us havia ficat una cançó, que és una versió que han fet, que no sé si la coneixeu, la original, que es diu Let's Trade to London, que l'original és de Electric Light Blue Orchestra. Si ens dona temps, l'escoltem. Bueno, crec que no ens dona temps. O sí? No. Bueno, pues us l'hauré d'escoltar a casa per saber com
1: funciona.
0: I bé, ha estat un programa fantàstic, però el temps passa i s'ha acabat. Així que a mi només em queda dir-vos que ens veiem la setmana vinent al mateix lloc i a la mateixa hora. Ah!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El foc crema des de 3:15 en una nau industrial de l'empresa Plasfi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Evoluciona favorablement i els bombers han demanat que s'aixequi el confinament de la població que s'havia recomanat una estona abans pel fum. La nau està situada al costat de la carretera, al sud-oest del municipi, i els bombers han observat que la columna de fum anava en direcció contrària al poble. 11 dotacions continuen a 6:15 remullant la nau, una part del sostre de la qual s'ha esfondrat uns 16 metres lineals. Les flames també han afectat una part de la nau i un embassament de productes químics. Més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat l'exemple de l'habitatge o de la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica a demà, el nou Dia Mundial de la Salut Mental. Salvador Illa ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió i ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims 2 anys.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, a causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I parlem de les pluges torrencials dels darrers dies que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià, una zona molt castigada. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure en un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. Escoltem el coordinador al Baix Ebre, Carlos Sanz.
3: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
1: I l'Acadèmia del Torró de Gramunt ha celebrat avui la seva tercera edició amb 140 estudiants d'hostaleria arribats a centres educatius de Ponent i de l'Alt Pirineu, per primera vegada també de les comarques gironines. La iniciativa, nascuda en el marc de la Fira del Torró, la Xocolata a la Pedra, busca oferir als estudiants una part formativa perquè puguin descobrir la història del Torró de Gramunt i també endinsar-se en la seva part innovadora i com es pot aplicar a la cuina.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el vostre programa sardanista a Ràdio Mollet. Un espai que fem la Núria Figuera Duarte, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. Cada divendres, a partir de les 6 de la tarda, us acostem la música i actualitat del món de la sardana. I si no ens podeu escoltar el divendres, ens trobareu en redifusió els dissabtes a les 10 del matí. Comencem l'Espai Sardana.

0: era la sardana de la Rosa Maria Kucharski i González, instrumentista de piano, concertista i catedràtica d'aquest instrument, així com professora de música i musicòloga. Nascuda a Barcelona l'any 1929 i morta a Madrid el 2006, és l'autora de la sardana Aires de Vall d'Oreig, estrenada l'any 1949. La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens l'ha interpretat i d'aquesta manera hem donat el tret de sortida al programa d'avui. Aquest divendres 9 d'octubre i a les portes d'un cap de setmana llarg, on les ganes de rotllana no afluixen.
1: És el segon programa del mes, la qual cosa vol dir que complirem amb les peticions que ens vàreu fer la setmana passada. La primera és la teva, Esteve Sureda i Freixes, de Vilablareig. Ens preguntes per les vacances. La veritat és que ja queden força lluny, però sí, van anar molt bé. Esperem que tu també. Et posem a continuació la sardana que ens demanes, Colla Laietans, d'en Carles, Santiago i Roig, amb la Cobla La Principal del Llobregat.

0: Colla Laietans, sardana del 2006 d'en Carles Santiago i Roig, que escoltàvem amb la principal del Llobregat. Esteve, tal com dius, salut i sardanes i a reveure.
1: La segona petició. Hola, Mercè Bastida, què tal? Com estàs? Veuràs la sardana que hem escollit per al teu marit, Paco, perquè li felicitis el sant, per a la teva cosina Maribel, que ha fet anys, i per a tots els sardanistes. Sabem que a tu t'apassionen les sardanes obligades de tenora, i de ben segur que aquesta, molt més, perquè porta un nom que creiem t'identifica, ja que ets una dona que triomfa amb la gent que t'envolta. És vencedora, sardana obligada de tenora, el seu autor, en Ricard Viladesau i Caner, i la interpretació de la Cobla Ciutat de Girona.

0: Vencedora, sardana obligada de tenora de l'any 1991, d'en Ricard Viladesau i Caner, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: I acabem les peticions d'aquest mes amb la de la nostra fidel amiga, Maria Company. Nosaltres també esperem hagis passat un bon estiu, Maria. Vols una sardana per a dedicar-li en Francesc Llistosella, que ens va deixar fa pocs dies, per a les teves amigues, per a en Joan Celleres i per a tothom qui escolti sardanes, i també per al Pere de Masrampinyo, que ens fa saber que també s'ha mort. Era un gran sardanista amb qui havíem tingut el goig de ballar durant molt de temps. La composició que hem triat per a dedicar especialment a aquests bons sardanistes i que trobarem tant a faltar és Companys, d'en David Estanyol i Martells, sardana del 2006 i que ens interpreta la Cobla Marinada.

Fins aquí la primera meitat de l'Espai Sardana d'avui divendres 9 d'octubre. Abans dir-vos que aquesta composició de l'any 1977 que acaba de sonar en antena és d'en Max Avari Macú. El seu nom, Banyuls, Ciutat Pubilla. La copla, la principal de la Bisbal.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. El Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet es prepara per viure una de les festes més importants de l'any, el Dia del Pilar. El pròxim dilluns 12 d'octubre l'entitat cultural molletana celebra el Dia de la seva comunitat autònoma, la nostra ciutat, alhora que en reivindica la cultura i els costums. Aquesta celebració arriba en un moment molt dolç pel Centre Cultural Aragonès, que aquest any celebra diverses fites rodones. D'una banda, la mateixa entitat celebra el seu 45è aniversari i de l'altra, el grup de tambors ha arribat als 25 anys d'antiguitat. I en esports us informem que el camp de futbol Germans Gonzalvo de Mollet, seu del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, ha viscut aquest dijous una jornada molt emotiva. L'equip inclusiu Genuine ha donat el tret de sortida a la temporada amb un partit amistós davant de treballadors de l'empresa amb seu a Mollet, Xat, el seu patrocinador oficial. Un dels protagonistes de la jornada ha estat en Felipe Fajardo, jugador de l'equip Genuine, que fa 3 anys que forma part del conjunt.
1: Y llevo 2 años siendo capitán y me está gustando mucho. Me gusta mucho verlo en la tele y de pequeño me gustaba relatarlo. Entonces, ahora me gusta jugarlo.
0: El maig ha servit per reforçar els vincles entre el club, l'empresa i la ciutat en una jornada marcada per l'esport, la inclusió i la convivència. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Seguim endavant. No ens aturem i encetem la segona part de l'Espai Sardana d'avui divendres 9 d'octubre, el 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.

0: del mestre de Pineda de Mar, en Joaquim Soms i Jané, és aquesta sardana amb la que hem iniciat el repertori de la segona part. El seu nom, en Josep i la Susi, i la copla, la Marinada.
1: Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes en format podcast a la pàgina web de Ràdio Mollet. I si, a més d'escoltar-nos, voleu veure ballar una sardana des d'una perspectiva de 360 graus, us convidem a buscar-nos a Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Escolteu-nos, seguiu-nos i gaudiu de la sardana des de tots els angles.
0: En Lluís Alcalà i Baqués és instrumentista de tenora, piano i compositor que va néixer a Barcelona l'any 1979. Des del 2015 forma part de la Copla Mediterrània com a instrumentista de tenora, després de 16 temporades a la Copla Sabadell. Ha estat premiat en diversos concursos de composició i fins al mes de juny d'aquest any ha fet 53 sardanes. Escoltem una d'elles, Un camí inoblidable, que va estrenar l'any 2009. Endavant, doncs, amb la Copla Mediterrània.

0: la Copla Mediterrània amb un camí inoblidable, sardana que l'autor, el Lluís Alcalà i Baqués, va dedicar a en Josep Aldaz.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte, 10 d'octubre, el 8è aplec del Picat. A 12:45 i a 16:45, amb les coples, la principal del Llobregat i la principal de la Bisbal, a l'Espai Poliesportiu. El Pla de la Catedral de Barcelona, ballada a les 6 de la tarda, amb la copla Ciutat de Cornellà. Diumenge 11 d'octubre, el 39è aplec de Tossa de Mar, a 11:45 i a les 4, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, amb les coples, la principal del Llobregat, Ciutat de Girona i Reu Jove. A Flix, a l'Ermita del Remei, el 58è aplec del Remei, a 11:45 i a 16:45, amb les coples, la principal de Tarragona i Vents de Riella. A Barcelona, a 11:45, al Pla de la Catedral, ballada amb la Copla Mediterrània. El 55è aplec de Súria, al Parc Macari i Viader, a les 4, amb les coples, la principal de la Bisbal, Súria i Berga Jove. Ballada a Taradell, a les 5 de la tarda a la plaça, amb la Vila de la Jonquera. A 6:45, a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca, ballada amb la Vila d'Olesa. A 6:15, a Caldes de Montbui, a la plaça Font del Lleó, ballada amb la Bisbal Jove. Concert Casals La Veu de la Pau, a les 6, al Teatre Auditori de Granollers, amb la Copla Ciutat de Granollers. Dilluns 12 d'octubre, a 12:45, al carrer Tamarit de Barcelona, ballada amb la Copla Maricel. Ballada a les 12, a la Gran Via Carles III de Barcelona, amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. El 55è aplec de Torelló, a 4:45 de la tarda, a la plaça Nova, amb les coples Juvenívola de Sabadell i Ciutat de Girona. Ballada a Sant Feliu de Llobregat, a les 7, a l'estacionament del Casal de la Gent Gran, amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
0: Com heu pogut escoltar, un cap de setmana llarg amb molta activitat sardanista.

0: Ireneta, fina i alegre sardana de l'any 1963 que el seu autor va dedicar a la seva filla. Parlem d'en Martirià Font i Coll, que volem recordar va ser instrumentista de tible i professor d'aquest instrument, tenint com a renombrats deixebles en Joaquim Portes, de la Caravana, i a un dels millors tibles de la història, en Joan Parés, de la Principal de la Bisbal. Va ser també director de cobla i compositor de sardanes i va estar vinculat durant gairebé 30 anys a la cobla que acabem d'escoltar, la Montgrins.
1: I l'última sardana d'avui és d'en Josep Casuí Serra. Estrenada el 2004, va ser finalista de la Sardana de l'Any i és de lluïment de tres trompetes. La cobla La Principal de la Bisbal amb La Xefla Besalú.

0: La principal de la Bisbal amb la xefla Besalú, d'en Josep Cassú i Serra. Així marxem per avui. Ha estat un plaer compartir aquesta hora de sardanes amb vosaltres. Donem les gràcies a l'equip tècnic de l'emissora i a vosaltres per acompanyar-nos una vegada més. Feliç setmana i endavant amb gaudir del màxim de sardanes.
1: Salut,
0: sardanes i seguim!

0: Bienvenido a TCC Radio Mollet.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, busqueu-m'ho, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans al personal. Avui és divendres 10 d'octubre, programa número 3 de la quarta temporada de Bartiqui, i avui fem el segon i darrer de dos programes que dedicarem a un grup que segurament ha quedat bastant enterrat a la història, The Doors. La setmana passada vam parlar dels primers anys, dels orígens, del mite de Jim Morrison i de com un grup que només va durar 6 anys es va convertir en una de les bandes més citades i menys escoltades de la història del rock. Però sí, a l'efervescència i segurament un xic d'innocència dels inicis, ara donem pas a una certa foscor i a un cert enduriment del so. Perquè avui parlarem de discos, parlarem de París, d'una banyera, i també no ho amagaré, d'un grup que va decidir continuar tocant quan la lògica deia que potser no calia. Així que sí, parlarem dels Doors post-mortem, on també hi ha una història, des dels Doors zombies fins als Doors geriàtrics, en un relat que ens portarà fins al segle XXI. En parlarem de tot plegat en un programa ple de psicodèlia, de blues, de poesia i d'excessos, en aquesta segona part on tancarem la nostra crònica. Comencem.
2: ¿Vas a tomar algo, chico?
3: Sí. Deme una Fanta.
2: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
3: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
2: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
1: Ja vam tancar l'anterior programa amb un cert gust agradols pel disc Waiting for the Sun. Si Waiting for the Sun havia estat un disc una mica decebedor, no tant perquè fos lent, sinó perquè les circumstàncies que l'envoltaven feien pensar que els Doors podien haver fet molt més. Per al següent LP, algú va pensar que potser la solució era posar-hi una orquestra. I aquest algú va ser sobretot en Paul Rothchild, el productor, que va proposar ampliar el so dels Doors amb cordes i bens, i va encarregar els arranjaments a Paul Harris. Ara bé, en Ray Manzarek crearia anys després que ell i també en John Densmore ja parlaven de la idea de provar què passaria si aquella formació de quatre músics hi afegien una secció de bens i una de cordes. O sigui que Rothchild va prémer l'accelerador d'una idea que d'una manera o una altra ja rondava pel cap de la banda. I no era una idea tan estranya per l'època. Els Beatles havien obert aquesta porta. I el rock, a finals dels anys 60, estava ple de músics que descobrien que una cançó podia sonar més gran si, en comptes de limitar-se a guitarra, baix i bateria, hi posaves mig conservatori al darrere. Bé, el problema és que això, en els Doors, era una mica perillós, perquè precisament el seu encant havia estat sempre aquella formació impossible de substituir: la guitarra del Robbie Krieger, la bateria d'en John Densmore, l'orgue del Ray Manzarek i la veu d'en Jim Morrison. I Krieger, de fet, ell no estava gens convençut de l'invent. Anys després, reconeixeria que no li agradava gaire la idea i que en aquell moment li semblava que els Doors podien acabar perduts darrere de l'orquestra. En Morrison, per la seva banda, doncs estava cada vegada menys implicat en les sessions. Però hi ha una dada curiosa. En una de les cançons de Krieger, Tell All the People, ell es va negar inicialment a cantar una determinada frase, aquella que diu Get Your Guns, i va voler que quedés clar que ell no n'era pas l'autor. I la cosa va arribar fins i tot als escenaris. Durant aquesta època, van provar de portar músics addicionals als concerts. Al Madison Square Garden, per exemple, van tocar amb el baixista Harvey Brooks i una petita secció de vents en alguns temes. No era exactament convertir els Doors en una big band, però sí que demostrava que aquella obsessió per ampliar el so no es quedava només a l'estudi. I així arribem a The Soft Parade, un disc estrany publicat al juliol de 1969, un disc irregular, probablement el més discutible dels Doors, però que jo no puc acabar de rebutjar, perquè hi ha cançons que, precisament per ser una mica estranyes, tenen alguna cosa. En principi no esperaríem orquestracions amb un disc dels Doors, però és que no sonen gens malament algunes d'aquestes cançons. I una d'elles és aquesta Tell All the People, cançó, ja us dic, escrita pel Robbie Krieger, amb Jim Morrison cantant-la, al final sí, la va cantar. I amb aquestes cordes i aquells bends que potser no haurien de funcionar amb una cançó dels Doors, però a mi en funcionen. I ara que ja sabem tota la història, potser podem escoltar-la d'una altra manera. Va, això és Tell All the People.

Bé, així començava el disc The Soft Parade, un disc que té un primer single com és la cançó Touch Me, que incidia en les cordes i la secció de vent. I podríem dir que és una cançó força inusual pels Doors. D'acord que sempre havien tingut aquesta sensibilitat pop, però Touch Me sembla primer un estàndard, sembla una cançó que podria perfectament haver estat cantada per un tio com en Tom Jones, per exemple. I té sentit, en Jim Morrison havia evolucionat força com a cantant i s'havia obsessionat ves per on per la manera de cantar de Frank Sinatra. Amb aquestes dades, les coses comencen a semblar més clares. Touch Me és una cançó escrita pel Robbie Krieger. No oblidem, un dels tapats d'aquesta història. Tothom pensem que en Jim Morrison doncs, era omnipresent a tota la creació dels Doors. I naturalment, també pensem en Ray Manzarek per la constant presència i la particularitat del seu orgue. I en Robbie Krieger i també en John Densmore, que era un grandíssim bateria, semblen quedar amb un segon pla. Però ja ho vam comentar la setmana passada, en Robbie Krieger era un guitarrista molt original i també un gran compositor. Amb aquest disc, el The Soft Parade, és el primer disc en el que veiem impresos els crèdits individuals com a compositors dels temes. És a dir, pues, si les cançons eren una composició de Morrison, de Krieger, de Manzarek, de Densmore, o combinacions entre ells. Fins aleshores, sempre havien signat com a The Doors, malgrat que, per exemple, tothom sap que Light My Fire, ja ho vam parlar la setmana passada, era una cançó d'en Robbie Krieger, però signaven com a The Doors, diguem-ne que l'autoria la signaven al grup sencer. En aquest cas, per exemple, el primer disc dels Doors, on sabem exactament qui havia escrit cada cançó, doncs va ser precisament doncs, aquest disc en el que els Doors començaven a sonar menys com els Doors. Bé, va ser un procés d'enregistrament en aquest LP inusualment llarg per l'estàndard de l'època i sobretot d'un grup com The Doors que havien gravat els seus primers discos en només uns quants dies, unes poques setmanes. I el problema és que mentre els Doors intentaven decidir si posar cordes i vents era una gran idea o era una manera elegant de carregar-se el grup, en Jim Morrison estava començant a marxar. No físicament, encara, però sí mentalment. Durant l'any 1968, l'any de preparació i enregistrament del disc, el comportament d'en Jim Morrison es va anar fent cada vegada més imprevisible. Ell bevia molt, li fumia molt al beure, i cada vegada més es va anar distanciant de les sessions d'estudi. El que li interessava de debò començava a ser una altra cosa, doncs la poesia, el cinema, i probablement qualsevol cosa que no impliqués estar tancat en un estudi discutint amb el productor Paul Rothchild. En Morrison, a més, estava passant per una època complicada i arrossegava molta ansietat i tenia la sensació que estava a punt de partir una crisi nerviosa, fins al punt que es va plantejar deixar els Doors. Sí, abandonar els Doors. Ja que va aparèixer en Ray Manzarek, que, com tantes altres vegades en la història d'aquesta banda, va fer de negociador, de terapeuta, de mediador, i si calia, una mica de venedor de fum. El va convèncer que abans de prendre una decisió tan dràstica, almenys acabessin de gravar The Soft Parade. En Ray sempre havia estat el gran amic del Jim, ja es coneixien des de la universitat, i tot això, però és cert que el 1968 hi havia un cert distanciament i segurament aquesta acció va ser més pensant en la carrera musical que no pas en la persona. I malgrat tot, ja us dic, The Soft Parade, el disc, té bons moments. De fet, un cop més, aquesta versió, diguem-ne que crooner, de Jim Morrison a un tema com Touch Me, funciona molt bé, tot i que el vídeo promocional que es va fer amb la banda i l'orquestra darrere, doncs grinyola. Però bé, sentim Touch Me.

I si hi ha una cançó que resumeix perfectament el que estava passant amb els Doors en aquell moment, probablement és la que tanca el treball, tant que el disc porta el seu títol de Soft Parade, alguna cosa així com la desfilada suau, el que vulgui dir. The Soft Parade, en aquest cas la cançó, dura gairebé 9 minuts i és una mena de suite psicodèlica que va canviant de forma mentre avança. El tema comença amb en Morrison recitant, gairebé parlant-nos des de l'altra banda d'una porta. Després apareixen els teclats, la guitarra, la bateria i de sobte entren els bells i les cordes, com si algú hagués decidit que quatre músics ja no eren suficients per explicar tot aquell embolic. La lletra també és molt Morrison. Imatges estranyes, sexe, religió, violència, restaurants, Déu, Nova York, tot barrejat amb una mena de malson, amb sentit propi, més o menys. Però, bé, potser, ja us dic, no és la cançó més fàcil dels Doors, ni probablement la que posaríem per convèncer algú que els descobreixi. Però sí que és una d'aquelles que demostren que quan els Doors es posaven estranys, podien arribar a ser molt interessants. I ara deixem que comenci la desfilada.

I després de The Soft Parade, doncs els Doors, bé, els Doors tenien un petit problema. S'havien complicat la vida. Havien començat sent quatre músics tocant junts, però a The Soft Parade havien afegit, doncs, això, vents, cordes, arranjaments, experiments d'estudi, i el disc havia trigat uns 9 mesos a enregistrar-se. I el resultat, almenys en aquell moment, no havia entusiasmat gaire ni la crítica ni, sobretot, una part dels seus seguidors. Així que pel següent disc van fer una cosa que, vista en perspectiva, sembla bastant sensata: treure coses. Fora orquestra, fora grans experiments, tornem a la banda. I no és casualitat que tornessin al blues. Els Doors havien nascut musicalment d'aquí. Jim Morrison sempre havia tingut una fascinació enorme pel blues, i les seves primeres influències del grup, del cantant i del grup, doncs venien tant del rock psicodèlic com del blues i del rhythm and blues. De fet, anys després, en Robbie Krieger explicaria que un disc com Morrison Hotel va ser una reacció directa a l'excés de producció de The Soft Parade, que ja estem sentint aquí de fons, doncs, uns canvis molt particulars amb una suite psicodèlica com aquesta que sonava, aquesta The Soft Parade, la cançó. Total, per Morrison Hotel, el següent disc, volien tornar als fonaments. I hi havia també una mena de clima musical que convidava a fer-ho. Parlem contextualment al 1969, mentre els Doors intentaven decidir cap a on tirar. The Band recuperava el rock d'arrels, en Bob Dylan mirava cap al country, i els Beatles passaven del barroquisme de Sgt. Pepper a coses molt més directes com Get Back o Abbey Road. Per això, Morrison Hotel és un disc que sona més cru, més físic, més escenari de bar, si voleu, menys catedral i més garatge, menys orquestra i més suor. I hi ha una cançó que ho deixa clar des del primer minut: Roadhouse Blues. Aquí ja no hi ha, evidentment, una secció de vents intentant demostrar-nos que els Doors podien ser una altra cosa. Aquí hi ha quatre músics i algun convidat tocant blues. I quin convidat? No era un convidat qualsevol. Ells, la banda, conviden a l'estudi a un baixista, en Lonnie Mack. Més aviat diria baixista i guitarrista. A les sessions ell va tocar el baix, però en Lonnie Mack era un pioner del blues rock de primers dels 60. En Roadhouse Blues, la cançó, és segurament la millor manera d'obrir un treball com Morrison Hotel, i també de marcar perfil de com serà el disc. Una de les cançons, també, sobretot una de les cançons més famoses del disc, i una cançó, una de les cançons més famoses del repertori de Doors, també diria. Un tema que recorda una mica a Can't Hit, o fins i tot a ZZ Top. Roadhouse Blues és fonamentalment, doncs això, un blues de 12 compassos amb el patró clàssic del blues. En aquest cas és un blues en mi, amb les notes que es van reproduint, el mi, el la i el si, estructurant el tema. I la lletra, doncs, és plena de tòpics.

lletra. Durant aquest minut desapareixen les paraules, desapareix el significat i també desapareix el públic, la policia, la presó, els èxits, la banda i fins i tot el mateix Jim Morrison, i només queda la música.

I per entendre el que passa amb els Doors després de The Soft Parade, de fet, el que hem de fer és fer una parada obligatòria a Miami. Veiem, 1 de març de 1969, The Doors toquen al Dinner Key Auditorium de Miami i Jim Morrison puja a l'escenari amb un estat lamentable. Té 26 anys, només 26. Però si veus les fotografies d'aquella època, costa de creure-ho. S'ha deixat barba, porta els cabells més llargs, ha guanyat pes, està gordo i té la cara inflada per l'alcohol. Aquell noi que 2 anys abans semblava una mena de déu grec amb aquelles famoses fotografies, ara sembla un home de 40 i tants que porta una temporada especialment dolenta. I aquella nit, a Miami, tot explota. El concert acaba amb Morrison detingut i acusat, entre d'altres coses, d'exhibició indecent. Vamos, que va dir que ensenyava la polla a l'escenari. Cosa que, d'altra banda, tipus com Iggy Pop, faria multitud de vegades, poc temps després, però... Però bé, Morrison sempre va negar haver-se despullat davant del públic. Però l'incident es converteix en un escàndol nacional. Tot i que, de fet, de les múltiples imatges del concert, no hi ha ni una en què això es vegi. El més important per als Doors és que comencen a cancel·lar els seus concerts. La banda, que vivia en bona part dels directes, es queda pràcticament sense escenaris. I aquí comença una etapa molt estranya. En Jim Morrison té judicis pendents, veu cada vegada més, i els Doors no saben ben bé què fer. Hi havia un risc real d'acabar amb una condemna en una presó del sud. I és en aquell moment en què en Jack Holzman, el fundador d'Electro Records, els hi diu, més o menys, oblideu-vos a la carretera i torneu a l'estudi. Treballeu els vostres dimonis en allà dins. I d'aquí, doncs, sortirà el disc Morrison Hotel i temes com aquest Rojo Blues, que se sonen ara mateix de fons. Però és curiós, després de tot el que havia passat amb The Soft Parade, els Doors no van decidir complicar encara més les coses, van fer exactament el contrari, van tornar, doncs, això, al blues, al rock, a tocar junts. I ves per on, enmig d'aquest retorn a les arrels, doncs hi ha una cançó que sembla haver aparegut d'un altre disc. Parlo de Waiting for the Sun. Us sona aquest títol? Evidentment que sí. Aquesta cançó no era nova. Havia estat escrita i treballada durant les sessions del disc Waiting for the Sun, el 1968. De fet, havia de ser la cançó que donés títol en aquell àlbum. Per cert, estem parlant de 1968, 1969, de discos que en realitat els hi separen entre 10 i 15 mesos només, però ja us dic, la història dels Doors és molt curta i les coses passen molt ràpid, i 10-15 mesos a la història dels Doors sembla ser moltíssim. En fi, tornant a la cançó Waiting for the Sun, doncs no va quedar prou acabada durant les sessions del disc que de fet portava aquell títol. En Ray Manzarek explicaria anys després que els agradava molt el títol, i de fet per això el van fer servir pel disc, però que la cançó en si necessitava més temps per acabar de trobar la seva forma, i així va passar. Bé, una cosa bastant surrealista, van publicar un disc que es deia Waiting for the Sun sense que hi hagués cap cançó que es digués Waiting for the Sun, i 2 anys després recuperen aquella cançó Waiting for the Sun per al disc Morrison Hotel. I aquí és on jo sempre penso, però què fa aquesta cançó aquí? Perquè Morrison Hotel en general, com a conjunt,

és més sec, és més blues, és més terrenal. I Waiting for the Sun doncs sembla venir, bé, com si diguéssim, d'un altre món. El Waiting for the Sun és psicodèlica, és atmosfèrica, gairebé hipnòtica. Té molt més a veure amb els Doors, els primers discos, que amb aquest nou grup de blues rock que sembla, en el que sembla que vulguin convertir-se. I funciona, perquè és una bona cançó, no perquè encaixi al context. També diríem que Morrison Hotel no és un disc tan homogeni com de vegades ens pensem, és un disc de reconstrucció. Els Doors estan intentant tornar a trobar-se ells mateixos i per fer-ho recuperen cançons velles i desabandonades, coses que s'havien quedat pel camí. I aquesta és una d'elles, una cançó que esperava el seu moment des de principis de 1968 i que finalment, dos anys més tard, quan els Doors ja eren una banda molt diferent, va trobar el seu lloc. Waiting for the Sun.

I després de Morrison Hotel arriba l'últim gran capítol. Som a finals de 1970 i els Doors tornen a l'estudi per gravar un nou LP. Però la situació és molt diferent que la dels primers anys. Musicalment, la banda està en un moment, molt bon moment, extraordinari, però Jim Morrison ja està començant a pensar en una altra vida. El judici de Miami encara li penja sobre el cap. Després del famós concert de març de 1969, doncs ja ho hem dit, ell havia estat acusat d'exhibició indecent, obscenitat i altres càrrecs. Poca broma. I al setembre de 1970 arriba la sentència. És declarat culpable d'exhibició indecent i de blasfèmia i s'enfronta amb una possible pena de presó, encara que els seus advocats recorriran la sentència. Com a corol·lari, dir-vos que la condemna posteriorment va ser anul·lada al 2010, és a dir, quan Morrison feia ja gairebé 40 anys que havia mort. En fi, en Jim Morrison doncs està cada vegada més cansat de ser Jim Morrison, el cantant dels Doors. Vol dedicar més temps a la poesia, a escriure, i fins i tot té plans de marxar a Europa quan acabi el disc, d'allunyar-se de Los Angeles i començar una vida una mica més anònima. París és el lloc que té al cap. De fet, no hi ha res que agradi més amb un gringo amb ínfules, amb un americà intensitu, que la fantasia de París. Val a dir també que hi ha dos noms que li flipen en Morrison. Un és el poeta francès Arthur Rimbaud, de mitjans del segle XIX, que va començar a escriure molt jove, només un adolescent. Un home que defensa la idea del poeta com a visionari, algú que ha de transformar la seva percepció de la realitat. I el Rimbaud tenia com a referent un altre poeta francès del segle XIX, no contemporanis, en Charles Baudelaire. Baudelaire, que és una miqueta anterior a Rimbaud, Baudelaire converteix la poesia, o converteix en poesia, la París moderna, la prostitució, l'alcohol, el tedi, el sexe, la mort, la decadència i allò que la societat considera desagradable. No és difícil veure, doncs, la connexió i el per què hi ha aquesta admiració de Jim Morrison amb aquests dos senyors i què el portaria a París. Però abans de París, Los Angeles. L.A. Woman és un disc que s'enregistra amb una sensació curiosa. És un disc que sona com si els Doors estiguessin recuperant les ganes de tocar just quan el seu cantant està començant a preparar la fugida. I curiosament, doncs és això el que els dona molta llibertat. També val a dir que en Paul Rothchild, el productor dels 5 primers discos, el seu productor de sempre, abandona les sessions perquè considera que el material és massa cru i poc comercial. I en Bruce Bocnick, que havia estat l'enginyer de so de la banda, doncs passa a ocupar-se de la producció amb els Doors. I a partir d'aquí, doncs menys estudi i més banda. En Bocnick, fonamentalment, els deixa gravar sense participar-hi gaire. El grup enregistra bona part de l'LP amb un espai petit al costat de l'estudi, pràcticament tocant cara a cara. Sense grans arranjaments, sense intentar convertir les cançons en una altra cosa que no vas... només això, cançons. El resultat és probablement el disc més cru dels Doors, segurament el millor disc de Doors des del seu debut, que jo considero que el seu primer disc és la seva obra indispensable. Però bé, amb aquest L.A. Woman trobem blues, rock i algun detall que encara roman de psicodèlia i de jazz. Però sobretot tenim aquesta sensació de que quatre músics estan tocant junts i que si alguna cosa surt malament ho deixaran dins del disc igual. I per començar-la triem The Jangling, que és el tema que cobriria L.A. Woman. Jangling vol dir algú que ha canviat, algú que ja no és el mateix. I Morrison canta que està marxant de la ciutat, que algun dia ho aconseguirà. Escoltat el 1971 pot semblar simplement una gran cançó de blues rock, però sabent que en Jim Morrison ja estava pensant a deixar enrere els Doors, Los Angeles i aquella vida, doncs, bé, costa no escoltar-hi alguna cosa més, perquè potser The Jangling no parla només d'un home que ha canviat, potser parla d'un home que ja està preparant-se per marxar, i aquest és el començament de L.A. Woman. Començava així, amb aquest The Jangling.

L'enregistrament de L.A. Woman i el viatge de Morrison a París estan separats per molt poc temps. De fet, mireu, al desembre de 1970 comencen les sessions d'enregistrament de L.A. Woman. Al febrer de 1971, les sessions principals queden pràcticament acabades. L'1 d'abril de 1971 es publica el disc als Estats Units, però és que abans... L'11 de març de 1971, en Jim Morrison i la seva parella, la Pamela Coulson, arriben a París quan aquest L.A. Woman encara no havia ni sortit a les botigues. En Morrison ja havia marxat a la ciutat francesa. El poeta Baudelaire li havia ensenyat que també hi havia poesia en la merda de la ciutat i Rimbaud, que per trobar-la t'hi avises de llançar de cap. I en Jim Morrison va intentar fer les dues coses. Ell arriba a París amb, ja us dic, amb la Pamela Coulson, la seva parella des dels inicis del grup. Té 27 anys i almenys sobre el paper el pla és bastant clar: allunyar-se dels Doors, allunyar-se de la fama, dels escenaris i de tot aquell personatge que s'havia construït al voltant de Jim Morrison. Vol escriure poesia, llegir, viure una mica més tranquil i, si pot ser, descobrir qui és quan no és el cantant dels Doors. La parella s'instal·la en un pis de la rue Beautelis. Morrison passeja per París, visita llibreries, cinemes i cafès, escriu poesia, però també es relaciona amb la gent del món artístic. Però hi ha un problema. Morrison ha marxat a París, però no pot deixar enrere Jim Morrison. Ell, doncs, continuava bevent molt, continua tenint problemes amb el seu estat físic, i en realitat aquella vida tranquil·la que havia imaginat doncs no va acabar d'arribar mai. I aleshores, arriba l'estiu, i la nit del 2 de juliol de 1971, Jim Morrison i la Pamela Coulson són al seu apartament. En Morrison ha estat bevent, i més tard se'n va a dormir. Durant la matinada es desperta i decideix prendre un bany. La Pamela el troba mort a la banyera la matinada del 3 de juliol. O sigui, tenia només 27 anys. La versió oficial és que Jim Morrison va morir d'una insuficiència cardíaca. No se li va practicar cap autòpsia i la policia francesa no va trobar indicis que fessin pensar en un altre tipus de raó, en un tipus de mort criminal, etc. I aquí és on comença el misteri. Perquè sempre hi ha un misteri. O potser volem que hi hagi un misteri. Perquè amb els anys van aparèixer altres versions. La més famosa explica que Jim Morrison hauria consumit heroïna als lavabos del Rock and Roll Circus, un club de París, i que hauria mort en allà, o hauria quedat inconscient abans de ser traslladat al seu apartament. Aquesta història la va explicar sobretot en Sam Burnett, que havia estat responsable del local, però no està demostrada. Així que tenim dues històries: la versió oficial, una mort per insuficiència cardíaca a la banyera de casa seva, i una altra versió, molt més fosca, que parla d'una possible sobredosi d'heroïna. I el problema és que sense autòpsia probablement mai no sabrem amb certesa què va passar aquella nit. El que sí sabem és què va passar després. Jim Morrison va ser enterrat el 7 de juliol de 1971 al cementiri de Père Lachaise, a París. El funeral va ser molt petit. Els Doors ni tan sols hi van ser. Només unes poques persones, entre elles, evidentment, la seva parella, la Pamela Coulson. Però la història de la Pamela encara no s'havia acabat. Ella tenia només 24 anys quan en Jim va morir. Es va quedar a Los Angeles, vull dir, va tornar a Los Angeles, i va acabar rebent la major part de l'herència d'en Jim Morrison. Tot i que això, val a dir que, i ja passant les herències, va provocar una batalla legal amb la família del cantant. I menys de 3 anys després, el 25 d'abril de 1974, la Pamela Coulson també va morir. Tenia 27 anys, i la causa oficial va ser una sobredosi d'heroïna. En aquest cas sí que era la causa oficial. I aquí la història es torna gairebé massa perfecta per ser real. En Jim Morrison mor amb 27 anys a París, la Pamela Coulson mor amb 27 anys a Los Angeles, menys de 3 anys després. Deixem, però, les històries truculentes i anem amb un dels temes, diguem-ne, que més pop
del disc, del darrer disc dels Doors, L.A. Woman, una cançó que compondrà en Robbie Krieger. Això és Love Her Madly.

Ens agradi o no, la història dels Doors, vista 30, 40, 50 anys més tard, té la seva raó de ser en la mort tràgica d'en Jim Morrison. Què hagués passat si no hagués mort en Jim? Potser hauria passat com a la posteritat o al seu moment futur. Hauria estat com a poeta i agitador la resta de la seva vida? Podria ser, però ho dubto. Ens podem imaginar amb un Jim Morrison amb 40 i escaig anys fent una mena de comeback amb els Doors als anys 80. El podem veure com quan van tornar a The Who o quan van fer aquells concerts especials a Led Zeppelin. Aleshores ja no seria el mite, seria una vella glòria més. Potser a dia d'avui seria un senyor de 83 anys que igual li posarien a fer TikToks per alguna promo del seu darrer disc recopilatori. En realitat, el rock, a la mitologia rockera, li va molt millor que Jim Morrison hagués mort als 27 anys amb una trajectòria estilísticament quasi perfecta. La realitat supera qualsevol ficció. En Jimi Hendrix va morir el 18 de setembre de 1970 a Londres amb 27 anys. La Janis Joplin va morir el 4 d'octubre de 1970 a Los Angeles, també amb 27 anys. És a dir, tots dos, en Jimi Hendrix i la Janis Joplin, van morir una miqueta abans que en Jim Morrison, però estem parlant d'una qüestió de mesos. La Janis i en Jim Morrison van coincidir amb una festa organitzada pel productor Paul Rothschild. I en Morrison, que ja tenia aquella fama de ser encantador quan estava sobri, i bastant més difícil de gestionar quan havia begut, doncs es va fixar en la Janis. El problema és que la Janis no tenia o no semblava tenir gaire interès en ell. La història més famosa diu que Jim va insistir massa fins que la Janis va acabar agafant una ampolla i li va donar un cop. En David Crosby dels Bears, Crosby, Stills & Young, etc., doncs en David Crosby explicaria anys després que ell ho havia vist, com va passar tot allò. Ara bé, també existeix la versió que aquella nit, malgrat tot, van acabar en Jim i la Janis tenint una trobada sexual, i aquí és on la història entra en aquell territori tan habitual del rock dels 60. Testimonis doncs, que no coincideixen, alcohol, drogues i dues persones que ja eren llegenda abans de morir. D'altra banda, la nit del 6 de març de 1968, al Scene Club de Nova York, en Jimi Hendrix estava tocant en una d'aquelles jam sessions que podien acabar passant absolutament de tot. I aquella nit, en aquell lloc, hi va aparèixer en Jim Morrison. I, esclar, en Morrison no era precisament dels que miraven l'escenari des de la barra. En algun moment va acabar pujant a tocar amb en Jimi Hendrix. No hi ha un enregistrament fiable de tota aquella jam. I els testimonis no coincideixen en tots els detalls. Però la imatge és extraordinària. En Jimi Hendrix a la guitarra i en Jim Morrison al micròfon, improvisant sense gaire més pla que deixar-se portar. Ja us dic, podem trobar certs suposats enregistraments, sobretot ara per internet, d'aquella suposada jam d'en Morrison i Jimi Hendrix, però ja us dic, poc fiable. En fi, mitologia i més mitologia. Anem amb més música. La cançó que donava nom al disc, L.A. Woman, és gairebé una carta de comiat a la ciutat de la que marxava. Però no és la postal de Hollywood, de les palmeres i el sol etern. És l'altra Los Angeles, la de les autopistes de nit, els bars, els hotels, el sexe, la solitud, i aquella sensació que darrere tot aquell glamour hi havia alguna cosa que s'estava podrint tot molt, molt Baudelaire.

Que aquella tomba al cementiri de Père Lachaise a París es convertiria ràpidament en un lloc de peregrinació. Milers de persones començarien a anar-hi cada any per deixar-hi flors, missatges i, sobretot, doncs, pintades, espelmes, notes... Hi havia fa anys un bust del cantant que algú va robar a finals dels anys 80 i que va aparèixer de nou l'any passat, l'any 2025. Evidentment, el primer cop que vaig anar a París, aquell lloc va ser per mi una visita obligatòria. Però és realment mort en Jim Morrison? I ara arribem a una d'aquelles històries que només poden existir quan un músic es converteix en un mite. Perquè hi ha gent que encara avui pensa que Jim Morrison no va morir en París aquella nit del 3 de juliol de 1971. La teoria seria que en Jim Morrison, cansat de la fama, dels Doors, de la premsa, de la policia i de ser permanentment Jim Morrison, hauria decidit esborrar-se, desaparèixer. Hauria fingit la seva mort i hauria començat una nova vida lluny dels focus. I és fàcil entendre per què aquesta història ha sobreviscut. Per començar, ja us ho he dit abans, no hi va haver autòpsia. El certificat de defunció va atribuir la mort amb una insuficiència cardíaca signat per un metge que no ha estat mai contactat. Hi havia diverses coses rares. Després, també tenim la personalitat pròpia d'en Jim Morrison. Ell mateix havia dit que volia escapar del personatge i quan van marxar a París... Bé, semblava que intentava convertir-se en una altra persona, en un poeta, en un escriptor, en un home més anònim que caminava pels carrers sense que ningú el molestés. I això va alimentar la fantasia. I si París no era el final? I si era precisament el principi de la desaparició? Amb els anys han aparegut suposades pistes. Bé, gent que diu haver-lo vist, visquent en algun lloc. Fotografies de persones que s'hi assemblarien, històries de Morrison amagat als Estats Units, profund, a les Seychelles o fins i tot al nord d'Àfrica. El seu propi ídol, el poeta Rimbaud, pot tenir alguna cosa a veure. En Rimbaud havia estat, ja us he dit abans, el nen prodigi de la poesia francesa. Amb 20 anys ja havia escrit alguns dels poemes que el convertirien en un mite, però de sobte ell va abandonar la poesia. No és que es retirés tranquil·lament a casa. Va marxar d'Europa i va acabar vivint a l'Àfrica, sobretot a Etiopia, dedicat al comerç, lluny de la literatura i de la seva antiga identitat. És a dir, el poeta Rimbaud va fer una cosa extraordinària, va abandonar el personatge que s'havia creat. I Jim Morrison coneixia perfectament aquesta història. Rimbaud, ja us he dit abans, era un dels seus grans referents. Evidentment, tot això són bajanades, perquè, bueno, sí que és veritat que és una teoria que encaixa massa bé amb el personatge, perquè si algú hagués pogut desaparèixer del planeta i deixar-nos discutint durant 55 anys si realment havia mort o no, probablement hauria estat en Jim Morrison. En fi, deixem-nos aquestes històries de l'Iker Jiménez i posem més música al tema que tancava el darrer disc de Jim Morrison, una cançó fonamental de la carrera de The Doors, Riders on the Storm.

I què van fer els Doors quan va morir Jim Morrison? Doncs, per sorprenentment que sembli, el que van fer va ser treure més discos, com a The Doors. Només 6 mesos més tard de publicar L.A. Woman, només 3 mesos després de la mort de Jim Morrison, The Doors publicaven el disc Other Voices. Òbviament, ja havien estat treballant-hi des de que va acabar L.A. Woman. Però bé, sorprèn que el dol els hi durés tan poc. Durant els primers mesos van arribar a plantejar-se la possibilitat de buscar un altre cantant. I van circular noms que avui semblen gairebé impossibles. Iggy Pop, Paul Rodgers, fins i tot els músics que podien haver, doncs això, ocupat aquell lloc. Però hi havia un problema evident. No estaven buscant simplement un cantant, estaven buscant algú que ocupés el lloc d'en Jim Morrison. I això era impossible. Finalment, van decidir continuar sense un cantant de fora. En Ray Manzarek i en Robbie Krieger, ells van compartir les veus, és a dir, eren els cantants, i van gravar dos discos, de fet. Van gravar el disc Other Voices el 1971 i, no contents amb això, van reincidir i van gravar el disc Full Circle el 1972. Other Voices és un disc que encara té cert interès. Sentim com sonaven els Doors sense Jim. Això és Tightrope Ride.

0: Bueno, sentíem els Doors, sense Jim Morrison, des del disc Other Voices, sense la cançó Tide of Bright, però ja el següent disc que van fer sense Jim Morrison, el 1972, de títol... Full Circle és el títol. Aquest següent disc, bueno, és una cosa ja molt rara. I van tenir els ous incloure un tema com The Mosquito, que... Bé, fem una cosa. Jo no us explico i ho sentiu vosaltres.
1: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito.

0: moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito.
1: Vale, ja, etcètera, etcètera. Anem ja amb el corol·lari d'aquesta història que ens porta ja als anys 90. A partir dels anys 90 vam tenir doncs una munió de cantants que s'hi veien amb cor de tocar amb els Doors, els que quedaven vius, fos per alguna activitat en concret o fins i tot en una gira. El 1993, per exemple, conviden Lady Vedder, de Pearl Jam, al set que van fer per la cerimònia d'introducció de The Doors al Rock and Roll Hall of Fame. I va ser emocionant. I en Vedder ho va fer molt bé. Va ser, doncs, això, una mena de transició d'aquell esperit de banda dels 60 i la influència a les bandes dels 90. A l'any 2000, per un documental de la BHU, ells, els Oscar que queden vius, fan diversos temes amb cantants com Lian Asbury, de The Cult, com l'Scott Weiland, que aleshores estava a Stone Temple Pilots encara, amb Perry Farrell, de Jane's Addiction, i també d'altres coses més xungues, com en Pat Monahan, de Train, en Travis Mick, de The Days of the New, i Scott Stapp, de Creed. I la cosa pren formes quan en Ray Manzarek i en Robbie Krieger es posen a girar amb el material Doors, era 2002, amb Lian Asbury, que va ser un gran, diguem-ne, un gran substitut. Mireu que a John Densmore no li va fer ni punyetera gràcia, i fins i tot no els hi va permetre fer servir el nom de Doors. S'entén que els tres Doors havien d'estar, o els tres Doors que quedaven vius, havien d'estar d'acord amb aquella història. I a Densmore no li va agradar. Jo vaig veure aquella gira barraca a la Barcelona, i el Lian Asbury feia molt bé. Lian Asbury és un pedazo de cantant, això ho hem tenim molt clar. Però estava entre una cosa emocionant i una revenja, com si diguéssim. En fi, però bé, a 2007, després de girar amb els Doors durant una bona temporada, Lian Asbury torna a The Cult, i el duo Ray Manzarek i Robbie Krieger doncs s'arrosseguen pels escenaris amb cantants, diria que indignes. I així acaba la història. Una història que tancarem amb un remix que va fer en Fatboy Slim d'un poema enregistrat pel Jim Morrison, i amb això marxarem. Això és Bird of Prey. Bird of

0: I amb això, amb aquest remix que va fer d'aquest poema recitat, el Jim Morrison, que va fer en Fatboy Slim, ja tanquem el capítol de Doors. Ha estat un viatge de dues setmanes, un viatge molt guapo, però ja hem arribat al final.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa hora i pel mateix bat-canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar, sempre estan tots, a la pàgina web de Ràdio Mollet i també a la plataforma de podcast iVox, que podeu trobar buscant Bartiki a l'iVox, o si no, us deixo el link a les xarxes socials de Bartiki, @BartikiRM, a Instagram, a X, a tot arreu. Perquè ara sí, marxarem, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions, aquí us parla Carlos Molina i del Sergio Guardeño, tocant botons aquí darrere a control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana i un gran cap de setmana llarg, un gran pont.

0: A l'informatiu Mollet al dia corresponent a aquest divendres 9 d'octubre de 2026. Abans de començar, com és habitual, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Demà, dia 10 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. Enguany el lema és Teixir vincles és parlar de salut mental. A les 12 d'aquest migdia s'ha fet lectura del manifest davant de l'Ajuntament. 90 alumnes de Mollet han participat en una activitat científica promoguda per l'empresa Merck. La iniciativa ha permès als estudiants experimentar de manera pràctica i interactiva en conceptes relacionats amb la biologia i la química. La companyia de Sarsuela Fòrum Abelló estrena aquest diumenge l'antologia La Villa de la Caja i el Chisme, la nova proposta escènica plea un total de 12 temes de sarsueles molt conegudes com ara La Verbena de la Paloma i La Tavernera del Puerto. L'equip inclusiu genuïn del Club Futbol Mollet disputa un partit amistós com a tret de sortida de la temporada. L'enfrontament ha estat amb els treballadors de l'empresa Xat, en seu a Mollet i patrocinadora oficial de l'equip. I abans de continuar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest informatiu, que som Josep Casasnovas, el control tècnic i de so, i Joel Gascón, Carla Ramos i qui us parla, Emma Balea, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès s'ha adherit un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que s'escau demà, dia 10 d'octubre. Enguany el lema del Dia Mundial de la Salut Mental és teixir vincles, és parlar de salut mental. A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local suficientment, Belén de la Torre, que ha fet la lectura del manifest.
2: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot a les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament. Quan una família troba comprensió, deixa de sentir-se sola. Quan compartim experiències, el patiment també es pot transformar en coneixement i esperança.
0: També la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia per trencar l'estigma de la salut mental.
3: La salut mental no és només una qüestió individual, també és una qüestió col·lectiva, de comunitat, d'acompanyament i de xarxa. I a Mollet fa temps que tegim aquests vincles. Els teixim entre els diferents serveis municipals que treballem per millorar el benestar emocional i la salut mental de la ciutadania. Els teixim amb els serveis especialitzats de salut mental del territori, amb l'atenció primària i amb els referents de benestar emocional. I teixim vincles especialment a les entitats de salut mental i totes les entitats de salut que treballen per la millora del benestar emocional i la salut mental.
0: La regidora de Salut Pública ha anunciat que el dia 13 de novembre Mollet acollirà una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental. També el pròxim dia 25 d'octubre tindrà lloc la segona edició del Fest Salut Mental amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la salut mental, lluitar contra l'estigma i donar visibilitat a les persones amb problemes de salut mental. A la lectura del manifest han estat presents representants dels diferents grups municipals, alumnat de l'Institut Gallecs, així com treballadors de l'Ajuntament. I és que posteriorment a la lectura del manifest ha tingut lloc la concentració i minut de silenci convocada pels sindicats Comissions Obreres, UGT i Sindicat de Llogateres en record de la Mari Carmen i l'Olga i totes les persones que han perdut la vida com a conseqüència del rentisme. I continuem parlant de salut mental perquè també Ràdio Mollet, a través del seu programa, el seu magazín matinal, Posar les piles, ha donat visibilitat en aquesta qüestió. Concretament, hem tingut a Mariona Saperes, cap de Psicologia de la Fundació Sanitària Mollet, que ha remarcat la importància d'aquesta data, el dia 10 d'octubre, assegurant que la salut mental encara arrossega un estigma molt important.
4: Sí que hem avançat en els últims anys, hem avançat moltíssim, però encara ens queda, ens queda molt estigma i encara hi ha persones que tenen dificultats per explicar que no estan bé o tenen dificultats per demanar ajuda i lluitar i fer força tots units per reivindicar. El Dia Mundial de la Salut Mental jo crec que és importantíssim perquè és parlar de com vivim, de com són les relacions...
0: Com us hem explicat, enguany el lema Teixir vincles és fer salut mental posa el focus en la importància de les relacions, els vincles i el suport mutu i reivindica que la salut mental també es construeix des de la comunitat. En aquest sentit, pren especial rellevància la feina que fa Mollet des de fa anys amb la xarxa local de benestar emocional i salut mental creada per reforçar la coordinació entre els diferents professionals. Pepi Muñoz, regidora de Salut Pública.
5: A vegades no sabem gestionar les nostres emocions, les nostres pors, i allò doncs va molt bé perquè a vegades aquestes pors i aquestes emocions doncs porten conflictes amb possibles malestars emocionals o acabar amb una malaltia mental.
0: També ha participat en el programa la tècnica de salut pública del consistori Anna Novell, que ha resumit aquesta filosofia amb una idea molt senzilla, que és: ens hem de cuidar per dins i per fora, i també hem de saber reconèixer quan necessitem ajuda.
6: Ens hem de cuidar a nivell d'hàbits saludables, a nivell de pues, fer esport, però també és important tenir xarxa, relacionar-se, treballar les teves emocions, la teva autoestima, i sobretot jo crec que lo important és quan algú se sent malament que busqui ajuda. Que busqui ajuda a la persona que tingui més a prop, a la persona que tingui de referència a nivell de salut, a la seva família, amics, a qui sigui, perquè al final, si hi ha una xarxa que et pot ajudar i et pot donar suport i saps demanar ajuda, això és l'important, perquè moltes vegades les coses ens les quedem i després quan arriba un moment ja patem i no hem demanat ajuda quan tocava, no?
0: I si hi ha una eina capaç de convertir emocions i experiències en paraules, aquesta és la literatura. En el marc de les activitats commemoratives del Dia Mundial de la Salut Mental, la Fundació Sanitària Mollet i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions han impulsat un any més els Premis Literaris per la Salut Mental, un concurs que enguany ha arribat a la seva 18a edició. Concretament, l'entrega de premis s'ha fet aquest matí a la Biblioteca del Campus Fundació.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Un total de 90 alumnes de les escoles de Mollet han participat aquest dijous en una activitat científica al Parc de Can Molà amb el Curiosity Cube. És un laboratori mòbil de ciència impulsat per l'empresa Merck que recorre diferents ciutats d'Europa amb l'objectiu d'apropar la ciència als més petits. La iniciativa ha permès als estudiants experimentar de manera pràctica i interactiva en conceptes relacionats amb la biologia i la química. El Curiosity Cube està format per 3 cubs que funcionen com a 3 estacions de treball diferents. A través de diverses activitats manuals, els estudiants poden manipular peces i materials per comprendre estructures químiques i processos relacionats amb el funcionament del cos humà. Segons ha explicat Ana Maria Medina, responsable d'operacions comercials per Europa de Merck, les 3 estacions proposen descobrir l'ADN, entendre l'actuació dels gens i conèixer el paper dels enzims.
7: La primera és per conèixer l'ADN, vale? Què és l'ADN, comencen a entendre com funciona aquesta estructura i el que fem és els ajudem a que ho muntin ells mateixos, experimentant amb uns blocs. La segona va sobre activació de gens, és a dir, com es poden modificar productes o aliments amb gens per fer-los millors o més nutritius o per millorar en general el desenvolupament de la societat. I el tercer va sobre enzims, val? També els hi fem construir un enzim i els expliquem com funciona perquè els enzims ens ajuden a treure l'energia dels aliments, etc.
0: En aquesta ocasió, l'activitat s'ha adreçat principalment a alumnes de 5è de primària i durant la jornada els escolars s'han pogut experimentar directament amb els materials i convertir-se per una estona en petits investigadors. L'objectiu principal del Curiosity Cube és apropar les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques als més petits i despertar-hi la curiositat científica. Medina ha destacat especialment la voluntat d'arribar a les nenes i fomentar la seva participació en aquests àmbits tradicionalment associats a un entorn més masculinitzat. A Mollet, el Curiosity Cube s'ha instal·lat per primera vegada, una estrena que, segons Anna Maria Medina, ha tingut una bona acollida entre els participants.
7: Molt bona, perquè ha sigut molt divertit. Penseu que fem una explicació molt curteta, els expliquem uns bàsics, no?, de la part més biològica o química, i després de seguida passen a experimentar. Amb els blocs, un són de construcció, dos són de construcció, l'altre era més com un quiz, no?, com una enquesta on els fèiem votar amb preguntes, a veure què pensaven, i per tant s'ho han passat molt bé. I a mi m'han impressionat algunes de les estructures que han muntat. Molt, molt, molt, molt ben fetes, han entès molt bé tot, i la veritat és que alguns nens han respost molt bé i, en general, molt contents. Jo els he vist que han gaudit molt de l'activitat.
0: La iniciativa forma part d'un projecte que porta el laboratori mòbil per diferents punts d'Europa amb la voluntat de fer arribar la divulgació científica a nous públics. El pas per Mollet permet així als centres educatius de la ciutat incorporar una experiència pràctica i diferent a les activitats habituals de l'aula.

L'Ajuntament de Mollet iniciarà la setmana que ve les obres de millora de l'avinguda del Parc i del carrer Pau Vila, una actuació inclosa dins del Pla de Reasfaltatges 2026, que compta amb un pressupost de poc més de 271.000 euros. Les actuacions inclouen el reasfaltatge dels carrers, així com la renovació de la pintura i la senyalització horitzontal. A més, es duran a terme millores d'accessibilitat en diversos passos de vianants i el creuament de l'avinguda del Parc amb el carrer Cristóbal Colón, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments a totes les persones usuàries de l'espai públic. Els treballs s'executaran en dues fases. La primera començarà la setmana vinent amb les actuacions relacionades amb les millores d'accessibilitat i les voreres. Aquesta fase tindrà una durada aproximada de 3 setmanes. Posteriorment, la primera setmana de novembre es realitzaran les tasques de reasfaltatge i pintura. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua desplegant el Pla de Reasfaltat 2024-2027 amb l'objectiu de mantenir en bon estat la xarxa viària de la ciutat i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments tant de vehicles com de vianants.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Tot seguit anem a donar doncs veu a la persona que ens apropa la previsió meteorològica, i aquesta persona és Sant Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, per aquesta informació. Assenyala també que la farmàcia de Guàrdia en el dia d'avui a la nostra ciutat és la farmàcia Climent, situada a la Rambla Pompeu Fabra 81, situat al barri de Riera Seca. I comentem activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. La companyia de sarsuela de Mollet, Fòrum Abelló, estrenarà aquest diumenge l'antologia La Villa de la Caja i el Chisme. Es tracta d'una nova proposta escènica que aplega un total de 12 temes de sarsueles prou conegudes, com ara La Verbena de la Paloma, La Rosa de l'Azafrán i La Tabernera del Puerto, entre d'altres, interpretades ja per la companyia. El guió i la direcció musical és de Daniel Pérez Fernández. Ho ha explicat la tresorera de l'entitat, Francesca Maspons.
4: Fem una tria de les cançons molt boniques, perquè com que fas una tria, precisament pots triar les més maques, les més conegudes, i després, perquè no sigui un recital, no és una posada en escena com si fóssim un cor, sinó que és dramatitzada, llavors hi ha un fil conductor que és original del nostre director musical, el Dani Pérez, i llavors aquest guió enllaça totes les cançons amb un sentit, diguéssim, tot té un lligam.
2: La Villa de la Caja i el Chisme és una comèdia que gira a l'entorn dels rumors que genera l'aparició d'una caixa misteriosa al vell mig del poble. José del Pino, membre de la companyia.
5: Això és perquè, bueno, això és una villa que està la gent amb l'alcalde i de més, i, bueno, pues, i això és.
4: Hi ha una caixa.
5: Una caixa que no saps el que hi ha, és la intriga, i tothom està allà per veure quin xisme pot trobar per escampar-lo.
4: Tothom diu la seva de què pot haver-hi dintre la capsa, diguéssim.
5: Sí.
4: I el títol és original del Dani. Ell és el que li ha posat el nom. Sí.
2: La nova proposta escènica de la companyia de sarsuela de Mollet, Fòrum Abelló, arriba a Can Gomà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar presencialment en horari de tarda, encara avui divendres, al Centre Cultural La Marineta, o bé en línia a través de la plataforma molletvallès.covid.com. I el Centre Cultural Recreatiu Aragonès de Mollet es prepara per viure una de les festes més importants de l'any, el Dia del Pilar. Així, aquest dilluns, dia 12, l'entitat cultural molletana celebra el Dia de la seva comunitat autònoma a la nostra ciutat, alhora que en reivindica la cultura i els costums. La jornada començarà a les 10 del matí amb una cercavila que portarà socis i simpatitzants des del Centre Cultural de la seva seu fins a l'Església de Sant Vicenç, on a partir de 2:15 del matí es donarà lloc a la missa baturra. En referència a aquesta, Josep Antoni Moreno, president del Centre Cultural Aragonès, ha comentat que el que fa la missa especial és que les oracions són cantades.
6: Diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música i els cantadors, que són els que fan els que donen veu a les oracions, i sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'actuació, de l'ofici.
2: La celebració del Pilar continuarà a les 12 del migdia amb l'aixada de les banderes a la plaça Prat de la Riba i posteriorment es farà un petit dinar a la seu de l'entitat pels socis. Ja a la tarda arriba

0: aniversari i el grup de tambors ha arribat als 25 anys d'antiguitat. Dues dates que Josep Antoni Moreno ha anunciat amb orgull. Sense desvetllar massa, el president ha afegit que celebraran aquestes fites el pròxim 28 de novembre.
1: Aquest any, precisament el grup de tambors ha fet el 25 aniversari, que per un grup d'aquestes característiques és molt difícil mantenir l'activitat durant tant de temps i seguint sent un grup de referència amb aquest tipus d'activitats. Aquest any també celebrarem el 45è aniversari del Centro, que això ho farem amb un festival el 28 de novembre, que també per nosaltres és una fita molt important.
0: Prèviament a la celebració de les festes del Pilar, des del Centre Cultural Aragonès s'han organitzat per diumenge una paellada a partir de les 2 del migdia.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El camp de futbol Germans Gonzalvo de Mollet, seu del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, ha viscut aquest dijous una jornada molt emotiva. L'equip inclusiu Genuïn ha donat el tret de sortida amb un partit amistós davant de treballadors de l'empresa amb seu a Mollet, Xat, el seu patrocinador oficial. El maig ha servit per reforçar els vincles entre el club, l'empresa i la ciutat en una jornada marcada per l'esport, la inclusió i la convivència. Jugadors del Genuïn i treballadors de Xat han compartit el terreny de joc en un ambient festiu i de companyona. Un dels protagonistes de la jornada ha estat Felipe Fajardo, jugador de l'equip Genuïn, que fa 3 anys que forma part del conjunt. Fajardo ha explicat que des de fa 2 anys exerceix també com a capità.
3: Y llevo 2 años siendo capitán y me está gustando mucho. Me gusta mucho verlo en la tele y de pequeño me gustaba relatarlo. Entonces, ahora me gusta jugarlo.
0: El projecte Genuïn busca oferir un espai esportiu inclusiu on tots els jugadors puguin gaudir del futbol i formar part activa de la vida del club. Per part de Xat, Bernat Font, coordinador de màrqueting de l'empresa, ha explicat que la companyia vol aportar el seu granet de sorra en l'àmbit social.
4: 4 anys que en realitat és això, que és sempre la voluntat de participar des de la part també social. Llavors sí que els nanos doncs, els hem fet vindre a l'empresa, intentem doncs, això venir tots també cap aquí per poder jugar un partit amb ells, fer actes d'aquests que siguin una mica més transversals i que ens uneixin una mica com a persones i que hi ha molta gent també de l'empresa que és d'aquí, de Mollet. Vull dir que al final tot això és el que dèiem abans, que ens puguem unir també com a poble i a territori, una mica a la part aquesta local de l'empresa grossa que pocs coneixen que és d'aquí, que Xat al final és d'aquí, de Mollet.
0: I en esports fem un repàs ràpid als partits que els equips molletans disputaran aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Molletense visita el camp del Ripollet. El Futbol Club Mollet s'enfrontarà demà dissabte al Vilanova del Vallès. També a Quarta Catalana la Lourdes rep a l'Ametlla. I en futbol sala l'equip visitarà l'equip sabadellenc del Fènix. Per que fa el Xat Mollet en bàsquet es trasllada fins a Esparreguera. I a Copa Catalunya Femenina el Sant Gervasi rep a casa el McVille Manresa. Pel que fa l'equip masculí, visitarà demà dissabte a la tarda el Sant Adrià. Ja en hoquei, l'equip femení de Primera Catalana visitarà el Fènie Energia Cerdanyola, mentre que a l'equip masculí, que milita a segona, també juga fora de casa i s'enfrontarà demà a l'Olímpic de Reus.

0: Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta, sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals. Avui la conversa en aquest espai la tenim amb la portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya Mollet, Carme Olària. Bona tarda, què tal, com estem?
2: Bona tarda, Emma. Quant de temps?
1: Sí, han passat moltes coses, a més aquesta setmana molt intensa.
2: La veritat és que sí, passa el temps volant i les coses també corren molt.
1: Molt intensa. Començarem pel més recent, si li sembla. I és que just avui hi ha hagut la lectura del manifest. Demà és Dia Mundial de la Salut Mental. Hi ha hagut un manifest, lectura de manifest davant del consistori molletà. I no sabem si des de Junts per Catalunya consideren que s'està fent prou feina en aquesta matèria. De fet, la regidora ja anuncia que aquí a casa nostra tindrem el dia 13 de novembre una jornada sobre benestar emocional i salut mental. Recordem allò que enguany el lema és aquest de teixir vincles, que és parlar de salut mental, i això és el que reivindicaven també les entitats que treballen al territori.
2: Correcte. De fet, diríem que en salut mental encara hi ha molt camp per córrer. De fet, el text és reivindicar aquests drets, no? Aquest benestar emocional i, sobretot, l'accés a l'atenció psicològica. La importància de teixir, com bé deies, no? Aquests teixir vincles, que al final teixir vincles és per fer salut mental, no? Per altra banda, que la responsabilitat és col·lectiva, evidentment, i que tots hi hem de posar de la nostra part. Perquè sí que és, com bé deies, poder no tot el que caldria estar fet i se n'ha de fer moltes més coses. I parlem també, a vegades, quan parlem de salut mental, també parlàvem del tema de la soledat, no? Aquest patiment emocional que moltes vegades no té suport, no? Aleshores, jo crec que la nostra obligació, per això parlem de responsabilitats col·lectives, que és de tothom, és de l'administració i és de ciutadans i ciutadanes, perquè en aquest cas tots som portadors, no?, d'aquestes coses, i podem veure molt amb els entorns més propers gairebé sempre podem saber o entendre d'algú que pateix aquests problemes, no?, d'aquestes soledats que no són desitjades, d'aquests vincles que a vegades provoquen, no?, aquests problemes de salut mental. Evidentment, jo crec que, i aquí ens hi sumem gairebé tots, no?, que el fet de poder acompanyar i de crear aquestes relacions, que al final no deixen de ser relacions de confiança, s'han de fer sempre des d'espais que estiguin dirigits per professionals, perquè és el que correspon, però també d'aquests entorns, no?, d'aquests moments que des de l'Ajuntament se'n pot parlar, i en vàrem parlar també de l'altre dia, també, que es farà a darrere de l'Hospital de Mollet. També tindrem aquest nou espai on tindrà aquesta atenció 24 hores, que això també és molt important, perquè, de fet, els números ens diuen que cada cop més necessitem d'aquestes atencions, perquè el tema de la salut mental, cada dia el tenim més a prop, i crec que necessitem tindre cura de nosaltres, de la salut mental de tothom, i que, evidentment, des del consistori encara s'ha de fer molta més feina de la que es fa.
1: Doncs ja es pot reservar la data, perquè avui Ràdio Mollet ja fa molts anys que s'afegeix també en aquesta commemoració. Han tingut un programa especial dedicat a la salut mental, i precisament la responsable de Psicologia de la Fundació ens ha dit que la primera pedra d'aquesta institució que vostè anomenava serà el 23 de desembre.
2: Sí, perquè de fet és una cosa que ens cal, i jo crec que, l'altre dia el ple també on parlàvem de tot això, ja tenen els permisos a punt de que surtin per poder començar, el 23 de desembre ja serem.
1: No sé si era vostè coneixedora que després d'aquesta lectura del manifest hi havia també una concentració. De fet, hi havia alumnat de l'Institut Gallecs i també molts treballadors de l'Ajuntament, perquè posteriorment els sindicats de Comissions, UGT i també els sindicat de llogateres, a totes les empreses han fet una crida perquè avui a les 12 del migdia es fes una concentració i minut de silenci en record de la Mari Carmen i l'Olga. Estem parlant del tema de l'habitatge.
2: Sí.
1: No sé com reben vostès aquest tipus.
2: Està clar que tot s'ha de reivindicar, i que en aquest cas, el que diem, vull dir, al final entitats i sindicats i associacions, el fet de poder expressar aquesta reivindicació amb un dels temes que és cabdal i que ho estem veient, perquè al final és el que ens toca a tots d'una manera o altra, Aleshores, és el fet de poder-ho reivindicar i fer-ho públic, doncs, evidentment, llibertat d'expressió i cal, però cal també treballar molt. És a dir, no només cal treballar amb salut mental, també cal treballar molt amb el tema de l'habitatge. I per això també, i ara canvio una mica el tema, doncs acabem anant a unes eleccions perquè les coses no han rotllat, no? Perquè
1: portem... Això li anàvem a demanar, de fet, sí. També ho anàvem a vincular per aquí. Veiem allò que estem allò en sintonia, la Carme Blària i una servidora, perquè, de fet, jo li anava a preguntar si a vostès els hi han adreçat allò persones pel carrer, pel tema de la votació, i que això que ens ha portat precisament aquesta mateixa setmana, jo ja deia que havia estat una setmana molt intensa.
2: Sí, molt.
1: Perquè, evidentment, és a nivell estatal, però també ens afectarà, no? Hi ha convocatòria d'eleccions.
2: Sí, bueno, de fet, ens afecta a tots, ens interpel·la a tots, perquè al final també és un tema que ha ressorgit, el tema de fer eleccions, després d'un tema sobre la taula, que és el tema de l'habitatge. Doncs aquí hi ha molt camp a fer, hi ha molt a parlar, però també hi ha molt a, entre cometes, a reivindicar, des de totes bandes. Jo crec que el fet d'arribar a punts d'acord que siguin vigents per tota la ciutadania és el que convé fer. I el problema està és que si no arribem a punts d'acord, les coses no poden avançar. Si després de 8 anys d'aquests governs que tenim no s'ha solucionat, doncs, evidentment, s'ha de posar fil a l'agulla i fer-ho bé. Però, clar, s'ha de fer bé per tothom. Jo sempre explico que el fet de governar doncs, implica això, implica que la ciutadania doncs, és variada i que hi ha moltes coses a tenir en compte, moltes. I quan es parla de certs decrets, per dir-ho així, s'ha de filar molt prim. No tot pot anar posat d'una manera o d'una altra, perquè els afectats, que som tots, doncs, n'hi ha, evidentment, de molts aspectes, no? Que reivindicar-ho és un dret i jo entenc i m'agrada saber que la gent doncs, estem en aquesta línia de poder reivindicar les coses que realment desitgem. I fer-ho des del respecte i fer-ho amb la composició de suma, doncs encara molt millor. Evidentment, quan restem, sempre es perd alguna cosa pel camí. Jo això també ho tinc molt clar. Eleccions, doncs, ja estem posant totes les pedres...
1: Tota la maquinària, m'imagino, no? També a nivell local, m'imagino que també...
2: Clar, tot afecta, de final, vull dir...
1: Jo li he preguntat si sobre el tema de la votació de l'habitatge, si s'han adreçat allò ciutadans, allò de dir-li...
2: Mira, hem tingut de tot. Hem tingut gent que s'ha adreçat dient ben fet, hem tingut gent que s'ha adreçat dient no ho entenc, i llavors, doncs, evidentment, se'ls hi ha de donar les explicacions. Vosaltres sabeu també que, jo sempre dic que les polítiques municipals són les que acaben anant, no?, també doncs, al Parlament o al... I a l'enrevés, igual. Aleshores, des de casa nostra, des de la posició de Mollet, doncs, evidentment, també hem tingut gent doncs, que ens han... interpel·lat dient, doncs, això que heu fet no m'agrada, i hi ha hagut altres que han dit, doncs, això que heu fet, doncs, al final també ho trobem normal, perquè al final hem de construir-ho ben construït i no es podem deixar res que no estigui la lletra petita, perquè llavors sabem les coses que passen, no?, i reivindicar aquest esperit. Aleshores, al final això és la política, no?, o sigui, atendre aquells que t'explicaran per què no els agrada i atendre aquells que t'expliquen que en aquest cas doncs, sí que els hi agrada.
1: També aquesta setmana, Carme Olària, aquesta setmana no? també s'ha fet públic el tema de l'amnistia,
2: sí.
1: Tant per doncs, en Puigdemont, Junqueras, contents.
2: Molt contents. Aquest també el tenia apuntat, eh? Dic, si l'home no també... diu res, li hauré de dir.
1: Jo li hauré de dir, clar, ja m'entenc. Bé, de fet, en Carles Puigdemont ha dit que per aquestes eleccions no hi comptem. No hi comptin vostès, eh? Des de Junts.
2: Jo explico una cosa sempre, eh? És a dir, quan es va anar a l'exili, es va anar no per defensar els partits polítics, sinó per defensar les institucions i els drets del poble de Catalunya. Això d'entrada. Per mi l'amnistia ja és una justícia. De fet, aquí el que han guanyat són les conviccions i la fermesa d'ideals, que a vegades diem paraules que queden una mica així, però la fermesa és la fermesa, aquesta realitat, no? D'aquesta paciència, aquesta perseverança, aquesta perspectiva, que des del 2017, doncs, aquesta llarga perspectiva, en definitiva, s'ha continuat amb aquest camí, no?, que s'ha vingut ara amb un punt de llibertat. Jo sempre dic, posem-nos a les seves pells, sentir-se avui que és lliure, que si vol entrar a Catalunya, pot. És aquella sensació de poder tornar a casa quan fins ara estava prohibit i no hi podies anar. Nosaltres sabeu que des de Junts per Catalunya i Mollet vam anar a visitar el president Puigdemont. I la primera sensació que teníem tots és esteu bé? És a dir, com es pot viure fora del teu país i sapiguer que no hi pots tornar-hi, no? Que no pots tornar-hi perquè tens uns pensaments, perquè els teus ideals, les teves ideologies, doncs en aquests moments no, xoquen no, amb el que és l'estructura del teu país d'origen. No? Aleshores, aquesta duresa, clar, jo he de dir que estem molt contents, perquè al final és fer justícia, perquè l'amnistia no és un perdó. L'amnistia és justícia, és guanyar les conviccions, perquè les conviccions són les mateixes, aquí no ha canviat res. Aleshores, no sé si us ha dit també el president Puigdemont, que ell ho diu, ell tornarà com a president del país, no torna, com, entre cometes, com a partit.
1: No, no, de fet, jo també he sentit que des del govern de la Generalitat també s'ha dit que se'ls rebrà, tal qual s'ha fet, no?, recepció a tots els, presidents de la Generalitat.
2: Perquè, de fet, és el que diem aquí, partits a banda, és defensar les institucions del poble de Catalunya.
1: Mm-hmm. Carme Olari, estem parlant perquè hi han hagut moltes coses doncs, a nivell, doncs, això, que més enllà de les fronteres de Mollet, però que també ens afecten, però sí, sí que sí. Voldríem tornar una miqueta al territori a fer referència a aquestes pluges que hem tingut. De fet, allò, el focus ha estat bé aquí a tocar, a Granollers, a la capital de la comarca del Vallès Oriental. Bé, l'evidència del canvi climàtic cada vegada és més contundent, no?
2: Cada vegada, i sabem, ho hem dit aquest estiu amb les calors que hem tingut, amb les pluges que estem tenint ara, i tot això ja ha vingut per quedar-se, perquè ja fa dies que anem així. Quan veiem baixar, jo em vaig acostar fins al Besòs a veure com baixava, jo no ho havia vist mai. Són aquelles coses de dir, clar, és que al final tot això va canviant, i els rius són rius, i l'aigua baixa, i hem d'estar molt atents també, que ara faig una mica de falca, eh? De allò que construïm al costat, eh? És com a tocar de mar. Sí, al final el canvi climàtic hi és, aquests episodis cada cop són més propers i són més radicals. Fins i tot aquest estiu parlàvem amb els focs, no? Parlàvem els bombers també i deien, no?, quin tipus d'incendi s'estava produint, que eren com coses molt, molt diferents les que hi havia abans. Doncs clar, temperatures molt altes, l'aigua del mar està molt calenta i aquestes borrasques, tempestes, no sé ja ben bé quin nom posar-li, doncs com afecten. I com afecten a la ciutadania, perquè hores d'ara el que diem, encara hi ha gent que treu fang, el patiment que això comporta, les persones que malauradament han perdut la vida, doncs en aquests moments, i bueno, la gestió de l'administració, que al final en som tots responsables. Esperem que tot això doncs, ja anem aprenent, de mica en mica tots, administracions i ciutadans, per poder conviure, perquè això és amigo per cadàs.
1: Ens queden un parell de minutets. Voldríem fer referència, entenem que des del govern local s'està treballant de cara a les ordenances i pressupostos municipals. De fet, aquesta setmana també s'ha donat a conèixer aquests pressupostos participatius joves, no? Que, i entenem que s'estan tenint també trobades amb els grups municipals, no sé si han tingut vostè ocasions.
2: Sí, nosaltres ja l'hem tinguda i ara llàstima perquè no es queden minuts, Emma, mira com m'agrada això de parlar a la ràdio.
1: Nosaltres també.
2: Aleshores ja hem parlat, ja hem començat a parlar el tema de les ordenances fiscals i també hi ha molts temes a comentar que suposo que si podem dir vendres que ve doncs ho explicarem perquè saps que havíem tingut aquest acord del pressupost del darrer any, és a dir,
1: que
2: va signar el mes de desembre. Aleshores, hi ha moltes coses que ja estan consensuades, treballades i posades en marxa i que, doncs, a través vostre, doncs, esperem saber també a la ciutadania.
1: Doncs, ja per acabar, sembla que tindrem nou agermanament.
2: Sí, el tindrem. Bueno, passarà per ple. Jo crec que la Junta de Portaveus, que en fem fer una junta una mica extraordinària l'altre dia per parlar-ne, per parlar això de les eleccions i de més temes, crec que tots vam estar més que d'acord, o sigui, passarà pel ple i tindrem un altre agermanament. També ens van comentar que tindrem una festa als voltants de Sant Vicenç, on podem conèixer doncs, totes aquestes noves incorporacions als agermanaments amb la nostra ciutat.
1: És una manera de, no?, d'enfortir també els teixits.
2: Lligams.
1: Sí,
2: enfortir lligams i col·locar Mollet també en un altre espai. I tot això jo crec que suma a la ciutat.
1: Doncs, Carme Olària, si no tenim temps a l'espai del portaveu, evidentment tindrem d'aquí no res trobada en l'espai a fons, que doncs, els grups municipals que, no, disposen de més espai per poder doncs, comentar els temes d'actualitat relacionats a la ciutat. Moltíssimes gràcies, com sempre.
2: A tu,
1: que
2: a tu,
1: vagi bé. Adéu-siau.
2: Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
1: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No vas a...
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. En sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, en una setmana carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
4: ¡Papá!
5: No, pero hay un límite.
3: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
2: I ho fem des d'aquest dimarts. A Filmin s'estrena El peso de la justicia.
3: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
5: Ya lo sé.
2: La sèrie ens situa en el context dels advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món de desesperació, l'ambició i el compromís moral. La sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder on cada veredicte té un preu.
6: Cuatro corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos.
2: Des de dimecres a Netflix hi arriba El Círculo.
7: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de quatre amics de la infantesa. En aquest cercle, tothom té alguna cosa a ocultar.
8: Para nosotros convertirnos en hombres mejores no fue sencillo.
9: Sobre todo, liberarnos de los estereotipos.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Machos de Verdad.
10: Oh, cuenta, ¿cómo ha ido la entrevista?
11: Me han cogido.
10: Genial, más.
11: La jefa es una mujer.
10: ¿Ah? Eso es bueno.
11: Eres un absoluto cavernícola.
2: Torna aquesta adaptació italiana de la comèdia espanyola Machos Alfa. Aquí els protagonistes tornen a escena després de deconstruir-se per explorar la seva masculinitat.
12: Treasure.
13: Do you want this?
2: I encara aquest dimecres a Movistar Plus s'hi estrena Big Mood.
14: Are you having suicidal thoughts?
15: I don't think I should say.
2: La parella protagonista porta tota la vida sent inseparables, però l'entrada a la vida adulta posarà a prova una amistat que semblava indestructible.
16: No olvides todo lo que he vivido. Cuando me desintoxiqué, la música me resucitó.
17: De trapichear a rapear.
2: Més propostes des d'aquest dimecres, l'estrena de The Drop, una història de Snowfall a Disney+.
16: Tenemos que darle a artillería un material cojón.
18: ¿Crees que os voy a dejar a ti y a tu prima ir a una casa llena de blads?
19: Gente, ponedla otra vez.
2: Estem davant l'spin-off de la sèrie original Snowfall, que segueix a dos dels seus personatges en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90, on les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a l'ascens del rap a la costa oest.
20: Hello, Dad?
21: No.
20: No, it's fine, I'm not busy.
2: A Apple, encara aquest dimecres, hi arriba Pequeños Profetas.
22: Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
23: I know where you can get some answers.
2: La comèdia narra la història d'un home excèntric que, des que la seva estimada dona va desaparèixer fa 7 anys, porta una vida ordinària. Un bon dia, però, decideix fer un experiment per crear esperits màgics capaços de predir el futur amb l'esperança de saber si tornarà a veure la seva dona.
24: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
25: Hola, soy Sue, por cierto.
26: Hola.
2: I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Amazon amb l'arribada de Carrie.
26: ¿Y aquí qué se hace?
25: ¿Hoy es tu primer día en general?
26: Me han educado en casa. Hasta hoy, claro.
25: Oh, cuánto me alegro.
2: És la reinvenció en forma de sèrie del clàssic de Stephen King i amb Mike Flanagan com a màxim responsable.
25: La policia no lo entiende, la prensa no lo entiende, los científicos no lo entienden y ustedes no lo van a entender.
2: La història de Carrie White s'adapta aquí a l'era de les xarxes socials i el ciberassetjament, però la trama continua centrant-se en els poders telequinèsics de la seva protagonista.
27: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
28: Ya la llenaremos.
2: Dijous, a Movistar Plus s'hi estrena El Castillo.
29: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
28: ¿A quién le debes tú tanto dinero?
2: La sèrie segueix un jove inspector de policia recentment incorporat a la unitat central de xarxes d'immigració il·legal i falsedat documental.
0: O sea que yo le hago toda esta plata.
1: El agua caliente, el alquiler de este sitio, pues lo quiero pagar.
2: Junt amb la seva companya, la unitat investigaran els prostíbuls on s'explota sexualment a dones de tot el món.
3: Antes del accidente, tú viste algo en el agua.
2: També aquest dijous arriba a Netflix Bajo la superficie.
4: Los hermanos de Wade vienen del continente.
5: Hola.
6: Papá.
4: Intentemos disfrutar de la visita.
2: En una petita localitat pesquera de Terranova, els veïns veuran alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona.
7: El iceberg no es vuestro amigo. Alejaos.
2: El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no tan sols a una amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. I divendres, Sky Showtime torna amb la temporada 2, Marshalls.
21: Do you think I'm a good man?
28: The best.
2: Luke Grimes torna a interpretar Casey Dutton en aquesta ficció derivada de Yellowstone. Aquí, el fill menor de John Dutton s'ha unit a la unitat d'elit dels Marshalls, on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana.
29: Le llaman ciencia y es puro mercado.
2: HBO Max, un altre retorn aquest divendres, el de Fúria, amb la seva segona temporada.
30: ¡India, me estás matando!
2: Aquesta segona entrega està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura o Maria León, entre altres, i el retorn de Clàudia Sales i Anna Torrent.
31: Respeto, justicia y reconocimiento.
32: Dinero quiere dinero.
31: Pues eso digo.
2: En les noves trames veurem diverses dones atrapades en un sistema de mercat on tot és susceptible de convertir-se en un lucratiu espectacle.
33: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
32: Bueno.
33: ¿Te gustaría hacer una prueba?
2: I a Netflix, la darrera proposta de la setmana, també aquest divendres, l'estrena d'aquell.
34: Mamá, ¿qué pasa?
35: Nos vamos nosotros o viene la policía echando a pata.
33: Quiero ir a concursos de radio. Pagan, ¿no?
2: Parlem d'una sèrie biogràfica que narra la història del cantant Rafael des dels seus orígens humils a Espanya de la postguerra fins a la conquesta dels escenaris internacionals.
36: No importa una mierda que cantes en las radios, en los teatros, porque aquí tú no eres nadie.
37: ¡Nadie!
2: La ficció retrata l'ascens imparable d'un artista irrepetible, les seves passions més íntimes, els seus grans èxits i els seus conflictes personals, però també els seus fantasmes.
38: És lo que quería contarnos. Todo.
2: Arribem ara sí al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, però prou interessant. Parlem del Club Gastronómico que podeu trobar a Netflix.
39: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás.
2: Estem davant d'un thriller psicològic neerlandès que utilitza els secrets d'un grup d'amics aparentment perfecte per construir una història de misteri, desconfiança i relacions tòxiques. La trama, aquest grup d'amics de classe mitja-alta que, de sobte, han de fer front a la tragèdia de la mort d'un d'ells. A partir d'aquí, però, comença un entramat de secrets i mentides que ens portarà a descobrir el misteri d'aquesta mort.
40: Un hombre de 46 años murió anoche al incendiarse su casa en Bergenland.
41: Todos sabemos en qué andabais metidos.
2: Però més enllà del thriller pròpiament, del misteri central, la ficció aborda altres temàtiques com el judici de les aparences o la pressió per mantenir una vida aparentment perfecta. Cases luxoses i festes desenfrenades amaguen darrere els problemes personals i els secrets d'aquest peculiar grup.
39: Queríamos irnos de la ciudad. La ubicación era increíble.
42: Aquí de noche no se oye un alma.
39: Sí.
2: Doncs bé, més enllà de que no estem parlant d'un drama amb profunditat de temàtiques i personatges, el Club Gastronómico resulta prou interessant. Segurament funciona més la seva part de thriller que d'anàlisi social, però és que la sèrie no pretén altra cosa.
39: ¿Cómo es que tus amigos tienen tanto dinero?
5: Ya, sí, ya.
2: El Club Gastronómico aconsegueix crear un entorn de desconfiança constant que manté l'atenció de l'espectador. Les interpretacions són prou bones i té prou elements per ser addictiva.
39: ¿Y crees lo que dicen?
2: En definitiva, estem davant d'una proposta que, malgrat no aportar res de nou original al gènere per destacar amb personalitat pròpia, té prou ofici i una trama, una direcció i uns personatges prou ben presentats per mantenir la curiositat. Si encara no l'heu vista, aquí us deixem un fragment per fer-vos en venir les ganes.
6: Bueno, me llamo Carola Visser y a mi lado está Koos Van Swieten. Y enfrente tenemos a...
39: Karen Van Der Made.
6: Gracias, Karen. Para que conste, ¿quiénes son estos?
39: Los del Club Gastronómico. Este es... Mitchell, mi marido. Además de Mitchell y yo... Están Patricia, su marido, Simon. Esta es Haneke, mi mejor amiga. Y su marido, Ivo, al que conozco desde hace años, claro. Esta es Babette, con su preciosa melena pelirroja.
8: ¿Y Ebert?
39: Ebert, sí.
6: El Club Gastronómico. ¿Eran todos amigos?
39: Sí. Nos conocimos todos a través del colegio. El colegio de los niños. Por Haneke. Haneke ya vivía aquí en Bergen y Mitchell y yo queríamos irnos de la ciudad.
6: ¿Ninguno de ustedes lo vio venir?
39: No. No, a ver, Ebert... Adoraba a su familia.
9: Gabriela.
39: Oh, Luke, al menos eso pensaba yo, eso pensábamos todos. ¿Cuándo conoces a una persona? ¿Qué sabemos realmente de los demás? ¿De verdad queremos saberlo todo de los demás? Todos tenemos secretos. ¿No?
2: Fins aquí la sèrie. Ben aviat hi tornem amb noves estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
10: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, aventureres i aventurers del planeta musical que us embarqueu amb nosaltres aquesta setmana per descobrir nous i al·lucinants paisatges sonors. Bé, en realitat avui, més atàvic que nous. Salutacions i abraçades de Belén Losada, sempre a punt pel cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, aventurers del planeta musical que us conduirem avui, durant dues hores, en una edició ben especial on les músiques ancestrals seran les úniques protagonistes. Arrencarem a Barcelona amb el debut discogràfic d'una gran amiga grega que interpreta meravellosament els sons de Macedònia Occidental. Tot seguit cap a Alemanya, geogràficament, i entre Grècia i Turquia musicalment, amb un virtuós multiinstrumentista. I des d'aquí fins al final de l'edició, un viatge al·lucinant per algunes contrades africanes a través de sons ancestrals de diversos pobles i ètnies de la mà de dos dels etnomusicòlegs que al nostre entendre estan entre els més importants dels nostres dies, un de rus i un d'estatunidenc. Amb ells farem tres visites sonores a Tanzània, dues a Kènia, una a Ruanda i Burundi i una última a l'arxipèlag índic de les Comores. Anem ja, doncs, amb la presentació íntegra, perquè és molt bo i no és gaire llarg, de Protanixin, debut discogràfic de la música grega resident des de fa uns anys a Barcelona, Estela Papalamprou, una bona amiga a la que vam conèixer personalment poc temps després que aterrés en terres catalanes i que, coses del destí, s'ha aliat amb la nostra estimada Araceli Zigan, de Mapamundi Música, per donar vida a aquesta obra majestuosa que ens transportarà a la terra dels ancestres de Papalamprou.

Hem escoltat de forma consecutiva Protanixin, Icor, Epien, Son, Parhar i Seranta Mila, tres joies de Protanixin, òpera prima de la cantant grega resident a Barcelona, Estela Papalamprou. A Estela la van conèixer a Can Balmes, el centre d'operacions de l'Ateneu dels Arts de Palau Tordera, quan un servidor punxava en un festival de músiques d'arrel. En posar una peça dels seus compatriotes Ebri Tiki Silla, Estela s'hi va acostar molt emocionada de sentir, quan només portava unes setmanes per aquí, una música de la seva terra tan especial i alhora desconeguda per les nostres contrades. Després, sempre a Can Balmes, Estela va cantar diverses vegades com a col·laboradora del projecte de la Huerta de l'amic DJ Panko, i allà es va cimentar aquesta relació personal que tenim amb ella. Quan Araceli Zigan de Mapamundi Música ens va informar que editava el primer àlbum de Papalamprou, vam ser nosaltres els que ens vam emocionar en veure que dues grans amigues encetaven juntes aquesta aventura musical. Protanixin conté sis cançons tradicionals del pont que arriben al present a través de la veu, la llengua i la memòria. El debut de la cantant grega inclou peces interpretades en grec pòntic i construïdes al voltant del so essencial de la veu, la lira pòntica, l'angion tulum, el dabul i el bendiri, tots instruments tradicionals autòctons de la regió pòntica. Nascuda i criada a Grevena, a la Macedònia Occidental, Papalamprou va créixer en una regió on coexisteixen diverses comunitats musicals i lingüístiques, les tradicions epirotes i macedònies, la cultura balaca romanesa, el llegat muntanyenc de la comunitat Kupatsarai, a la qual pertany Estela, i la música i la parla dels grecs pòntics establerts arreu del nord de Grècia. Dit això, celebrem i abracem des de més enllà el disc Protanixin, del qual tot seguit n'escoltarem les tres meravelles que en resten, Tictonies, Trigona i Zampasin. Per cert, que el debut de Papalamprou no podia ser millor. Número 1 del mes d'octubre en la llista de

Després de la primera presentació discogràfica d'avui, per a nosaltres molt i molt especial, per la confluència de dues estimades amigues en el projecte, anem amb la segona presentació. Geogràficament des d'Alemanya, però musicalment molt a prop d'on hem començat aquesta edició. The Sound of One Man Listening és un treball del talentós multiinstrumentista, compositor i productor Uli Eberhard, músic que en els darrers 10 anys s'hi ha capbussat en el territori de les tradicions modals i rítmiques de la Mediterrània Oriental, concretament en regions dels actuals estats de Grècia i de Turquia. És cert que les composicions de Eberhard són originals, tan cert com que totes elles sonen atàviques, sorgides de les profunditats del temps. Una mostra fefaent de l'amor i la passió que Uli sent per aquelles músiques d'arrel que han estat la seva font d'inspiració principal durant l'última dècada. Al marge de The Fate, el seu principal projecte unipersonal, que habita en espais de fusió amb base electrònica, amb el disc en solitari The Sound of One Man Listening, Uli Eberhard comença a explorar territoris sonors que no li eren desconeguts, però que eren només un dels molts ingredients dels seus projectes personals previs. Anem amb dues composicions fantàstiques del nou àlbum del músic alemany, Usa aquesta anquina i Cyclic Pause.

0: sí.
1: The Sound of One Man Listening. Aquest és el nou disc del compositor, productor i multiinstrumentista alemany Uli Eberhard. Artista versàtil, bregat en diversos territoris, sigui en format unipersonal o com a col·laborador d'altres músics, que amb les 11 composicions de l'àlbum que avui ens ocupa, ens convida a visitar espais sonors eminentment tradicionals de terres helèniques i anatòliques. Per a la interpretació d'aquestes peces, Eberhard ha utilitzat el llaüt àrab, el lapta, també de la família dels llaüts, el hackbreak, una mena de cítara utilitzada en el folklore del sud d'Alemanya i a Suïssa, i la mandolina octavada. Això en quant a instruments de corda. I en quant a percussions, Uli fa servir tambors de marc, tamborello i pandero de penya parda, un instrument ancestral de la província de Salamanca que en les darreres dècades, pel seu so tan característic, s'ha expandit lenta però inexorablement per contrades ibèriques i més enllà, com comprovem avui. Us deixem uns minuts amb altres tres delícies de The Sound of One Man Listening, el nou disc del músic alemany Uli Eberhard, Usaktek Burus, Kurkuna i Podnia Teron.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Avui tornem a tenir un programa ben especial. Tocava en aquesta ocasió la nostra secció temàtica i periòdica de Sons Ancestrals i, de fet, aquest està sent el centre de gravetat del programa al complet. Hem posat ja l'indicatiu de la secció Arrels perquè amb el que us mostrarem fins al final del programa farem un viatge per contrades africanes a través de sonoritats que, en alguns casos, es van gestar fa mil·lennis en el si de diversos pobles i ètnies. D'aquestes músiques tan antigues i viscerals en diem en ocasions hardcore ètnic, un concepte que ens vam inventar per definir aquelles músiques primigènies que, de fet, són l'autèntica llavor de tot el que escoltem en el segle XXI, però que en ocasions poden sonar esquerpes a les oïdes poc entrenades. D'entrada farem tres visites a Tanzània de la mà de la discogràfica moldava Antonovka Records, dirigida pel rus Anton Apostol, qui ja ens havia enviat temps enrere alguna proposta atàvica enregistrada fora del seu territori natural, les contrades que van formar part de l'òrbita soviètica euroasiàtica. Comencem amb dues peces del disc Tangauriti Music from Tanzania, obra enregistrada pel grup Fahari Ja Tanga Cultural Tarab. El tarab és un gènere musical que va sorgir al segle XIX a l'illa tanzana de Zanzíbar, influenciat per músiques africanes de l'Orient Mitjà i de l'Índia. Encara que segueix sent tradicional, avui en dia el tarab sovint incorpora instruments musicals moderns i les cançons es canten sempre en swahili. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Tangauriti, Music from Tanzania, del grup Fahari Ja Tanga Cultural Tarab. Kasha, Langu La Samani i Mazoea Jana Tabu.

0: Seguim a Tanzània de la mà d'Antonovka Records, segell discogràfic amb seu a Chișinău, la capital de Moldàvia. El seu fundador, Anton Apostol, va estar l'any passat fent treball de camp per contrades de l'Àfrica Oriental a la cacera de propostes sonores de pura arrel, de llumes autèntiques i probablement mai abans enregistrades. Després de fer un tast del gènere taarab originari de l'illa de Zanzíbar, marxem al territori del poble Maasai. Made in Esila Alei, Songs of the Maasai People from Tanzania, és un àlbum del grup folklòric Moyel Group, del districte de Monduli, en la regió d'Arusha, al nord de Tanzània. En aquesta obra flipant trobem els càntics tradicionals Maasai, peces sovint inspirades en els sons de les vaques, que són per aquesta ètnia africana el més sagrat que hi ha. De fet, diuen que totes les vaques del planeta els pertanyen i que abans de la fi del món es reuniran totes elles sota la seva custòdia. Anem amb un parell de temes al·lucinògens del disc Made in Esila Alei, Songs of the Maasai People from Tanzania, del grup Moyel Group, Olotunoto i la breu Lema Jith.
1: Yeah.

Anem amb una tercera proposta sonora de Tanzània, editada recentment per Antonovka Records, sorgida de l'impagable treball de camp que el seu director rus, Anton Apostol, i els seus col·laboradors van realitzar l'any 2025 en diverses regions de l'Àfrica Oriental. Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, és un enregistrament del conjunt Samamba Group. Els Gogo, també coneguts com a Wagogo, són un poble de l'ètnia bantú de la regió de Dodoma, al centre de Tanzània, allà on s'ubica la capital administrativa i política del país, amb el mateix nom, i que ho és des de l'any 1973, tot i no ser la ciutat més gran del país. Els Gogo són reconeguts a tot Tanzània pel seu talent musical. El nom de Samamba Group fa referència a un tipus de ratpenat que apareix durant l'època de pluges. Us deixem uns minuts amb dues peces flipants del disc Made in Arusha, Music of the Gogo People from Tanzania, de Samamba Group, Rimuhaga i la breu instrumental Zezekubwa.

0: Deixem Tanzània i anem a visitar els seus veïns del nord. A les darreres setmanes ens han arribat dues propostes d'Antonovka Records, enregistrades també l'any passat sobre el terreny, amb grups folclòrics de diferents zones, ètnies i estils dels que es poden trobar en terres kenianes. L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, és una obra del conjunt South Coast Samburu Traditional Dancers, una formació amb membres del poble Samburu procedent del centre del país que, per motius eminentment econòmics, ha assolit una important presència a les terres costeres, on hi ha emplaçaments turístics que ofereixen més possibilitats de progrés que les àrides terres centrals de Kenya. Els Samburu són un poble nilòtic i estan emparentats amb els Masais, dels quals es van separar fa aproximadament uns 400 anys. Us deixem amb tres peces tradicionals del poble Samburu de Kenya, extretes del disc L'Oropili, Songs of the Samburu People from Kenya, del grup folklòric South Coast Samburu Traditional Dancers, Tinja Kamba, En Chiquitamen i Oko.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi

Hallelujah.

Oh,

Oh, yeah.

0: ambali njia matulimu.
1: Oh.
0: Hei kidare yuo la manduru mene kidare maskita na meraga la tiki tamu isi.
1: Oh.
0: Hei kidare na meraga la bata na juu nanga hei kula kurange tinda gua yuo la kurange.
1: Oh.
0: Hei wewe wanda wewe hei kani kidare la puki tiki la amar jilo kurunyo nanga sa nyeri kesi na nyantu mia.
1: Oh.
0: Hei kidare rambasol kere idongo la mali anda gua la murang.
1: Oh.
0: Hei kidare wanda wewe hei yungu la nonge kai na kani nyeri kani jau dono bolgir dono ipudo na na tete mono ke kenyi.
1: Oh.
0: Hei kidare yera mali yungu sa kana kasi kara bulo timi na kasi. Yang kedua dia lagi lagi ni, awak bermodoni.
1: Oh.
0: Ekor hari awak nak buat ni, jadi orang itu dah serentak na.
1: Oh.
0: Ekor hari awak nak gelak gelak, orang kau yang ada cahaya.
1: Oh.
0: Orang serentak orang kau orang kau orang kaji jadi begini, orang berukur kena berukur bersihkan jantung atau nasi sama atau melayan awak bermakul.
1: Oh.
0: Ya yo, yo, yo, yo, ya yo.
1: Oh.
0: Eh, buat ni anda buat ni, kalau orang merah, kalau masih ada belum tu, ya, dan angkat semua itu, angkat dengan mana itu majalah kita ni.
1: Oh.
2: Anem ja amb l'última proposta discogràfica de les 5 que avui tastem procedents del segell moldau independent Antonovka Records. Agosarada discogràfica comandada per l'etnomusicòleg rus Anton Apostol, un dels diversos hereus que hi ha escampats pel planeta que han agafat en certa manera el relleu, el mític nord-americà Alan Lomax, qui va deixar per a la posteritat un increïble arxiu sonor de músiques populars enregistrades in situ en jocs remots del planeta. És cert que els mitjans tècnics per fer aquesta tasca han millorat infinitament des de mitjans del segle passat, però és igualment encomiable el treball que alguns fan avui en dia per rescatar de la desaparició tot de músiques atàviques d'arreu del món. Anem ara amb el disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, una obra del grup Team Giriama Dance. Els Mijikenda són un grup de 9 pobles bantus, habitants del sud-est de Kenya. Viuen al llarg de la costa de l'oceà Índic i lleugerament a l'interior, aproximadament des de la ciutat de Malindi, al nord, fins a la frontera amb Tanzània, al sud. Els Giriama són Mijikenda del nord, tot i que, com el Samburu que hem conegut abans, per motius econòmics s'ubiquen principalment a la ciutat turística de Diani Beach, més al sud del seu territori ancestral. Us deixem amb dues peces estupendes del disc Northern Mijikenda, Music of the Giriama People from Kenya, del grup Team Giriana Dance, Mchechemeko i l'hebreu Kibotisolo.

Amb les dues propostes musicals que ens resten avui per concloure el programa, continuarem gaudint amb edicions enregistrades com a treball de camp de mans d'un d'aquests etnomusicòlegs dels nostres dies que continuen a la seva manera aquella tasca encomiable i impagable que en el segle passat va protagonitzar el gran Alan Lomax. Parlem de l'amic Ian Brennan, productor nord-americà, del qual han sonat moltes coses a la més enllà, gairebé totes les que ha editat en els darrers anys. Més conegut com a productor de televisió, Brennan fa també aquesta tasca meravellosa i imprescindible de posar en coneixement de la resta del món músiques ancestrals sorgides dels racons més insospitats del planeta, llocs i pobles que habiten normalment al marge de la indústria discogràfica. Tenim entre mans el disc Abatua de Pygmy, música del poble pigmeu enregistrada anys enrere per Ian Brennan entre Ruanda i Burundi, en el cor del continent africà. Us deixem amb tres increïbles peces: Ruanda en Ziza, interpretada per Emmanuel Hatung Jimana, Umuyange, interpretada per Teones Majambere, i en Girandugu, per diversos artistes del poble pigmeu.

Yes.

Hem iniciat aquesta extraordinària diàspora musical africana ancestral en l'arxipèlag Índic de Zanzíbar i el conclourem en un altre arxipèlag índic, en aquesta ocasió el de les Illes Comores, i de la mà, altre cop, del productor nord-americà Ian Brennan. Per tancar aquesta edició de Messenger número 938, gaudirem encara una estona amb el disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone, una obra editada al maig de l'any 2021, que recull peces enregistrades per diversos intèrprets locals, entre aquests Soubi, Mmadi i Dalim C, per esmentar-ne alguns. Us direm adeu, doncs, amb quatre sensacionals cançons de les Illes Comores sorgides del disc Comorian, We Are on an Island But We're Not Alone. Mama, Once We Had a Queen, The Devil Dost Hit Papaya, He Hits Fire, Prayer for a Better Life i Bandits Are Doing Bad. Dits, i si queda alguna més, i si queda temps, alguna més. Ens trobareu quan vulgueu a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

0: divierte.
1: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, el programa de música ambient, experimental i electrònica minimalista de Ràdio Mollet. Una salutació, sóc en Jaume Montsant i t'estaré acompanyant durant aquesta hora de música cuinada a foc lent. Pots trobar els podcasts del programa en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast.

Aquesta nit hem arrencat amb la música de la productora de Nova York afincada a Europa, Victoria Mingot, amb un treball basat en improvisacions a la guitarra amb cert regust de música folk. El disc porta per títol Godspeed i el publica el segell anglès Five Gate Temple. Escoltem Victoria Mingot.

Continuem amb el compositor Mark Templeton i la reedició del seu disc de 2007, Standing on a Hummingbird, que es publica per primer cop en vinil ara. El productor canadenc treballa en la intersecció entre el post-glitch, l'ambient electroacústic i el minimalisme textural. Escoltem Amidst Things, Uncontrolled.

El compositor de Miami, Andy Sternmer, presenta un treball inspirat en una selecció d'obres mestres poètiques de mitjans del segle XIX. El seu disc Of Modern Poetry està format per 7 composicions dedicades a 7 poemes i ordenades cronològicament. Escoltem Song of Myself, basada en el poema del mateix títol de 1855, escrit per Walt Whitman.

treball de Inner Garden dins el catàleg de Past Inside the Present. Tenim un parell de peces llargues per a la part final del programa, començant pel clàssic de l'ambient techno Gas, des del seu segell habitual, que és Compact, i un disc, November 89, on recupera algunes de les seves primeres composicions de finals dels anys 80. Escoltem el tall titulat Das Moor.

I la recta final del programa d'aquesta nit l'encararem amb Multicast Dynamics i la seva referència, la segona ja, per al segell Astral Industries, que, com és habitual, està formada per dues peces llargues que serveixen com a paisatges sonors imaginaris. Escoltem la primera d'aquesta nova referència d'Astral Industries amb Multicast Dynamics.

Doncs a Multicast Dynamics i aquest nou llançament per a Astral Industries, aquest prestigiós segell anglès, acabem, arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 539 del Núvol de Fum. Recordar-vos abans de marxar que teniu disponibles tots els podcasts en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast, i també que estem emetent regularment sessions i seleccions musicals en el nostre canal de stream a Mixcloud, que trobaràs a mixcloud.com/núvoldefum. Jo, sense més que afegir, per avui m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols de mi que sembleu més joves del
4: que sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'allò pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
12: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
12: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venido a escuchar el discurrito.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
15: ICAT Weekend.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatman.

Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'n covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: rich man.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.